Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: escoltes i cants.
1: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual. Deixar-ho córrer no està malament.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
0: Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

la R, sobre la família. M'ha confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el dita, ronco el amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, sentim pila, corona pesa, però està feta a mida.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja al curs que ve, que serien uns 200 euros mensuals més. De cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava, malgrat tot, el to de la reunió.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord que van signar amb el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. Mentrestant, la Generalitat intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos. El govern confia aconseguir l'acord aviat i aquest divendres entrar els comptes al Parlament.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
4: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts a la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets a context.
1: L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar ha defensat Amarga Navidad, que competeix per la Palma d'Or. La subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la zona franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen.
4: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions a l'ERO el dia 29. Sebastián Zamora, delegat sindical de la CGT.
5: Estem segurs, per això, aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió. En canvi, la defensa Irene Paredes continua sent dubte.
4: El central del Barça, Pau Cubarsí, ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiada també el davanter Robert Lewandowski.
1: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final per 3-0 al Friburg alemany. El tècnic basc Unai Emery suma ja 5 títols en aquesta competició en 3 equips diferents.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 21 de maig. Si acabeu de sortir de llit, alerta. Heu de tenir en compte que arriben dies amb ambient d'estiu. De fet, aquest dijous les temperatures faran un passet més cap amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu, i pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà fins divendres. Perdó, més divendres. Que farà molta calor. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, veurem sortir el sol a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 42 minuts.
0: Marta Viana, que sembla que hagi tornat avui a primària perquè ha arribat amb un suc, que és una beguda catalana molt coneguda.
1: Un suc, no, llet, amb cacau.
0: Molt bé.
1: No, perquè normalment me'l prenc amb cotxe, però avui he vingut amb taxi. M'ha fet vergonya prendre'm el taxi.
0: Oh, mira, has vingut amb taxi?
1: Sí.
0: I això?
1: T'ho explico tot? Els oients ho volen saber. No, m'he quedat a dormir a casa d'una amiga.
0: Vas a dormir tard o no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I a més em va costar dormir. Llavors, tot malament.
0: Molt bé, tot molt bé, tot molt bé. A veure com ha dormit Lara García. Bon dia.
2: Bon dia, matiner.
0: Ui, ella, quina energia.
2: Jo he dormit molt bé.
0: Fots una cara de son.
2: Bueno, la veritat és que estic morta. M'ha costat tant avui sortir del llit.
0: Està molt bé aquest missatge que enviem als matiners perquè es comencin a despertar.
2: És molt complicat.
0: I què? Què m'expliques?
2: No, mira, que avui, avui recordem una cita.
0: Molt bé, vinga.
2: El cantant i actor Pol Anka, que diu: sempre he cregut que si no continues movent-te et tiraran terra a sobre.
0: Ai, els que ens seguiu cada matí sabreu que ens encanta viatjar en el temps, i és que la història, i la història musical, ens ha deixat grans cançons, i la d'avui, la d'aquest dijous, ens porta directament al 21 de maig del 1957. Què va passar aquell dia? Doncs que va néixer aquesta cançó.

0: Paul Anka, amb només 15 anys, va gravar la seva icònica cançó de Diana als estudis de Don Costa a Nova York i va catapultar el jove canadenc a l'estrellat mundial. Va vendre més de 9 milions de còpies. Diuen que la lletra està inspirada en una jove de la seva mateixa escola, en un curs més avançat, de nom Diana Ayub, de la qual estava secretament enamorat. I el cert és que tot quadra si tenim en compte que Anka era un adolescent i la lletra diu: estic a la fila plorant per tu, ets la noia que adoro, t'estimaré per sempre i cada cop més. La història va connectar molt amb els joves de l'època que es veien reflectits en les emocions que transmetia la cançó i el ritme alegre i romàntic feia que fos fàcil de recordar i cantar. Penúltim despertador de la setmana, Paul Anka sonant amb Diana, una hora de ràdio per engegar el dia amb optimisme i els oients més matiners de la ràdio. No hi pot haver millor combinació per donar-li cor del dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui portem una tonteria a l'equip d'aquest programa.
2: Ja està bé, home, que és dijous. Els matiners ho agrairan.
0: I tant.
2: La gent està a la carretera, tal. Doncs una miqueta de tonteria, una miqueta d'alegria.
0: Sí, també agrairan.
2: De xerinola.
0: També agrairan saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs alegria, xerinola, i tota l'última hora i la informació també, sigui del to que sigui. Avui parlarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, el dia abans, la vigília, que s'aprovin definitivament els pressupostos. Bé, definitivament no, perquè han de passar pel Parlament, però que sí que s'aprovin
0: ja la cantonada.
2: El govern, ara ja els tenim acordats. També parlarem dels supermercats 24 hores a Barcelona i aquesta moratòria perquè no obrin més en el proper any. Parlarem amb el director de Barcelona Comerç i enviarem la Lara a comprar.
0: Molt bé, veus, Lara.
2: Una notícia que va avançar la Lara i que ahir es va confirmar en un informe, que és que pujaran els preus de les fruites i verdures. Parlarem amb el Santiago Niño Becerra perquè ens expliqui a quant pagarem el meló aquest estiu, per exemple, per parlar d'una fruita.
0: Que ja barat no és, perquè escolta'm,
2: exacte.
0: Trossos de cidre i meló, a vegades vaig al supermercat i costa com un iPhone, tu.
2: I a 3:15 parlarem amb la fundadora de les Kellys per parlar d'aquest col·lectiu i una mica de les problemàtiques. Fa una mica més de 10 anys que van fundar-se com a col·lectiu i per explicar-nos una mica les seves reivindicacions. Després, a les 10:10, com parlen els joves? Què en penses, bro?
0: 6-7, tio.
2: 6-7 jo crec que ja...
0: No.
2: Que
0: ara és ja, ara que ja ho he pres...
2: És més els nens que els joves.
0: Ah,
2: com però ja parlen? Volem, bueno, ens explicarà la Irene Carreras, que és professora i creadora de contingut,
0: Grinch,
2: i també en parlarem amb la Olga Clapés, amb tota la clica dels matins, que ahir ho vaig dir a Antena, li va fer molta gràcia. A la Lara. Després la taverna,
0: ja
2: que parlarem de vins i els germans Torres a les 11. Per tant, un mig matí molt gastronòmic, abans de l'arribar l'humor, i a les 12 i ja gairebé divendres.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Com portes tu això del llenguatge dels adolescents?
3: Doncs estic fent un màster amb això, jo. Tinc adolescents a casa, per tant.
0: Alguna paraula que sona habitualment a casa?
3: Molt, perquè diuen molt en plan.
0: En plan, eh?
3: En plan.
0: Ara és en plan.
3: Sí.
0: Però això és una mica... Recuperen alguns argots dels 90, eh?
3: I vaig intentar preguntar el que era el 6-7. No van ser capaços d'explicar-m'ho, però per ells té sentit.
0: Sí, sí. És que està integrat en el llenguatge, però no et saben dir ben bé per què.
3: No ho saben.
0: Ara...
3: No saben tampoc què vol dir, però ho diuen.
0: Sí, oi, és el que hi ha. El que també volem saber aquestes hores del matí és què ha passat el món mentre dormia amb Àlex.
3: Doncs mira, aquesta matinada ens ha cridat l'atenció aquesta notícia que ens arriba des del Brasil.
0: A veure.
3: Condemnen un hospital privat brasiler a indemnitzar dues famílies per haver intercanviat els seus nadons.
4: Oi.
3: Això va passar l'any 2021. Els dos nadons van néixer amb pocs minuts de diferència, un 15 d'octubre, a l'hospital de l'estat de Goiás, en aquest hospital. Un auxiliar d'infermeria es va embolicar i va intercanviar els nadons. Tres anys després, un dels pares va començar a sospitar perquè el seu fill veia que no s'assemblava molt a ell. Es va separar de la dona. I durant el procés de separació va dir: aquest noi que no s'assembla gaire a mi, vull una prova d'ADN.
0: Hosti, quin merder, perdona. Ja tens embolicada la història aquí, eh?
3: El resultat va determinar...
0: Que no era el pare.
3: Que ell no era el pare, però que la mare tampoc no era la mare.
0: T'imagines?
3: No, és que va passar així. I no només això, sinó que quan ho van saber, van compartir aquests resultats amb l'altra parella implicada. Per què? Perquè durant el part es van conèixer i es van fer amics.
4: Oh.
3: Es van sotmetre a proves d'ADN i van descobrir tot el que havia passat realment. Els nens, amb 4 anys, van haver d'anar amb les seves famílies respectives.
5: Déu-n'hi-do la història, eh?
3: És molt bona.
5: Sí, senyor.
3: És molt bona. La resolució de la jutge deixa clar que l'error, tot i que fos això un error, va alterar profundament la trajectòria de les dues famílies involucrades i els va provocar conseqüències emocionals d'extrema gravetat. La jutge obliga l'hospital a indemnitzar cadascuna amb 170.000 euros.
5: Em sembla poc.
4: A mi també.
5: Em sembla poquíssim.
4: Vaya.
3: Suposo que
4: el Brasil,
3: 170.000 euros, s'estira una mica més.
5: També. Però escolta, amb 4 anys, poc, amb fills intercanviats, menys mal que es van conèixer, divorci pel mig, ja tenim sèrie de Netflix per la temporada que ve. Gràcies, Àlex. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor després d'aquesta història.
4: És que estic.
5: A veure com ho remuntem. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per la iniciativa de la cooperativa social i tecnològica Clusive, que ha creat una aplicació web per simplificar els tràmits que han de fer les persones estrangeres que vulguin optar a regularitzar la seva situació de residència i treball. El primer pas és comprovar que es compleixen els requisits i a partir d'aquí es crea un codi únic que permet accedir a tota la documentació necessària i detectar quina falta. Tot plegat per reduir les dificultats burocràtiques.
5: Hem arribat a 6:15 del matí fent el primer programa en català a la ràdio a Catalunya, que això ho diem poc, i també volem saber, ui, bé, de què parlarem poc o de què parlarem molt d'aquí, potser, poc temps.
4: Clar, clar, és que aquí estarà qüestió. Es veu que estan estudiant ressuscitar un mamut extingit fa 4.000 anys.
5: Ens anem a la merda, Ara ressuscitarem els mamuts i després que el tiranosaurus...
4: Que divertit seria.
5: A veure, explica'm això.
4: Es veu que hi ha una companyia nord-americana que es diu Colossal, que un dels seus reptes, tu diràs, és la gestació d'un fetus artificial perquè neixi, doncs, un mamut. I prou, ja està, i endavant. De moment, el que han fet és ja desenvolupar una plataforma d'incubació fora d'una closca biològica, és a dir, han creat de moment un nou artificial, d'on han nascut ja 26 pollets. 26 pollets que estan sans i estalvis, estan estupendíssims.
7: Però un mamut no és mamífer.
4: Sí, però primer hauran de crear el fetus. Ah? Però abans de crear això...
7: Un mamut, un pollet, un ou, ja no entenc res.
4: Abans de crear això, han fet els ous aquests, aquesta closca artificial, de moment els hi ha sortit bé, i el següent pas és ressuscitar el moa gegant, que es veu que és una au no voladora que va desaparèixer fa 600 anys a Nova Zelanda, que també és una au en extinció, i per tant haurem de fer doncs, un super ou artificial gegant abans de fer el fetus per recuperar el mamut.
5: Sí. Molt fort, Marta, amb la nostra biòloga.
4: És molt bèstia, eh? Quina por.
5: Ja veuràs com acabarem. Vinga,
4: però es veu que hi han creat, vaig llegir-ho ahir també, hi han creat fetus de corders.
7: Ah, sí.
4: Ja està, això ho tenim aquí, nois?
7: Amb una impressora 3D, eh?
5: Vinga, va, avancem, que anem malament de temps. Quina notícia tenim per engegar al matí? Va, una bona notícia.
4: Que s'han fet revisions oftalmològiques a 150 infants que estan en situació de vulnerabilitat. Es tracta del projecte Invulnerables amb Visió de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació La Caixa. A més, després de les revisions, una òptica ha facilitat ulleres a tots els menors que en necessitaven. La iniciativa es va posar en marxa el 2018 i té com a objectiu vetllar per la salut visual dels infants. Des d'aleshores s'han celebrat jornades de revisions oftalmològiques en centres de referència a Catalunya, on s'han dut a terme prop de 1.000 avaluacions i entre un 40% dels menors avaluats necessiten correcció òptica.
5: I alerta perquè arriba Ot Serra, com sempre, amb un motiu per saltar del llit. A veure què ens explica avui. Ot Serra, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és confiar en la literatura d'autor en català. Això fa l'editorial Argestes, que acaba de néixer per aportar el seu granet de sorra. Xavier Serraíman és el seu director.
9: Que nosaltres hem seguit l'exemple de moltes petites editorials que estan fent una feina magnífica. Raigbert, Periscopi, Angle, Funàmbul... Me'n descuidaré molts, eh? Aquests ho estan fent, el que passa que, òbviament, cadascú té les seves possibilitats i els seus límits, i si nosaltres amb la nostra modèstia doncs podem aportar fer 4 o 6, la idea és començar fent 6 llibres l'any.
8: Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de Ventada de Morts, de Josep Albanell, i El llegat d'Atzara, una obra inèdita de Vicenç Villatoro.
0: Vinga, va, Catalunya, ànims, que hem arribat al penúltim dia de la setmana, en aquest dijous 21 de maig. Esteu escoltant Els Matiners. Us estem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia i volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Arnau París, del Cuines a TV3. El cuiner, que fa poc ha sigut pare de bessons, ha parlat en una entrevista a l'SX3 sobre paternitat i, sobretot, de com li està afectant no dormir.
10: La falta de son, per mi, és el tema o la complicació per excel·lència. La por que tinc jo és de que aquest cansament després em passi factura quan vinc a gravar, no? Perquè al final, segons la feina que tinguis, el cansament t'afectarà més o menys, però si jo vinc molt, molt, molt cansat, se nota la cara, se nota amb el to, i afecta de forma directa a la teva feina. Llavors, bueno, estem veient com gestionar tot això.
0: És que, escolta, a més, tenir bessonada...
4: Clar,
0: que la gent
4: diràs,
0: que té bessonada
4: és
0: mort durant els 5 primers anys de la teva vida. Uf. Perquè els hi canvia la cara, és que sembla... És horrorós, ha de ser horrorós.
4: És tot multiplicat per dos, en fi. Justament també ha parlat de la maternitat Loles León en una entrevista a Divinity.
11: En la primera persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo. Mi hijo salía del colegio, la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Y yo sé, porque él me lo ha dicho, que echaba de menos una madre más hogareña, más en casa. No pudo ser. Yo tenía que realizar mi sueño y él tenía que permitírmelo.
0: Estava pensant ara quantes persones, quants oients que ens estan escoltant, que han sigut pares o mares, han hagut de sacrificar molt temps de la seva vida treballant i no poder atendre, en aquest cas, a les criatures. Segur que moltíssims dels que ara mateix ens esteu acompanyant. I alerta, perquè el cor ja no batega entre Rosa López i Iñaki García. Quina mala llet de cançó.
4: Matia,
0: no està
4: de celebration, la Rosa.
0: No està de celebration, Marta.
12: Quan ho
0: Marta,
12: deixa una mica de dol i endavant.
4: No, Marta,
12: espavil.
4: Ets tan freda.
0: Sí, és que sembla que no tinguis cor.
12: No, has de posar aquesta cançó per animar-vos.
4: No, un dijous, i animar tots els
12: oients.
0: No tocava, Marta.
12: Puja. La passió i brilla
4: la luz en tu interior.
0: A veure, farem una cosa. Ara ens esperarem a la tornada, ho quadrarem bé.
4: Sí.
0: Perquè Catalunya avui és el penúltim dia de la setmana. D'aquí tres i no res, deixarà de sonar el despertador. I nosaltres ho celebrem així.

0: amb el cor trencat a casa seva.
1: Plorant, bueno, ja fa un temps.
0: A veure, què ha passat? Expliquem-ho.
1: A veure, han estat parella durant els últims 6 anys i ara han decidit, doncs, tallar la seva relació. Segons ha informat la revista Semana, tots dos van prendre la decisió ja fa un parell de mesos. Per tant, ja et fan una mica el dol, han decidit emprendre les seves vides per separat i això sí, sembla una de les parelles més estables del panorama actual i fins i tot, escolteu això que deia la Rosa, que s'havia plantejat ser mare, deia això.
2: Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí.
3: O sea, que sí, no descartas.
2: Ojalá, no, no lo descarto. Voy un poco tarde. Estoy ahí haciendo un poco malabares, porque cada vez cuesta más, pero no lo descarto.
0: Ai, pobra. Marta Tela, entre Europe's Dream Celebration i recordar aquest tall, t'has lluit avui, eh?
1: No,
0: és el cor fred d'aquest programa.
1: Ara jo tornaria a tirar a Europe's Dream.
0: Escolta, et dic una cosa, Rosa, la Rosa que va venir a Col·lapse és una tia fantàstica, és meravellosa, que... simpàtica.
1: És un amor.
0: Bona tia.
1: Tornarà a trobar l'amor, n'estic segura.
0: Segur que sí, li desitgem des d'aquí perquè el cert és que és un artista que es mereix només coses bones. I mentrestant, quin son seix a la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta del jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, els Premis RAC, Neus Bonet, ens va explicar els reptes que té aquesta societat de cara al futur.
4: Arribar a nous públics, fer que la ràdio en català s'escolti encara més, és a dir, incorporar gent jove a l'escolta de ràdio, i després hem començat a posar una mica d'ordre en el que ja veníem tenint, que era molta... Aquest any, per exemple, destaquem... hem creat la categoria de podcast, però l'hem creat perquè feia 3 anys que rebíem moltes propostes fetes en podcast, no?
0: En només 7 minuts arribem a 6:15.

0: I què estem escoltant ara mateix? I què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 21 de maig del 1988, Prince aconseguia el número 1 a les llistes del Regne Unit amb l'àlbum Love Sexy, un àlbum que es va fer només 6 setmanes va aconseguir aquestes bones xifres i va ser una resposta al seu anterior disc, The Black Album, i la portada doncs, va generar moltíssima polèmica en aquell moment, sobretot el llançament, perquè es veia Prince totalment despullat, recolzat en unes orquídies gegants blanques amb les cames creuades estratègicament doncs, perquè no se li veiés res de res. Això sí, moltes botigues es veu que es van negar a vendre el disc precisament per aquesta portada i d'altres van dir que sí, que el vendrien, però amb la condició que tot l'àlbum estigués, perdoneu, embolicat de color de negre. La fotografia és obra de Jean-Baptiste Mondino, que per cert és autor de vídeos de Madonna, Sting o David Bowie.
0: Tu que ets una dona freda, què et va semblar la portada de...
2: S'ofega. És el karma.
0: Déu meu senyor, quin dia que portem avui, Marta, estàs bé?
2: És que clar, vosaltres aneu tirant pollites i jo em quedaré
0: nosaltres?
2: Aquí, em quedaré aquí ofegant. Què preguntaves?
0: No, res, si estàs bé de la veu.
2: De què parlàvem?
0: L'altre, de veritat, per favor, centreu-vos, que estem en directe. Vinga, a veure, anem a veure si els astres m'arreglen avui a la Lara i a la Marta, que les tinc desbocadíssimes. A veure, qui ens ho explica avui? En Sergi Tou. Sergi, molt bon dia, estimat.
3: Bon dia, matiners. Avui Venus entra a cranc i fins al 13 de juny la manera d'estimar es torna més tendra, més emocional i més protectora. Buscarem vincles que ens donin seguretat, converses amb caliu i persones amb qui sentir-nos a casa. Venus a cranc ens recorda que estimar no és només desitjar, també és cuidar, escoltar i sostenir. Aquests dies el cor demana menys cuirassa i més veritat emocional.
0: Doncs vinga, menys cuirassa i menys tos, també.
2: Sí, no, és el que hi ha.
0: Vinga, va, alerta, que avui també volem saber
2: bé.
0: Qui bufarà espelmes. Lara.
2: Bueno. És que el d'avui em costa.
0: Va, anem-hi, avui felicitem,
2: Avui felicitem, Toma. Però escolta, fes-me unes palmes, va. El cantant d'aquest home, Antonio Carmona, que fa 61 anys i de cantant a cantant toca felicitar home. També a Maite Martín, que entre el flamenc i els boleros arriba també els 61 anys. I acabem felicitant a Jair Domínguez, que avui bufarà 46 espelmes. Esteu a un pas del cap de setmana, per tant, per molts anys i que ho celebreu com cal.
4: Els matiners, els primers que despertem Catalunya.
5: Cada matí a Catalunya Ràdio.
0: Mare de Déu santíssima, Marta. Vés a prendre alguna cosa per dir que totes les estem sentint. Tu sí. Miqui Núñez, té nou èxit.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem pendents de la negociació del govern per aprovar els pressupostos. A partir de les 11, entrevistarem els germans Torres, que han publicat un nou llibre de receptes. A la tarda, Francesc Garriga farà la prèvia dels concerts de Bad Bunny de demà i de dissabte a Barcelona. I també prendrà el cafè amb Sònia Gelmà abans de la final de la Champions femenina. A punt de fer 19 anys, avui al Catalunya Nit entrevistarà el jugador del Barça, Marc Bernal. I coincidint amb l'estrena de Rabalejar, Àlex Gorina s'inspirarà en el Raval de Barcelona en la seva particular sessió golfa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. Quan tu obres un ull, nosaltres ja els tenim tots oberts fa estona. Perquè som els matiners.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 21 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com cada matí, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest dijous. El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
3: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos i ha donat llum verda a la línia de tren orbital, al Consorci d'Inversions i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que l'executiu intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
3: Sí, per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
3: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: I en paral·lel a les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos, l'executiu també busca un acord amb els docents.
3: El Departament d'Educació es tornarà a reunir avui, aquesta tarda, amb els sindicats, després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord. Mentre el govern valora el to de la trobada, els sindicats majoritaris rebutgen l'última proposta de l'executiu i reclamen d'entrada un augment de 200 euros mensuals a partir del curs que ve. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu tan petit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
2: El govern espanyol fa costat a José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Durant la sessió de control d'ahir, Pedro Sánchez va reivindicar la innocència de l'expresident socialista, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijó, l'acusa de corrupció, no descarta una moció de censura i ha demanat als socis de Sánchez que deixin caure el govern.
7: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts en un port israelià.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
2: I mentrestant, Donald Trump assegura en una entrevista que les negociacions per un acord amb l'Iran són a les últimes fases.
3: De fet, l'Iran ha confirmat que ja té sobre la taula l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca i que l'està estudiant. Els mercats tenen la sensació que aquest cop va de debò. Ahir Wall Street va tancar amb guanys i aquesta matinada els números verds també es disparen als mercats asiàtics. També significatiu que el preu del petroli va a la baixa. El barril de Brent, el de referència a Europa, costa ara $5 menys que ahir aquesta matinada. mateixa hora.
2: I bona notícia, una molt bona notícia. L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica de Cannes.
3: Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula, com a directora de la qual també és protagonista.
10: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes, ja em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
2: Moltes, moltes felicitats, Aina Clotet, des dels Matiners de Catalunya Ràdio. I gràcies també, Anna.
3: A vosaltres.
2: Hem arribat ja a 6:45 i 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
12: Bon dia.
2: Anem-hi, com cada dia a aquesta hora, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui Canalies, amb el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. L'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges, i El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral.
12: En canvi, el periòdico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama Julito van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, capcot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més.
11: Altres temes de portada, el cas Andic. El periòdico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i política. Rufián disposat a liderar un nou front d'esquerra a les Generals.
12: I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per a Bad Bunny, saludant la multitud que es va plegar al Passeig de Gràcia davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat.
2: I avui un dia més, editorials i articles d'opinió sobre José Luis Rodríguez Zapatero i sobre el cas Andic.
12: En relació amb la imputació de Zapatero, La Vanguardia demana als polítics que deixin treballar a la justícia i aprovin normes que regulin les activitats dels lobbies.
11: El diari assenyala que els expresidents han d'actuar amb màxima prudència per eludir possibles temptacions en cas que es dediquin al sector privat.
12: A El País, la periodista Estefania Molina escriu un article titulat Del 15M a l'imputat Zapatero.
11: I explica que estem assistint al final d'un cicle polític de l'esquerra espanyola que més coincideix amb la investigació de l'expresident.
12: Molina afegeix que l'esquerra que més ha begut del llegat de l'expresident torna a navegar sense un rumb clar.
11: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
12: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort, diu, perquè quan va deixar el poder assegura que era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi partit.
11: Per l'ABC, la imputació de Zapatero fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu en l'editorial.
12: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estretament lligat a l'actual president i la confiança pública diu que està en qüestió.
11: Sobre el cas Andic, el periòdico defensa en l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
12: I afegeix que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
11: I a l'Ara, Sebastià Alzamora titula Els Andic i el Morbo.
12: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Andic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims, fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
2: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Molt bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital, la notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
13: Et passa a tu?
2: No. Perquè jo sóc molt de pasta al dente.
13: Doncs mira.
2: Diria que més aviat crua, sí.
13: Jo sóc d'aquesta...
2: M'han de posar, mal dit, uns empastes cada vegada que menjo pasta.
13: Doncs mira, per la gent que se li passa o que la com massa poc, no volgudament. La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador.
2: Ah, mira.
13: Les cançons donen exactament el temps de cocció recomanat
2: molt
13: en funció
2: bé
13: del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està a punt. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts. Ara, també no vull dir-te quines cançons, eh?
2: Coordinem-nos a l'aigua bullint, posar la pasta, posar la llista de Spotify, atendre el telèfon, contestar un WhatsApp... Bé, en tot cas, és una
13: bona
2: iniciativa.
13: I que no salti a la següent cançó. Després sí que 20 minuts d'això.
2: Alerta, perquè Madrid fa servir el Tipex.
13: Sí, l'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta per la d'una B baixa, el nom de Vicente Alexandre en una placa del Passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper, que és més fàcil arreglar, recollir el periòdico.
2: Jo a vegades, quan hi ha aquests errors, sempre penso això de passar per unes quantes mans, no?
13: Clar, clar, i al no, final hi ha aquí també, ja, no?
2: Clar, vull dir que hi ha...
13: Posa, l'escultor o...
2: No, entenc que no és error només d'una persona. Vull dir que Vicente, de cop i volta...
13: Que potser el Vicente s'escriu en ve alta, però dius, escolta, assegurem, eh? Vicente en ve alta. Sí, endavant.
2: I mira, precisament, el nom fa la cosa.
13: Sí, han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puente. Per què? Perquè estava fent el pi. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi el van traslladar a l'Hospital de Traumatologia, on es recupera.
2: Està bé, entenem.
13: Sí, està bé.
2: Vaig estar-me'n a punt de comprar un quan vaig anar a Roma l'última vegada, sí, no? Perquè ara parlem precisament de quin souvenir està triomfant a Roma.
13: Doncs un calendari de capellans guapos.
2: Que són guapíssims.
13: Sí, la foto és...
2: Home, és que són els capellans que dius, aquests del Vaticà no hi són.
13: Sí, van inspirant els bombers.
2: Home, ja t'ho dic ara.
13: Crida l'atenció el de la portada, el capellà de la portada, bé, la foto de la portada, de nom Giovanni Galizia, que va dir, guapo. Atenció, i tu dius que a l'Església no hi són, no? Doncs va dir que ell no té res a veure amb l'Església. Ho veiem al diari de Navarra, recull unes paraules seves, que diu que no va ser, que no és ni sacerdot ni model, diu que va ser com un joc divertit, però ell la vida és una altra cosa, que no té res a veure ni amb l'espectacle, ni amb la nova moda, ni amb el tema eclesiàstic. A la portada surt com si fos ben bé un capellà, fins i tot amb un alça a colls.
2: Aquests calendaris, és que triomfen, és que no m'estranya. Vaja.
13: Doncs va.
2: Dos o tres n'hagués comprat. Gràcies, Sílvia.
13: Ja temps, eh?
2: Marc, tornen a pujar les temperatures?
11: I tant, vinga, estem ja immersos en aquesta calorada. Temperatures màximes avui dijous que tocaran els 30 graus a l'interior, els 33 a Ponent, però la notícia és que lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. De fet, ara mirava Canalies al mòbil, i tot i que mirava la temperatura d'Escó concretament, però sí. Vaja, si miro tota la setmana que ve fins l'altra, temperatures això màximes de 33, 32, perfecte. 35, 34 graus.
2: Molt bé.
11: I estem, ja ho saps, a tot just a 21 de maig. Temps assolellat, doncs, amb alguns núvols, però al matí també al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
2: I aquestes hores del matí també és moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta...
14: Ja m'he pres una pastilleta que
2: t'he
14: de xupar.
2: Així m'agrada, així m'agrada.
14: Perquè no te'm queixis.
2: Val, no, sí, és més una qüestió de que tu estiguis bé.
14: No, sí, sí.
2: I amb què comencem, estimada Marta?
14: Doncs mira, deixa'm començar parlant de, evidentment, Bad Bunny, perquè ja escalfa motors a Barcelona.
15: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
2: No et posis nerviosa,
14: estic
2: nerviosa.
14: Estic nerviosa. Nerviosíssima.
2: Vinga, va.
14: És dels concerts que més il·lusió em fa i que crec que em farà a la meva vida. L'hem pogut veure per Barcelona, s'ha fet viral un vídeo on el veiem a ell tapadíssim, de fet, amb aquesta calor que fa, no ho acabo d'entendre, t'he de dir. Amb gorra, ulleres de sol, de suadora, com surt de l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia i puja de seguida amb una furgoneta d'aquestes negres, totes blindades i tintades per marxar. I es veu que després, com que aquest vídeo es va fer viral, doncs van haver de col·locar tot de tanques al Passeig de Gràcia perquè la gent es va allà a plegar només per esperar i fer-li una foto. És que això serà molt fort, lo de demà.
2: Bad Bunny. Vinga, més coses.
14: Dit això, algunes recomanacions per l'agenda d'avui mateix. Amb teatre, per exemple, el Lliure Montjuïc s'estrena contra Antígona. Això és un espectacle dirigit per Andrea Jiménez. I a la Villarroel em fa molta il·lusió perquè torna Mal de Corazón, és de Victoria Spumberg. I, de fet, serà l'última vegada que podreu veure la companyia Solitària. És la companyia creada fa 15 anys per Pol López, Júlia Barceló i Pau Vinyals, tres estupendíssims actors. Després d'això ja han anunciat tots ells que deixaran la companyia, que s'acomiadaran després de 15 anys dels escenaris. Per tant, aprofiteu i compreu aquestes entrades per Mal de Corazón a la Villarroel.
2: I, teatre banda, també hem de parlar de música i, en concret, de pianos.
14: Perquè avui hi ha concert de Clara Peya a la Sala Paral·lel 62 dins del festival Guitar Vecen. El concert és a 8:45 del vespre i d'un piano a un altre, en aquest cas, de Manu Guix.
16: I la tranquil·litat em sembla una utopia. És com estar vivint una revolució.
14: Perquè avui comença el festival TOC, a més el festival de piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre a càrrec d'Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi. I el concert de Cloenda doncs anirà a càrrec ni més ni menys que el nostre estimadíssim Manu Guix.
2: Amb només dos minuts arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Com cada dia, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia. I és moment de moure el dial. Cap on el movem? Ens ho explica, com cada dia, en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
17: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1984. A una Catalunya Ràdio acabada de néixer, el programa El Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, conduït per Jordi Vendrell, Ramon Bernils i Quim Monzó, va ser dels primers programes a emetre's de manera regular a Catalunya Ràdio de dilluns a divendres a les 3 de la matinada.
18: Gent del PSC, els prosoviètics, escolteu bé aquesta notícia, eh? Els del SUC tampoc us aniria malament. Des de fa dos dies és absolutament prohibit fumar a la plaça Roja de Moscou. L'ordre és del Comitè Executiu de l'Ajuntament de Moscou. La decisió municipal és per raó del caràcter sagrat, poca broma, és per raó del caràcter sagrat del mausoleu de Lenin i de la tomba al soldat desconegut.
2: Recordant alguns clàssics d'aquesta casa i aquestes hores del matí, quan pràcticament falten 15 minuts per les 6 del matí, a l'Argentina falten 15 minuts per la 1 de la matinada, i allà, com sempre, en aquest cas a l'Argentina, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
19: Bona nit, matiners. L'Argentina és un país immens i gran part de la població treballa al camp. Per honrar la vida rural i les seves costums, se celebra aquest cap de setmana la Fiesta Provincial del Peón Rural, al poble de Corrientes. Són tres dies d'actes i esdeveniments que destaquen la identitat i la cultura de la zona. Hi ha, per exemple, concurs de ball, desfilades de vestiments de gautxos, que són els habitants de la zona, i proves de muntatge de cavalls assalvatjats.
20: Los aplausos, bien fuerte. Escuela de danza infantil municipal de la localidad de Concepción.
19: Coincideix també amb la commemoració d'un seguit d'aixecaments populars que el 1810 van plantar la llavor de l'actual estat argentí. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de l'Argentina pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I de l'Argentina a l'estudi de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Major
21: doncs mira, seguim pendent dels pressupostos que probablement s'aprovaran demà, però ens ho confirmarà la consellera d'Economia Alicia Romero, qui la tindrem una mica més tard a 9:15. Després parlarem també dels comerços 24 hores i d'aquesta moratòria de l'Ajuntament de Barcelona amb el director de Barcelona Comerç, i advertirem, ja ho vam fer, però ha sortit un informe que confirma una informació que va treure l'Ara García fa pocs dies, que pujaran els preus de la fruita i la verdura, i tindrem el Santiago Niño Becerra per comentar-ho. Després parlarem de les condicions de les Kellys, amb la fundadora d'aquest col·lectiu que defensa especialment les cambreres que treballen en hotels, però també una mica tota la feina domèstica. I després parlarem de com parlen els joves.
2: Tema sabró.
21: Tema interessant. Amb la taverna parlarem de vins i tindrem els germans Torres, per tant una mica de vi, una mica de menjar, i tot per arribar fins a les 12 amb el millor humor i el concurs pendent. Última oportunitat per poder concursar divendres i endur-te 200 euros, que ja saps que mai venen malament.
2: Sempre està bé, sempre està bé.
21: I ja veuràs amb el que t'explicarà...

0: la seva pròpia declaració li surt a pagar o no. És a dir, quants diners ingressa Hisenda amb la declaració de la renda, quants diners paga Hisenda amb la declaració de la renda o el diferencial. Us dono tres opcions.
1: Maiol, però si és a punt d'explotar el cap, ja m'he perdut.
2: No sé, no sé res.
0: En milers de milions d'euros. Va, quants diners ingressa Hisenda de declaracions de la renda? En milers de milions d'euros, ja.
1: Milers de...
2: 15.000.
1: Jo diria... Jo anava a dir 25.000.
2: Sí, sí, jo també anava a dir 25.000.
0: Doncs esteu molt encertats perquè Hisenda té previst ingressar 24.628 milions d'euros. I a la gent que li surt a tornar, que sí, són éssers misteriosos que no coneixem, quants diners ha de pagar Hisenda?
1: Jo diria que 8.000 menys.
2: 8.000 milions?
1: No, és molt, no? Va, carinyets, arrenquem.
0: Ràpid.
2: 6.000 milions.
0: 6.000, 6.000.
2: Menys, no?
1: Va.
2: Sí, pot ser menys.
0: Aneu fatal. 13.271 milions. Per tant, a Hisenda li surt favorable a totes les declaracions, 11.357 milions d'euros. Us recordo que la declaració de la renda l'únic que fa és corregir perquè pagueu ara els impostos que no heu pagat durant l'any. És a dir, feu els euros durant aquests 12 mesos.
1: Jo n'he de ser que
0: pago. A qui també li surt a pagar perquè Canalies no està sol.
1: És que cada any em passa el mateix.
2: Jo també,
1: i tinc esperança.
2: Paguem, nois, cada any.
0: Però el que heu de fer és pujar el diferencial.
1: No, sí, sempre em diuen la mateixa.
0: És així, és així.
1: I arriba un moment
0: Això és que et va bé, Canalies.
1: Sí.
0: Normalment, si et surt a pagar, és que les coses et van bé.
1: Perquè ja tinc la batida, ja no puc més, ja no puc més. D'aquí uns moments, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Lara, tinc bones notícies per tu. No marxis, serà d'aquí uns moments.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
8: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
9: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
8: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
9: Moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant i al final passes gairebé tot el dia enganxat al mòbil.
8: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
9: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, que si tot arribes a agafar el que no esteu.
8: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
10: Contra més temps passi a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
4: Solidaris.
3: Amb Mercè Folch.
8: Els riscos de les inversions en línia.
3: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matiners som un programa per emmarcar.
11: Bon dia, matineres.
1: Com estàs, Xavi?
11: A tope.
1: A
11: avui celebrant l'aniversari.
1: És el teu... Home, per favor, l'aplaudiment.
11: Avui.
1: Xavi, quants anys fas?
11: 60.
1: Un altre aplaudiment, Xavi. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
11: Sí, de la meva dona. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
2: Molt bé.
1: Escolta, bé.
11: No me la mereixo, no me la mereixo.
3: Ja que t'has de llevar,
11: sí.
3: Fes-ho amb els matiners.
1: Vinga, va, que en pràcticament 8 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Acompanyem-vos com cada dia de dilluns a divendres. Lara, ha arribat el moment.
2: A veure.
1: Catalunya ho estava esperant i tenim una sorpresa televisiva.
12: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Seràs capaç de trobar la teva parella ideal? Apunta't a la gran cita.
1: Epa! Lara?
2: És que jo crec que si jo no tingués parella, m'apuntava.
1: Segona temporada de la gran cita.
2: Jo ja estic,
1: ja està, que el gravin ja i que la metin ja. Ja t'ho dic ara, perquè aquí en el programa som fans. Per cert, si voleu participar a la gran cita, entreu a 3CAT, hi ha un link on us hi podreu inscriure i participar en aquest reality de
2: TV3. En aquesta fantasia.
1: Exactament. Per tant, ja ho sabeu, si us connecteu a la plataforma 3CAT, allà trobareu aquest enllaç per presentar-vos al càsting. Sou de dir moltes mentides, vosaltres?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé, mira-les, ella.

0: Se'ns ha passat la llengua tot.
1: A mi, és un tema que hem parlat sovint, la Laila.
0: Em deixeu molt més tranquil, eh?
1: Sí, i tu?
2: També.
0: No gaire. A mi m'enganxa sempre quan dic alguna mentida.
2: No, som bastant bones.
0: Maria Tela, quines companyes més guais. Doncs a Somme van sortit al carrer per preguntar-ho i això és el que els hi han contestat.
3: No. A mi m'ha dit una mentida i no seran mai més amiga meva.
1: Quina és la mentida més grossa que tu has dit mai?
3: Jo no la puc dir.
4: La segona, tia.
1: La segona més grossa.
5: Berta, inspira'm, comença tu.
6: Hòstia, és que jo he dit moltes mentides, sobretot quan acabo de conèixer algú. Oi, tu què et dediques? Hòstia, doncs mira, no, els meus pares són empresaris i quan parlen de diners, quants diners tens a la compte? I jo, 3.000.
7: M'encanta fer-me-la superric.
8: Jo crec que la típica de l'amiga del poble. Vaig ser amb una amiga del poble.
9: Va arribar una multa a casa, la vaig voler amagar. Llavors em va arribar com un altre paper, jo pensant-me que era que havia d'anar al jutjat o una cosa així, i es va fer molt gran la pilota.
4: Rotllo.
9: Va arribar un punt que em vaig despertar enmig de la nit, tota bullint, com que no podia aguantar més la mentida.
1: Va durar setmanes o mesos, la bola.
10: Malalta de mentir.
11: Jo te'n diré una de quan era petit, que va provocar ell. Em va tirar una pedra al cap un dia.
1: Ai, sí.
12: Sí, la cicatriu.
11: Vaig arribar a casa i dic que he caigut al columpio i vaig guardar el secret anys, eh?
1: Que maco, això també és ser un gran amic.
13: Me'n deixo molt malament. La meva parella se'n riu molt perquè sempre que li vull fer un regal sorpresa li acabo xivant sense voler perquè mig pilla i no puc mentir. Li dic, és veritat, vale, t'he fet això.
14: És que dissimulo tan malament que jo i les mentides no les practiquem gaire, eh?
15: Però jo m'he ficat vermell ara mateix.
16: Veus? Ets la millor.
0: M'encanta la mentida de soc rica, que dic, és que acabaran enganxats. Que perquè faig la mentida que tinc molts diners.
2: M'agrada molt aquesta.
0: T'acabaran enganxant amb aquesta.
2: Però s'ho deu passar genial.
0: Sí. La Marta Vian està estressadíssima i emocionadíssima per al concert de Bad Bunny.
2: Sí.
0: A Barcelona, i precisament, no sé si vosaltres heu pagat molts diners per anar a veure els vostres artistes favorits.
2: La Shakira.
0: Quan heu pagat, per exemple, per una entrada, al màxim? Més o menys.
2: Jo sé n'hi ha algú. Jo 150 o així.
0: Doncs mireu el que està disposada a pagar la gent per veure el seu artista favorit.
17: Bad Bunny i un 150 o així.
2: Vas a concert?
17: Sí.
2: I has pagat?
17: Una mica menys, però sí.
2: Ah, molt bé.
17: La vaig ja, és tot. 80, 90 euros, els he pagat. Molt guai.
18: Si Robin Iniesta reviviera, pagaria molta pasta. 500, 600 euros, segur.
19: Bad Bunny i pagaria per estar en un molt bon lloc. 400, 350.
18: Vas a concert?
19: No vaig aconseguir entrada.
18: Si de cop et trobessis 700 euros, ho pagaries?
19: 700 no. 400 màxim i si fos una persona de fiar.
5: Quants diners pagaries pel teu artista preferit?
7: La meva artista preferida és la Olivia Rodrigo i jo pagaria 500 euros, a lo millor, per veure-la.
3: Jo el meu artista preferit és De La Fuente.
4: No sé,
3: 200. Poder a primera fila 300, però sí, com a molt.
2: El meu és Mike Towers, 200 euros, a front stage, davant, que em firmés o algo.
0: Algú m'explica per què la gent jove diu Bad Bunny?
1: No sé.
2: Bad Bunny?
1: Pot
2: no
1: ser.
2: No ho sé.
0: No ho entenc. No s'entén, perquè jo és que escolto molt dir això. Bad Bunny.
1: Sí. Bé. Ara m'han entrat tots els dubtes.
0: Veus? 9-3-2-0-7-4-7-4. Com sempre, a aquestes hores volem parlar amb els matiners que ja esteu desperts i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres, com per exemple la Lourdes. Lourdes, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, matiners.
0: Ui, quina veu més desperta que fas, Lourdes.
6: Sí, és poc anar a treballar i llavors doncs, ens hem d'aixecar amb energia i la energia que vosaltres transmeteu és súper.
0: Molt bé, un aplaudiment per la Lourdes. Molt bé, Lourdes. Escolta, que ja tens la Marta Vian emocionada perquè la Marta ja quan veu algú de Lleida ja s'emociona.
2: Bueno, jo no sé. D'on ets, Lourdes?
6: Jo soc d'un poble de la Noguera que es diu Àger.
2: Àger, home, i tant.
0: Home, però si Àger...
2: Home, però si té un càmping xulíssim.
0: Si té el càmping xulíssim i té, mira, té també aquell nom per veure les estrelles, no? No té un...
6: Molt bé, però és Àger sense R final, eh?
2: Àger.
6: Diu amb R, però correcte, sense R final.
0: Vaig anar jo un dia Àger a presentar... Veus, ja ho he dit. Vaig anar un dia Àger a presentar un cicle de cinema i vaig estar dient Àger tota la nit i quan vaig baixar de l'escenari em volien tallar el coll, eh?
6: Ai.
0: Escolta'm, però on treballes tu, Lourdes?
6: Jo treballo en una escola concertada aquí a Lleida i començo a un quart de vuit. I llavors, doncs, m'aixeco una estona de tabans per esmorzar, preparar una mica el dinar i marxar a obrir portes per començar a entrar, perquè puguin començar a entrar els nens.
0: Això de treballar amb nens ha de tenir també el seu què, eh? Perquè si tens un dilluns que et trobes una mica malament amb tots els crits que foten els nens, has d'acabar amb el cap com un timbal.
6: No existeix això. No val. No entra el joc. El tenir un dilluns malament no entra el joc. Has de tenir sempre un dilluns bo.
0: I escolta'm, fins a quina hora treballes, Lourdes?
6: Fins a 2:15.
0: Ah, i adéu, eh? I acabem aquí.
6: Sí, tant. Hi ha molta tarda lliure.
0: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Escolta, et veig molt desperta, que a mi això m'encanta, els oients desperts a aquestes hores del matí. Soc fan.
6: Gràcies a vosaltres, eh?
0: Tant de bo puguem fer durant molt temps. Lourdes, també una abraçada ben forta.
6: Moltes gràcies.
0: Adéu. Són aquesta sintonia, això vol dir que tenim a l'Oriol, a l'Eloi Cordomí per aquí.
10: Bon dia.
4: Avui estem, Eloi, despistats.
10: Tot allò, què? Tot anirà bé avui.
0: Tot anirà bé. I tu què tal, com estàs?
10: Prou bé, sí.
0: Has dormit bé, has descansat?
10: Sí, crec que sí que he descansat bé, sí.
0: Veus?
10: Sí, ara porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt.
0: Què li passa?
10: Pues no ho sé, es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
4: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
10: És veritat. És
4: que...
10: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
0: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
10: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
0: Quina?
4: A la cassola.
10: Home, doncs a la cassola i les cabres, doncs no ho sé. Però no, de moment els intentarem mantenir tots.
0: Perdoneu, puc preguntar, i què fem amb el gat?
4: Clar.
10: No, el gat l'estimem molt i tal com és l'acceptarem.
4: Com es diu el gat?
10: Es diu Boi.
4: Boi.
10: Ara el vam trobar a Sant Boi de Llobregat. Perquè rieu, no fa gràcia.
0: M'encanta.
10: És original.
0: M'encanta.
4: És boníssim.
0: Bé, les deixo marxar, Eloi, perquè avui estan que té la Lara García i la Marta.
10: Sí, ara seran elles.
0: Sí, tant que sí. Gràcies, noies.
4: Adéu.
0: Mira, ja surten de l'estudi i tal. Vinga. Anem, Eloi, quin temps ens espera per avui?
10: Mira, avui feia molt temps que no deia això, però avui farà sol a tot arreu.
0: Molt bé!
10: Sense excepció, amb temperatures altes, arribarem més de 30 graus al Pla Lleida, més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa. Així que avui és senzill. Res, 4 nuvolets al sud de Catalunya al matí i 4 nuvolades al Pirineu, però sense pluja. I això es mantindrà així uns quants dies.
0: Molt bé.
10: Divendres, dissabte i diumenge, algun ruixet de tarda al Pirineu i prou. I la temperatura segueix pujant.
0: Doncs escolta'm, a mi em fas feliç amb aquesta notícia. Entenc que hi haurà molts clients que diran ara la calor, ara ja hi tornem a ser.
10: Ara ens queixarem.
0: No plou, no plou mai a gust de tothom.
10: Ho direm mentre duri, ho gaudirem i ja està. I després ja...
0: ja veurem.
10: Farem el que hagi de passar.
0: Gràcies, Eloi, una abraçada.
10: Vinga, família.
0: Demà, doncs vinga, d'aquí 10 segons engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc aquí. Bon dia, Ricard.
12: Bon dia, què tal?
0: Nosaltres hi tornem demà, matiners, que vagi molt bé el dijous.
16: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ai! Els experts amb Roger Saró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte. Anem a Instagram amb un perfil que ja pel nom ha molat bastant. Ni Mona ni Lisa.
2: El coneixies, aquest, Roger?
1: No.
2: Doncs t'encantarà.
1: Veig que fa divulgació, sí?
2: Fa divulgació sobre el món de l'art.
1: Art pictòrica.
2: Sí, sobretot art pictòrica. És la Judith Méndez Moreno. Té 15.000 seguidors, eh? I és una gran divulgadora del món de l'art. Em sembla interessantíssim. Avui m'ha costat escollir-vos uns posts per posar, perquè realment, almenys clar, és un tema que jo no domino gens i, per tant, qualsevol divulgació em sembla un gran aprenentatge. I, per exemple, ara l'últim post que ha fet explicatiu és al voltant d'aquesta polèmica de Venècia que heu sentit aquests dies amb el tema de la Bienal. Mira, sentiu com ho explicava.
3: Hola, amigues. Aquest vídeo va pràcticament sense edició, però us vull explicar i crec que us he d'explicar la crisi que ha sacsejat el món de l'art contemporani. Probablement haureu vist titulars o haureu llegit notícies entorn al que ha passat a la Bienal de Venècia del 2025. Però vaig explicar-ho pas a pas per qui no tingui gaire clar què és i què ha passat. La Bienal de Venècia podríem dir que és una espècie de Jocs Olímpics de l'art. Es celebra cada dos anys des del 1895. És un dels esdeveniments més prestigiosos dins el món de l'art.
2: Doncs veieu, ella, tot és molt divulgatiu, ella t'explica les coses des de zero per gent que no domina, però és que ja, per exemple, m'he escoltat un altre post superinteressant que parla de la literalitat i parla de com les pintures antigament doncs, eren molt literals perquè el que volien doncs, era ensenyar, per exemple, quan hi havia doncs, un retrat d'un noble, les volien doncs, ensenyar l'ostentació de la seva riquesa, etc. i era literal. I que avui en dia trobem la literalitat, per exemple, a la publicitat, perquè quan es volen ensenyar un producte, doncs es fa molt literal. O també a les xarxes socials. I llavors ella acaba dient que per això és tan necessari l'art contemporani que escapa d'aquesta literalitat perquè tota la imatge, tot allò visual que tenim al voltant és tan literal que necessitem l'art contemporani per anar a buscar coses que ens facin més fer preguntes, que ens facin pensar, no? Perquè una publicitat no ens fa pensar, o a les imatges que veiem a les xarxes, doncs tampoc, no? Per exemple, això és un post que té.
1: Llavors, és a dir, quan Cosme de Medici li deia a algú, pinta'm, i li pintaven un pinta'm ben ostentós, i el retratava, era això.
2: Clar, era això, no buscava res més que això.
1: I la població havia de dir, oh, mireu, el patró.
2: Bueno, tenia una funció social molt important, bueno, i elimina el Medici com quina pasta que té.
4: És que, a més, no hi havia fotografia, per tant.
2: Clar, feia aquesta funció, no? Exacte. Completament. Però, per exemple, també ens fa molts posts que naturalment remeten a la mitologia, que és un tema que sé que t'encanta. Roger, mira, sentim aquest. Sí.
5: Amigues, tothom celebra la vinguda de la primavera, però sabies que aquesta estació va néixer a partir d'un segrest i d'una mare desesperada? La vinguda de la primavera a la mitologia grecorromana és molt més que una estació de l'any. I jo t'ho ensenyo a partir de la pintura europea, així que queda't que t'ho explico. La història comença quan Hades, o Plutó, el déu de l'inframont,
1: rapta Persèfona
5: dels morts,
1: a la seva mare Demeter.
2: Vaig fer recordatoris d'aquests i les ho vincula amb pintures famoses, etc. I, per exemple, a mi m'agrada quan fa tops de coses. Té un top de red flags de museus. Diu, com pot ser que als museus no hi hagin bancs, llocs per seure, quan el que hem de fer és seure i contemplar les obres i poder tenir converses al voltant de les obres que estem admirant i que ens facin estar així com drets incòmodes. Al revés, és un lloc per quedar-nos.
4: No, hi ha museus que diuen, vagi passant a l'altra sala, eh? Ja està.
2: Clar,
4: molta,
2: però no, però ella reivindica doncs, que no sigui així. També es queixa dels museus que et fan com tot és un gran circuit per arribar a la botiga, no? Clar. I diu, com pot ser...
1: Bueno, això tots, eh?
2: Sí, sí, sí, no, això. Red flags dels museus.
1: Coneixes el poeta català Roger Peláez?
2: Sí.
1: Té un vers que diu, feu el que feu, no entreu a la botiga del museu.
2: Ah, veus? Sí, doncs mira, estaria d'acord. Aquí amb la Nimona ni Lisa.
4: A PortAventura, també, després de l'atracció, et fan entrar a la botiga. Sí, et fan entrar a la botiga.
2: I al final també diu, per exemple, la red flag dels museus, quan no hi ha el punt de vista de gènere, no? Aquesta mirada o dels artistes racialitzats, o que no hi ha una explicació del colonialisme vinculada doncs, quan un artista doncs, prové d'aquest entorn.
1: Només, sí, només cal comptar les persones despullades. Ara que no surti ningú dient el David de Michelangelo està despullat. Sí, però compta-les, compta en un museu, en una pinacoteca, només cal fer penis contra tetes. Ja veureu que hi ha molts més homes vestits.
4: Mireu, un cop més m'ha remès el Simpson en aquell moment en què li volien posar pantalons, te'n recordes?
1: Ah, sí, que porta una reproducció del David a Springfield. Sí, mola. I també la Venus de Xutxa, que està despullada.
2: Doncs va, seguiu-la. Ni Mona ni Lisa. És la Judith Méndez Moreno.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: La Laia queda aquí en remeis a contrapicades.
6: Un mosquit de l'Armella m'ha picat a l'orella.
1: L'has triada, tu, aquesta?
2: Sí.
1: La formació musical és...
2: La formació és la Damaris Gelabert.
1: La Damaris Gelabert. Avui que parlem amb vosaltres de remeis, ens podeu compartir els vostres, però també d'anècdotes de picades d'insectes o d'animals verinosos. Tenim els oients també, a banda de respondre, comenten el top que ens acaba de regalar el Sergi, el top de pel·lícules amb insectes. Ens diu l'Albert, gran pel·lícula Starship Troopers, gran al·legat contra el militarisme i els autoritarismes. En Gustau diu, el silenci als anells també havia molta importància una papallona. La recordo del pòster, ara no et pensis que jo me'n recordo. Ai, no. He dit el senyor dels anells. El silenci dels anells.
4: Això, sí.
1: Amb l'Anthony Hopkins, però no recordo la importància d'aquella mena d'arna o papallona nocturna.
4: Sí, perquè estava dins un cadàver, crec que era.
1: Val, ostres, ja la vaig veure fa molts anys.
2: I com es diu aquella pel·lícula? Que no, això, olla de l'efecte papallona, es diu, no? Olla de que si canvies una cosa en un racó del món...
1: Tomba. Però en aquest cas era metafòric, l'insecte.
2: Sí, només era metafòric, oi?
1: No crec que es digués una papallona batint les ales a Hong Kong i el segon escena plogués a Nova York.
2: I també era de 100.000...
1: 100.000 espècies d'abelles.
2: Això, 100.000 d'abelles, sí. Per cert, és molt xula.
4: Aquesta cançó que ens has posat, Demà pica't un mosquit a la Damaris, saps que és un dels vídeos en català més vistos de la història de YouTube?
2: Com els relatos de la Damaris.
4: 400 milions de visualitzacions,
2: clar, és que
4: és
2: aviat.
4: És una borrada.
2: Sí, sí, sí.
1: En Sisson ens acaba d'enviar un àudio cantant Polls de Xiula.
2: Ah, sí, va.
1: No l'he gravat encara.
2: No, ja, ell cantant no cal, però vull dir que la cançó és molt xula.
1: Sí, sí, i tant, posarem d'aquí una estona.
2: Polls!
1: Ara toca remeis contra picades.
2: És que m'està tratant el cervell, la Damaris.
1: Sí, l'has posat tu.
2: No sabia que estaries mitja hora abans parlant del tema amb la cançó.
1: Són remeis de veritat o són d'aquelles coses tradicionals supersticioses?
2: Home, no ho sabem, això. Si ho sapiguéssim, no es dirien tradicionals ni remeis, no? És una incògnita. Hi ha gent que li funciona, gent que no. No sabem mai exactament si és del cert o no, però sigui com sigui, jo soc molt partidària de provar-les, perquè de mal no te'n farà, saps? Perquè, a veure, no sé fins a quin punt això està demostrat el seu funcionament, però sí que la sensació que fem alguna cosa doncs ja és interessant. A veure, en qualsevol tipus de picada, el millor, sobretot, és no gratar. Això sí que és una acció.
1: Sí, clar,
2: que això,
1: clar.
2: Bueno,
1: sí.
2: És important recordar-ho.
1: I deixar que el temps passi sol.
2: Exacte, deixar que passi l'estona, la picor se'n va sola, però
4: Laia,
2: podem fer alguna cosa.
4: Laia, tu no et grates?
2: Depèn, intento no gratar-me, no tant com voldria.
4: Roger, tu no et grates?
1: Intento no fer-ho. Però
4: sí,
1: això em ve a la ment. A quin personatge del Simpson li agrada que el piquin els mosquits perquè són divertides de gratar l'espectador?
4: Qui ho fa
1: això? El primer que ho digui, els oients,
4: si no me'n recordo.
1: Premi honorífic.
2: Va, doncs vinga, anem per les picades del mosquit, perquè diuen que per prevenir, per exemple, podem posar alfàbrega o citronela, això, i els típics, vas a buscar, vas a una floristeria i aporten el cartellet aquell del mosquit tatxat perquè es ven com a xurros, per això no sé tampoc quina és l'efectivitat, eh?
4: Però... Les filles es submergien en una banyera de citronela abans d'anar al camp, i després la sortien i anaven.
2: Sí, home, és que, clar, aviam, una mica sí que hauria de funcionar, perquè diuen que és aquella olor que defuig els mosquits, per tant, en principi sí que hauria de funcionar.
4: En teoria.
2: De totes maneres, el remei absolut pels mosquits jo crec que encara no s'ha inventat, perquè qui l'inventi es farà d'or, perquè tothom està com a la recerca.
1: Mira, en Salva qüestiona el teu top, Sergi, i diu, ara que parlàveu de pel·lis d'insectes, les aranyes no són insectes, són aràcnids.
2: Perdó. Vinga, doncs anem per les ortigues, que tampoc són insectes, però però les seves picades són ben molestes i, per tant, les he volgut incloure també doncs, en aquesta llista. Si voleu, podeu optar pel remei que vaig aplicar jo l'altre dia. És aquest, el del fang, i n'ha parat algun oient també. I és que sembla que el fang sí que està provat que gràcies a la seva acció refrescant, antiinflamatòria i la seva capacitat per absorbir toxines i calmar, doncs sí que funciona, perquè és veritat que, en el fons, és una, com una cosa humida que t'absorbiria, no?, en el fons, el verí que porta l'ortiga.
1: Premi honorífic per en Xavier, que ens diu que és el Flanders, el personatge que li agrada. Gerard Escat, segon.
2: Anem per les abelles, que avui en parlem molt, les picades d'abelles. Doncs va bé l'amoníac, el pipí, eh? Si no teniu aquell llapis d'amoníac, doncs el pipí doncs, és la mateixa funció.
4: El pipí propi ha de ser de pipí d'altri?
2: Això és igual, perquè porta amoníac el pipí, la cosa és aquesta. Si no, l'aloe vera també funciona, tot i que jo soc més partidària de posar l'aloe vera allò que us deia abans, quan no hi ha ferida, eh? Només quan hi ha inflamació o pell encetada, perquè al final l'aloe és regenerador, cicatritzador de la pell.
1: Sergi, l'aloe és la llei orgànica d'ensenyança.
4: No? Sí, ho és.
1: Sí, continuem.
2: Sempre va bé tenir una mica d'aloe, perquè retalles una mica la fulla i fa aquella bava que va, escolta, per les cremades. Això, va, això sí que està comprovat.
4: Nosaltres tallàvem fulles d'aquestes i les posàvem al congelador.
2: Ostres, val.
1: Per fer polos.
2: Però per què
4: no,
2: el congelador?
4: No. Per, després, quan passava una cosa...
2: I
4: aquestes...
2: per què no la treus quan te'n fas el mal?
4: No, perquè no era nostra.
2: Ah, val, d'acord. Com
4: exemple...
2: amagatzemat.
4: Ah, exacte. Crec que era la meva sogra que en tenia a un jardí i aleshores deia, teniu, retalleu-la i...
2: I mira que creix d'arreu, l'aloe, vull dir, la pots posar on vulguis perquè creix d'arreu.
1: És la típica persona que quan trencava un vidre el fumava i el guardava per conèixer un eclipsi d'aquí 15 anys.
4: És que s'ha d'aprofitar tot en aquesta vida.
1: Hi ha un eclipsi d'aquí no gaire, no?
2: Sí, a mitja agost.
1: Un tema de ciència farem d'aquí uns dies.
4: El 12, 12 d'agost.
2: Doncs mireu, l'últim insecte, que no sé tampoc si és insecte o no, però la paparra, que últimament n'hi ha moltes, i sí que és veritat que s'ha d'anar molt en compte en com s'extreu l'animal, eh? No és tant que piqui com que s'ha de treure l'animal, no podem deixar que passi,
4: I
2: això.
4: I crec que s'ha de treure pel cap, diria, oi?
2: Bueno, s'ha de treure amb unes pinces, sí. I sobretot intentar que les potes no quedin a dins de la pell. Això és molt important, perquè si no és quan podria fer infecció. Però us he de dir que jo he anat a vegades, fins i tot jo no, però algun pare meu va anar al cap a treure una paparra i li van dir, ui, aquí no traiem paparres, no en sabem gaire. És millor anar a una farmàcia d'un lloc de muntanya, que hi estan habituats, que gent que en sàpiga. Vull dir, al final l'únic que necessites és que algú sàpiga com es treuen.
4: Es treu l'Himalaya en lloc del cap del
2: barri. No, però vull dir que sabran més amb una farmàcia de Berga que amb un cap de Gràcia.
4: També és veritat que les paparres normalment s'agafen més aviat al bosc que a la costa, per tant, ja estaràs en el lloc.
2: Sí, per això et dic. Sí, quan ets al lloc on... Sí, exacte, buscar el lloc on... Havien dit també de fer una mica de posar-hi oli perquè llisqués més. Jo això tampoc no. He llegit també que no acaba de ser una bona idea.
4: Hem fet mosquits, ortigues, abelles i paparra, gràcies, Laia.
2: Sembla ser rigor, també ho hem fet, també t'ho dic. Però, bueno, una mica...
4: Ha deixat clar que és una mica sabidoria popular.
2: Ah, això mateix, saviesa.
4: Exacte, perdona, podeu compartir-ho també amb nosaltres. En Siso diu que caca de vaca sempre és un bon remei per qualsevol cosa.
2: Sí, mira,
4: acaba de venir la comunicadora de l'any. La creadora.
7: Hola, bon dia. Fins quan penseu fer durar el títol honorífic
4: aquest? Estem a la setmana, d'Orfero.
7: Estic incòmode, jo ja.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Pay me what you want it. Don't act like you forgot.
4: Em pregunto jo si ha passat alguna cosa amb la Rihanna o és només per entrar en situació.
7: No, la Rihanna ja fa uns dies que vam dir que està ocupada, està embarassada de bessons.
2: Sí.
7: Però aquesta cançó ha aparegut en una publicació de Doña Shakira, Mebarak i Ripoll, perquè suposo que us ha arribat que s'ha estalviat una petita part de la seva multa multimilionària.
4: Una petita part, bueno, són ben bé 60 milions d'euros, eh?
7: Sí, però també em fa molta gràcia, perquè ara la tia està aquí publicant, com, bueno, ella, reina del pop, guanyant a Hisenda, que li han perdonat, bueno, li han perdonat, entén, me li han tornat aquests 60 milions i tal, i no sé què, però que això només és una part de tota la causa.
2: Sembla que no hagi fet res, no vols dir?
7: Que tota la resta ho va admetre, eh? Va admetre que havia defraudat a Hisenda, va pagar la pasta que havia de pagar.
4: Era molta més, a més a més.
7: Era molta més perquè són del... No sé si són com 4 anys o així, d'haver fet com la
4: viu-viu.
7: La viu-viu, amb el tema de la residència fiscal i tot això, i només s'ha estalviat un dels anys. Des del 2011 al 2014 ha recuperat la multa del 2011. El 2012 al 2014 ella reconeix que ho ha fet malament i que la valia. Per tant, no sé per què la tia va fotent el xou amb aquesta mena de performance digital amb aquesta cançó de la Rihanna, però bueno, aquí la tenim. Ella contenta d'haver guanyat aquests petits galons. És que de veritat, és que la vida dels milionaris, penses, jo com voleu que empatitzi amb aquesta persona?
2: Ja, costa, eh?
7: Els meus problemes són tan diferents dels seus. En fi.
4: Una mica diferents sí que són.
7: I ja et dic, mentrestant, a casa seva, Rihanna embarassada dels seus bessons, la Zendaya també embarassada, i també, novetat, la Hailey Bieber, una altra vegada embarassada, la dona de Justin Bieber, ja tenen un criu i ara en tindran un altre.
2: Aquest sí que navego més.
4: Estava molt perdut ara amb el tema familiar.
7: Bueno, jo estic començant a deprimir-me una mica, perquè tot el panorama d'estrelles pop de la meva adolescència, el Justin Bieber, Zendaya, la Miley Cyrus, la Rihanna, la... Bueno, tu, Cristo, ja tothom pares, tothom embarassat per vuitena vegada.
2: Aquests actors i actrius que especialment ara penso en la Zendaya, que sempre han fet papers, o últimament, o ja
7: eren adolescents, pràcticament
2: més jove del que són... No, que en canvi passen els anys i creiem que volen ser mares, però segueixes veient-les en alguns llocs i a sobre... No,
7: i a més, com que tenen pasta, poden ser molt aviat.
2: Això també és veritat.
7: Vull dir que comparativament també és com trampós.
4: És com els futbolistes, que de volta veus nanos de 20 anys amb crius, saps?
2: Sí. Però quan ho vas dir, vaig mirar i em sembla que la Zendaya justament tenia 30 anys, és ben bé com tu, no?
7: No, sí, és que la Zendaya és gran, sí. Però fa papers d'adolescent perquè té com aquesta genètica super menudeta, però vaja, que sí, que també estaria bé que posessin actrius de les edats reals a fer papers de personatges d'adolescents, perquè fa patir. En tot cas, a part d'embarassos i ja relacions consolidades i la Shakira contenta perquè... Bueno, perdrà una mica menys de pasta que no necessita. La primavera està fent ja els seus efectes. Estan sortint a la llum noves relacions, nous enamoraments, gent enganxada, morrejant-se per diversos indrets del món.
2: Expliquis.
7: La notícia de la setmana, una mica, per mi, i jo crec que per molta gent,
8: és que Jacob Elordi...
2: Home, ens interessa
8: el nostre
2: que fa, sí.
8: Basco australià de capçalera.
2: Totalment.
8: Protagonista de Cumbres Borrascoses, de Saltburn i d'Eufòria. No, Eufòria, i d'aquestes
1: si esteu al dia, li va molt bé com a emprenedor immobiliari. Sí.
8: Jo és que no he mirat la tercera temporada perquè m'han dit tothom que és molt dolenta.
1: En tot cas... Divertidíssima.
2: Què li passa, Jacob?
8: Acaba d'entrar de cap al clan Kardashian.
2: No!
8: Sí, elles són com una mena de taranyina.
2: No!
8: Que no queda ningú. No queda gallina amb cap, aquí. Sí,
2: sí, no!
8: I a més ho fa...
4: Amb quina?
8: Enrotllant-se amb la Kendall Jenner, que és l'ex de Bad Bunny.
1: Ai, quasi.
2: Ah, la
8: no, ara és el cunyat del Chalamet.
1: Com es diu la dona de Chalamet, és la...
8: Sí, mateix, Chalamet està amb la Kylie Jenner.
1: Sí.
8: Que és la germana de la Kendall Jenner.
1: Que està amb el Nathan Elordi.
8: Que està amb el Jacob Elordi. Però és que és l'ex, o sigui, l'últim nòvio que se li coneix. A Kendall Jenner és Bad Bunny.
4: Vale, diem que Catalunya és un país petit i tothom se'n balla tothom.
8: No,
4: però...
8: Hollywood és un rotllo, també.
1: Anava a dir...
8: que no es pot aguantar.
2: Ostres, ara no m'ha agradat aquesta
1: notícia.
2: Laura, m'esperava una cosa millor.
8: No, a mi tampoc, no et fot. I ja m'agradaria que estigués amb mi, el Jacob Elordi. Però mira, s'ha de quedar amb la Kendall Jenner.
1: No,
2: oh, exacte, m'agradaria que tornés. Mira que vaig veure un post l'altre dia, s'ha explotat molt també això, però recuperant les seves arrels. I jo què sé, diu la mínima cosa i ja li fan
8: no,
2: un post.
8: No, i va viralitzar molt un vídeo seu a una gala, no sé, de per aquí a prop, que s'estava fent un llatge amb l'Anna d'Armes. I era com, ai, com va sortir amb l'Anna d'Armes. No, però ara en sèrio, què té Kendall Jenner? Per què? S'ha lligat a Bad Bunny, s'ha lligat a Jacob Elordi.
1: Anem a veure-la.
8: Hola, tio.
2: Jo trobo més blanca que un full de paper, aquesta nena, vull dir que no m'agrada gens.
8: No, bueno, no sé, estic a favor, com a mínim, que no sigui la típica estrella de Hollywood esquelètica d'aquestes que fot patir, que últimament estan totes primíssimes.
1: És atractiva.
2: Però ell que té aquest físic així com a Muranot i tal, què fa amb aquesta tia que sembla un fantasma?
1: Perquè sembla un fantasma.
8: Ara no farem body shaming d'aquesta pobra noia, tampoc.
1: Estàs fent body shaming molt malament,
8: perquè és una tia rica, pija, que no fa res a la societat.
2: Això ja ho donàvem per fer.
8: No té cap tipus de talent, fan un reality show, aquestes.
2: Home, que viuen de ser famosos, aquestes, no?
4: Com a dona és tan guapa com Jacob Elordi, és guapo com a home, vull dir...
2: Ja està. Acaba de fer una creu a Jacob Elordi, que ja no sento
8: molt. Hi ha molta comparació, perquè és veritat que es diu que passa la típica cosa que a vegades generen les parelles heterosexuals, que es mimetitzen molt. O sigui, que sí que és veritat que hi ha com una mena d'energia que comparteixen, que Jacob Elordi la té masculí i ella la té femení, i diuen, és que són la mateixa persona.
1: Sí, una mica
8: amb gèneres diferents.
1: Laura, ara seriosament, ja que has dit que m'encantaria estar amb el Jacob Elordi, t'enrotllaries amb ell abans que amb en Bad Bunny?
8: No.
2: Jo sí, per si algú li importa.
1: Vale.
8: O sigui, físicament sí, de tarannà no. O sigui, em cau millor el Bad Bunny.
1: Vale, crec
8: que aporta més al món Bad Bunny.
2: Però també, mira, també diu molt poc a favor del Bad Bunny que estigués també amb una Kardashian. Vull dir que al final tots...
8: Ja dic, algú té aquesta noia, no? És la mateixa Kardashian, no és una Kardashian, Laia, és la Kendall Jenner.
1: Mira, en Ferran, l'oient, afegeix que la Kendall Jenner també havia estat amb en Harry Styles i diu, i amb alguns jugadors de la NBA. Però
2: aquesta gent que només busca famosos també té problema.
8: Bueno, perquè Dios los cría, ellos se junten. Al final, l'endogami és molt natural, eh? Jo crec que al final és gent que comparteix el teu estil de vida i la teva manera de veure el món.
4: Ella no vol, però està envoltada d'això. Què vols fer-hi?
2: Bueno, doncs podries ser una que preses i sortir d'aquest món.
8: Sí, també podries,
2: clar.
8: Bé, qui també té nova nòvia?
2: A veure,
8: la pillat,
2: sí, aquesta és millor,
8: també.
1: A veure.
8: Ja ara no s'acaba d'entendre el que acabo de dir perquè hi ha hagut aquí un problema de timing.
1: Què ha passat?
8: Amb la música. Jo primer volia dir que la Minya Mal també l'han enganxat fent plans ja amb una nòvia nova, aquest influencer que es diu Inés García.
2: Sí. Però durant 15 dies aquest, les nòvies.
8: Bueno, això ho veurem d'aquí 15 dies.
1: Ah, i la Nicki Nicole ja està?
8: Ai, ja fa temps que està la Nicki Nicole.
4: Sí, però això fa molt, eh?
1: Es van separar.
4: Bueno,
8: que no van arribar a ser ni res, no?
2: A veure, torna'ns a dir qui és la nòvia d'ara.
8: Inés García, la busqueu a internet, és influencer, canònica, clàssica, de fer fotos amb biquini a la platja, tampoc aporta res.
2: També una gran perla.
8: Però bé, qui esperava, o no?
2: Aquí ja no esperava gaire res.
8: No, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa que teniu els culers de pensar que qualsevol estrella emergent que teniu és un ésser de llum i que ho farà
2: tot. No, al revés. Jo tinc molt poques esperances posades a sota l'Isla.
1: La Inés García, estic mirant el seu Insta, que com a bona influencer els últims dies ha anat a la Feria d'Abril de Sevilla.
8: És això, és així. Vull dir, no té res més especial aquesta noia. Jo només espero que no fotin cap merder i que no ens desviïn la mi.
2: I ja està.
8: Qui més està enamorada? Ara sí.
1: Aquesta que sentim.
8: Enganxada, morrejant-se amb un noi guapíssim a l'aeroport de Barcelona. Molt contenta la indústria dels safareigs perquè tenim unes imatges molt explícites de
2: morreig
8: i que després d'haver dit 80 vegades i poder haver posat de moda aquest tema de que s'havia caducat el tema del morreig i que la gent ja no es feia petons pel carrer ni res, Batial ha vingut per donar-nos una alegria i dir, mira, nois, jo us dono aquesta imatge al bell mig de l'aeroport, jo aquí fent uns petons amb llengua increïbles amb un noi molt guapo que crec
7: que no se sap gaire qui és.
2: Això també està bé, que no sabia qui és, mira, i em sembla un a favor.
4: Laia, si no existissin els aeroports, no haguéssim tingut aquesta notícia.
2: Mira, ara avui t'he de dir, més un Batguiel, menys un Jacob Elordi. Mira què et dic.
4: Fixa't.
2: Ara, mira, Batguiel, per davant.
7: Mira, i això no m'esperava avui, eh?
4: No me l'esperava, no.
7: Jo molt contenta per ella, perquè sé que ho estava passant malament i que això li pot donar alegria. Ara, Batguiel. Qui també potser ho passa malament aquesta setmana, però no ho sé, perquè ens estan fent un vídeo per relatar-nos tota la seva peripècia romàntica, que és que dues de les jugadores que s'enfrontaran aquest dissabte a la final de la Champions femenina, com ja sabeu, estan molt enamorades i són d'equips rivals.
2: Ostres. Això no ho sabia jo.
7: No, Laia, sí que ho sabies, perquè són la Barri i la Ingrid Engen.
2: No ho sabia.
7: O sigui, aquestes ties van començar a estar juntes quan estava al Barça, Laia.
2: Sí, però jo no sé l'havia sentimental dels jugadors
4: de Laia. Jo que estaven juntes sí que s'havia fet molt famós. El que no sabia és que la Engen està a l'Olimpíada.
7: Clar, llavors, ella ha fet una cosa inèdita al món futbolístic, jo penso, que és fer un vídeo a les seves xarxes socials com si fossin bloggers explicant què els hi passa.
9: Al principio, estan paradas, i ara què, com va ser? Igual, està bien hacer un vídeo, pero gente.
10: First of all, happy, yeah, that we are both reaching a final.
9: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. Que cuando empezó la temporada, como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça como para el León. No quiero acaparar la cámara.
10: No, please. Ah. It's good. Me leaving Barça and now playing for León, it was also to fight for this title. And I think also from the beginning of the season, you know that it's an
7: no,
10: also...
7: No, o sigui, jo estic flipant que dues futbolistes decideixin fer un contingut com aquest. O sigui, hi ha una part que no m'acaba de funcionar perquè penso, ai, no us llanceu ara tampoc aquest món com de la premsa rosa i
2: no,
7: de
2: voler
7: fer més protagonisme del que és, d'una relació romàntica.
2: Però aquí pots tirar-ho per la part esportiva, no? Pots dir, elles estan fent això com dient, mira, doncs com normalitzem que ens podem enfrontar i en canvi que és només...
7: No, i normalitzem les relacions homosexuals entre futbolistes, cosa que el món del masculí estem a anys llum de que passi.
4: Com està tractant la premsa esportiva aquest frec a frec?
7: La premsa rosa.
4: Diario AS, una història d'amor en pausa per 90 minuts. ABC, mujer contra mujer. Te amo, pero no voy a tener piedad contigo. Mujer contra mujer.
7: Sí, a mi el que em genera conflicte és que si tu fas aquest vídeo saps que tindràs aquests titulars.
2: Ja, però alhora també disfrutarà el cervell amb molta gent, que això és molt interessant.
7: Sí, això és molt interessant. I mira, ni que sigui per veure aquest safareig, mirar la final de la Champions femenina, quan potser no l'haguessis mirat de cap altra manera, em sembla bé.
4: No us sona fons d'inversió, Leon Engen? Sí, una mica.
2: Mira, no, però sí que és veritat que, hòstia, el Trump-Sommel em sembla superbonic i de veritat trobo que hauríem pogut fer la clocada d'ull a Heated Rivalry que va d'això, la sèrie aquesta de l'hoquei.
7: Pot ser l'ambista, estan molt ocupades.
4: Bueno.
2: Per què no? Però si
7: no
2: va d'esport i de relacions homosexuals, jo crec que...
7: Jo ara tinc ganes de veure si ens donen alguna imatge el dissabte, així...
2: Ai, seria superbonic.
7: Memorable.
4: Va, acabem amb l'oreja de Van Gogh.
7: Va, home, que hem de parlar d'aquest gran drama.

0: amb l'oreja, a veure.
1: A veure, com ja sabeu, la setmana passada vam tenir totes aquelles imatges perpèntiques de la Maya Montero desafinant com una cabra al gran retorn de l'Oreja de Van Gogh als escenaris.
2: Sí, ja feia patir tot.
3: Feia patir moltíssim.
1: Clar, aquí no havíem sentit dir res sobre aquest tema, perquè potser tampoc li toca ni volia. Aquesta setmana ha estat Leire...

0: del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la B22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc. Al llarg d'aquest matí, alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, 4 núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda de demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir reunir-se de tarda per parlar de salari.

0: amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
1: Ustec, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
2: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en l'assignatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
0: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
3: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
4: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb cinc models de gestió diferents.
5: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
4: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
3: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents al 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamón Carvajal.
6: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
7: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
6: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
8: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. i té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem al cors, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
6: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
9: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
6: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
3: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà, tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
11: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
12: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
10: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
13: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí, y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí, y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
10: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
3: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han tingut aquestes actuacions d'inacceptables, i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí, us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
14: malauradament el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
3: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
15: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
3: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
16: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
17: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb rodalies. No volem ser unes segones rodalies.
16: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
3: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
18: D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
3: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
19: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
20: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
3: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Ullevål Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
21: Obviamente cada aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
3: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon. Va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
22: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa, al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
23: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
22: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
24: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
22: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6.000 persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
3: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
25: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'hoquei Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'hoquei Lliga, a nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'hoquei Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
3: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Propostes en xarxa.
4: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre, o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
0: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats proconvocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a Port Aventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la Millor Interpretació i Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però és que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat, trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a Ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar, la temperatura quedarà una mica més freda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
3: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
7: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
8: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
9: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
3: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
6: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
10: No pot més el 0-3! Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patrícia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
11: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
10: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
6: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
12: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
13: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
12: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
14: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
12: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
15: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
12: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos, argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
6: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals

0: Doncs els anestesiòlegs, igual que ha passat a altres comunitats autònomes, com som un servei tan nombrós i tan afectat per aquesta sobrecàrrega, és habitual que siguem els pioners, no sempre, però en aquest cas també ha estat així. I sí, evidentment, estem en contacte, no només nosaltres com a facultatius, que fem el que podem per explicar la nostra decisió als companys d'altres centres, sinó també estem aprofitant una miqueta l'altaveu que ens dona Metges de Catalunya dintre de la campanya de Ni un minut més, perquè no només els companys anestesiòlegs, sinó tot facultatiu o facultativa de Catalunya se n'adoni que una forma de pressió molt evident que tenim és aquesta.
1: Irene Vermell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i així aquests professionals de l'Hospital de Bellvitge han decidit no allargar les seves jornades laborals, no assumir tasques addicionals com a mesura de protesta per poder forçar el Departament de Salut a seure i negociar la millora de les seves condicions laborals i professionals.
2: Gràcies, Anna. Doncs, evidentment, els pacients que segurament, si això va per aquí, se'n ressentiran. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi bé. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
3: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
4: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
2: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevål Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
5: Obviamente, cada semana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments, i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
2: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb 2 punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i, per anar escalfant l'ambient, ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin una espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Mentrestant, l'Espanyol afronta la darrera jornada sense urgències després d'haver segellat la salvació. La part baixa de la taula implica, però, tants equips que la darrera victòria ha catapultat els blanquiblaus fins a l'onzena posició, un fet que els deixa només 3 punts de les places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Hilali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Reial Societat.
6: Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble, y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
2: 5 minuts per arribar a les 8. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a

0: directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar, i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades, per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una cinquantena de ponents i una trentena d'activitats, i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el Fira MAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
1: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
2: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
5: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
6: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
7: gràcies i fins la propera.
8: Moltes gràcies.
9: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
4: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
9: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
4: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
9: Premis Ràdio Associació.
4: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
11: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
12: Què pot fer trontollar una democràcia?
13: I si demà deixés d'existir?
14: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
15: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
16: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després de la trobada d'aquest dimecres, que ha acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu és desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Malgrat les negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de totes dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Tarragona, els manifestants tallen la carretera N240 i en uns minuts serem a Vinaròs, a la província de Castelló, on els docents ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan immersos en un reguitzell de jornades de vaga. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes. Després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. En hora punta volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de destacar 8 quilòmetres i mig de retencions que hi ha entre Parets i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona arran d'unes obres que s'han endarrerit i això està provocant aquesta important retenció. Si fem una ullada també a aquesta AP7, també tenim aturades a la zona de Parets en sentit Tarragona, a Barberà en dos sentits i també problemes per una avaria a Freginals. Per tant, compte si us trobeu amb aquests punts. En el cas de la resta d'accessos, els accessos nord, problemes a la C16, els túnels de Vallvidrera, a la C17 a Mollet, a la C31 a Badalona i, com no, a la C58 i la C33 venen bé arribant al nus de la Trinitat. També a la part sud hi ha retencions, sobretot a la zona d'Hospitalet a a la zona de la C32 i també a Sant Boi, a la C31 a l'Hospitalet, a la B23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades entre Sant Just i Sant Feliu i després al mateix Esplugues, i també a la A2, on es registren en aquests moments 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
1: Doncs tancarem portada amb la previsió meteorològica que ens acosta un dia més en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, termòmetres amunt avui, oi?
4: Doncs sí, Helena, avui puja, molt bon dia. De fet, ja el matí ha començat i està començant més suau que no pas ahir. I ja a aquesta hora del matí, doncs, temperatura que volta els 20 graus a moltes poblacions costaneres. Per tant, un ambient dolç, tebi, el que tenim en aquests moments. I amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns, i de fet hi ha boires a hores d'ara, que s'han format cap a l'Ebre. Per tant, allà potser sí que el cel es veu amenaçador, sí que es veu misteriós el panorama, però de seguida aquests núvols baixos s'acabaran desfent i es retiraran mar endins. I, per tant, migdia i tarda d'avui, que acabaran sent del tot diàfans, del tot asserenats, del tot raspallats. I només amb alguns nuvolots al Pirineu, que serà difícil que acabin en tempesta. La temperatura d'avui encara pujarà més. Moltes viles costaneres voltant els 25 graus, prelitoral i Catalunya central cap als 30. I les comarques de Ponent fregant els 35 graus. Per tant, serà una tarda d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho hem sabut no fa pas massa estona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels Comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern, però, que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat, i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
5: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
5: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
5: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
8: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
5: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos, justament. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del consorci de de la zona franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents al 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. Catalunya rebrà uns 120.000... No ens passéssim tampoc amb la xifra. Catalunya rebrà, ho dic bé ara, uns 120 milions durant el primer any del pla d'habitatge impulsat pel govern espanyol i del que se n'ha de beneficiar les diferents comunitats autònomes. El fons, dotat amb 7.000 milions d'euros fins al 2030, pretén que el 40% dels recursos es destinin a incrementar l'oferta d'habitatge i que s'incorpori un blindatge per garantir que les promocions fetes amb diners públics no puguin acabar al mercat especulatiu. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i els consellers autonòmics es reuneixen avui dijous a Madrid en una conferència sectorial per iniciar aquest repartiment de fons. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables, i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. És una altra de les notícies destacades del dia, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions, i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. Per ara, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens en dona més detalls l'Arnau Olmos.
9: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
10: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
9: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
11: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
12: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT, que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
9: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions.
2: hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final ens s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora ens desplacem cap a Vinaròs, a Castelló, on mestres i professors ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan en vaga. Allà hi tenim els nostres companys de Canal 21 Ebre, Hatim El Bukhari i en Joan Bericat. Joan, bon dia. Quina és el sentiment en aquesta nova jornada de vaga en marxa, eh?
13: Sí, sí, vos enganxeu en marxa total, s'acaben de mobilitzar, estem tallant la NT-140 aquí a l'altura d'Alcanar, de Vinaròs, que és on ens trobem ara mateix, en diferents docents d'arreu del País Valencià i d'aquí, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, que la veritat és que se'ls nota, bé, evidentment, en esta reivindicació, però també en esta enfado, no, que tenen damunt, perquè ja fa dies que s'està allargant aquestes mobilitzacions que s'estendran durant el dia del matí, sobretot en la concentració a les 12 a Tortosa i bueno, en esta baldanada popular que estan a punt de celebrar aquí a la frontera, perquè ells diuen que no hi ha fronteres, que la Sénia no se, que el riu Sénia no separa res, que tant els països valencians com el sud de Catalunya van a una per esta vaga indefinida que estan agafant o que volen agafar i per esta vaga que estan vivint els docents de les Terres de l'Ebre. Anem cap a la meva dreta, cap a la vostra esquerra, suposo, a veure si podem contactar en un dels representants d'esta vaga, sobretot per la part de les Terres de l'Ebre, que és Pau Urenya. Estem aquí en Pau Urenya, representant de l'Ostec a les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pau.
14: Hola.
13: Com se respira el dia d'avui, com se prepara esta jornada de vaga que una vegada més, malauradament, ha tocat fer?
14: Doncs sí, la veritat és que malauradament hem de seguir lluitant perquè l'immobilisme de la conselleria és realment indignant i la veritat és que s'han presentat a les negociacions sense haver fet els deures i per tant doncs, ens veiem obligats i obligades a seguir lluitant. I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint, ara mateix estem unint aquestes lluites, val? Del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, o sigui, en la mateixa situació greu, no? De manca de recursos, de manca de personal, d'un salari indigne, no? I ara mateix doncs, està posant-se en evidència que tant des del País Valencià com des de Catalunya doncs, compartim un malestar, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites. I això és el que estem fent ara mateix.
13: Abans comentàvem que no hi ha fronteres, no?, entre tant la comunitat valenciana com en nosaltres a l'hora de negociar o a l'hora de parlar d'educació. Com anava aquesta col·laboració que ha nascut avui?
14: Sí, la veritat és que és la primera, però esperem que no siga l'última. Esperem que els docents i tot el personal educatiu del País Valencià i de Catalunya doncs puguem seguir treballant junts, puguem seguir compartint aquests moments de lluita que ens enriqueixen, que ens donen força. No? Nosaltres creiem que avui doncs, agarrarem molta més força de cara a la continuïtat de la lluita i estem absolutament convençuts de que al final doblegarem a les nostres administracions. Val a dir que són administracions que pareix que siguen de colors polítics diferents, però a l'hora de la veritat estan menystenint l'educació pública, estan menystenint els serveis públics i al mateix temps també són incapaces de negociar d'una manera correcta, no? Estan intentant imposar uns acords que han rebutjat la majoria, tant al País Valencià com a Catalunya.
13: Moltes gràcies, Pau.
14: A vosaltres.
13: Que vagi molt bé el dia.
14: Gràcies.
13: Estarem atents i nosaltres ja despedim. No puc ni sentir-me a mi mateix. Espero que s'hagi sentit tot bé. Així està sent aquí esta jornada que només acaba de començar a les Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Joan. T'hem sentit perfectament, sens dubte, molt ben acompanyat i molt sorollosa aquesta reivindicació que avui s'ha traslladat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al País Valencià, on també ja fa dies que duren. Gràcies, companys. Bona feina.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Deu minuts i arribarem a 9:15. Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. I en Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. I parlem ara d'un altre col·lectiu que està en peu de guerra. Són, en aquest cas, els treballadors de Nestlé. Una cinquantena s'han concentrat davant les oficines centrals del grup Esplugues de Llobregat per oposar-se a l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la multinacional i que afectarà 178 persones a Catalunya, la majoria 158 en aquest centre. La protesta convocada per Comissions Obreres, el segon sindicat amb més representació per darrere de la UGT, s'ha fet mentre direcció i comitè d'empresa es reunien per segona vegada en un hotel de Barcelona. Canviem radicalment de qüestió. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Aquest dimecres l'AMB ha presentat les xifres amb motiu de l'inici de temporada de bany. A més, ofereix 20 milions d'euros per aconseguir la dualitat de protecció de la natura sense perdre la funció social d'aquests espais. Tot plegat a l'espera que la Generalitat i el Govern també s'assumin al finançament. La pitjor part se l'emporten, de fet, les platges del tram nord amb una pèrdua global de sorra del 34%. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar també un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
16: Agradecimiento a Robert porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
17: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
18: Obviamente que esta semana pues sent algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ja ha estat declarat d'alt risc. Amb els gironins en descens i els alacantins marcant la permanència, amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin un espectacular rebut a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. I avui obrim la cultura amb un nom propi, el de l'Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I ja s'han presentat les novetats de la Patum d'aquest any, que se celebrarà del 2 al 6 de juny. La principal novetat és l'augment del finançament extern, que arribarà als 340.000 euros. Aquesta xifra suposa el 56% del cost de la festa. Ens n'informa l'Héctor Aranda des de Televisió del Berguedà.
9: La Generalitat de Catalunya ha augmentat la subvenció que destina la Patum de Berga i ha passat dels 125.000 als 200.000 euros, mentre que la Diputació de Barcelona ha quadruplicat la seva partida i ha passat dels 15.000 als 65.000 euros. A les subvencions públiques cal sumar-hi les aportacions de patrocinadors privats. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament finançar de manera externa més de la meitat dels 605.000 euros que costa la Patum.
19: El rècord històric d'ingressos que rep la Patum, sigui per administracions públiques, evidentment, per aportacions privats i per una cosa que més ens unifica i ens fa sentir com un col·lectiu, que és la samarreta de Patum, que no només ens fa sentir aquest sentit de pertinença a la festa, sinó que a més també ens ajuda a finançar una part de la mateixa.
9: A més d'aquestes aportacions, la Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros la realització d'un estudi d'impacte econòmic de la Patum, que permetrà quantificar el retorn de la festa a la ciutat de Berga. L'informe estarà enllestit a finals d'any.
19: És que la Diputació a l'entorn de la Patum ja ha començat a fer-ho, però a l'entorn de la Patum ens paguen un estudi de l'impacte que té la festa a la ciutat. Per tant, aquella frase que a vegades diem, no? Berga viu de la Patum, ho sabrem. Si realment vivim de Patum o no vivim de Patum.
9: L'Ajuntament també reforçarà enguany la sanitat amb més lavabos públics i la seguretat a la plaça durant els salts de plens.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Salvador Illa i Jèssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous.

0: proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
1: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
2: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
3: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
4: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
3: L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Uller i el Biel Roquet, de TAC12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
5: Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 docents aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona, per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball, però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia, d'Ustec.
6: Hola, bon dia.
5: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
6: Perquè continuï lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negociï avui mateix, demà també, fins que s'arribi a un acord, per tant, hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27, a tot el país.
5: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui, aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
6: Avui, mobilització de tot el dia. Ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
5: Noé, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
6: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquests sentits.
5: No, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
6: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
5: Bé, Muñiz, gràcies. Doncs ja veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona a l'entrada. per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp

0: A Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho, ens acompanya Carlos Pascual. Ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bon dia.
1: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
3: Claro, la cuestión es saber la información que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema del traslado de la información, aunque tampoco... Hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor, en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él. Pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
1: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquesta ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt, quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
3: Bueno... Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otra medida de protección como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático. Protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
1: Acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés, i ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
3: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta: conseguir una vez que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
1: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
3: Bon dia, moltíssimes gràcies.
1: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 d'aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
0: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. El Supers 24 Hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
4: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
5: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
0: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
1: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
6: Bon dia.
1: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
6: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, havent aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
7: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
8: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
6: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
9: Obviamente cada semana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
6: L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiacos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la Divisió d'Honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13-6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
10: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
6: I tant,
10: com
6: fins
10: sempre.
6: Demà.
10: Fins gràcies, demà. Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, en els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos i d'altra banda la reunió a la tarda entre Educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents, ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.

Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posat les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i en Mabalea, que és el que farem en aquesta jornada. Convidarem, com és habitual, a la nostra companya Carla Ramos perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat a la nostra ciutat. Avui, com a convidat, tindrem representants de la Colla Torrada, i és que ja us anem dient que aquests caps de setmana, a mesura que doncs, millora el temps, sortim més al carrer i hi ha molta activitat al carrer. De fet, hem estat parlant amb la Colla Morada, hem parlat també amb geganters, i en el dia d'avui us proposem parlar amb la Colla Torrada, perquè és que justament aquest dissabte organitzen la 7a edició de la Fira de les cervesa artesana. Així que ens ho venen a explicar, a veure quantes parades tindrem i com està tot organitzat. Després també tindrem representants de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Zona Centre, tindrem l'agenda que ens farà arribar el nostre company, en Josep Casasnovas, i a la recta final del Bada tindrem a l'espai del Bada Lletra, avui compartit des de la Biblioteca Can Mulà, Jordi Soletura. Això vol dir que és la Carla qui es desplaça fins a la biblioteca i acostuma, doncs, a parlar bé amb l'Héctor Calvet, que és el director de la biblioteca, bé amb la Susana Rincón. Bé, tot això serà el que us proposem en el dia d'avui, així que comencem aquest viatge radiofònic. Us convidem a acompanyar-nos. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla. Què destacarem en el dia d'avui?
1: Doncs comencem destacant que l'Ajuntament de Mollet del Vallès se suma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya per mostrar el seu rebuig a les violències masclistes davant el nou feminicidi registrat a Catalunya. La concentració tindrà lloc avui dijous a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament, com és habitual. La víctima en aquest cas és una dona de 33 anys, veïna de Figueres, que va ser assassinada aquest dimecres en mans de la seva exparella. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un nou cas de violència masclista. Amb aquesta mort, Catalunya suma un nou feminicidi aquest any 2026, una xacra que continua evidenciant la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció, protecció i sensibilització contra les violències envers les dones. Amb aquesta concentració silenciosa, l'Ajuntament de Mollet expressa el seu profund compromís en l'erradicació de les violències masclistes i referma el suport institucional a les víctimes i als seus entorns. El consistori fa una crida a la ciutadania a participar en aquest acte de condemna i record, així com mantenir una actitud activa davant qualsevol expressió de violència masclista. Un minut de silenci, com dèiem, que té lloc aquest migdia i que tant de bo doncs, no s'hagués de fer, però si més no, doncs, aquelles persones que vulguin recordar la víctima o que s'hi vulguin sumar doncs, en aquest acte contra violència masclista, doncs aquest migdia a les 12 davant de l'Ajuntament.
0: Això, si més no, allò denunciar aquesta violència i que a veure si cada vegada doncs, com diu la Carla, no haguessin de fer aquests minuts de silenci.
1: Doncs sí.
0: Altres informacions que destacarem?
1: Sí, comentem altres temes. Diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. La nostra ciutat ha acollit el plenari tècnic de joventut que ha reunit a professionals del Vallès Oriental per explicar les polítiques de joventut que s'estan desenvolupant en cada terme, parlar de projectes de futur i posar una mirada conjunta en els reptes compartits en matèria jove. Marina Escribano, regidora de Joventut a l'Ajuntament de Mollet, ha remarcat la importància d'aquestes sessions plenàries comarcals, afirmant que permeten fer xarxa amb professionals i posar al centre les necessitats dels joves.
2: Es va posar sobre la taula la necessitat de fer més xarxa, no? De fer més xarxa amb tots els professionals, dinamitzadors, orientadors i posar al mig d'aquestes necessitats que té el jovent de tot tipus, no? No només que també de lleure, d'oci, d'alternatives, de cultura, etc., sinó tota aquella part d'orientació acadèmica, d'orientació laboral, de recerca d'habitatge, de suport en la salut mental, etc., etc.
1: En el cas de Mollet, la regidora ha centrat el plenari a parlar del Pla Local Jove, el qual es va aprovar l'any passat, i com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i també quines propostes s'incorporaran al futur. Al llarg de la sessió s'ha comentat plans similars desenvolupats a la comarca o altres polítiques en les quals s'està treballant o algunes doncs, que ja s'han dut a terme en matèria de joventut. Marina Escribano ha explicat que en la trobada hi ha participat ciutats similars, com per exemple són el cas de Granollers, però també altres de diferents, com Llinars o Cardedeu. Un treball que permet tenir una visió global de joventut aquí a la comarca.
0: Molt bé, doncs aquestes, com sempre diem, són informacions que recollirem a l'informatiu Mollet al dia. Gràcies, Carla.
1: A tu, Emma.
0: I ara anem a complementar la informació sabent de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens n'informen Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Situació completament tranquil·la, anticiclònica i càlida. De fet, aquest dijous puja més la temperatura que no pas ahir i estarem parlant de molts valors ja al voltant dels 30 graus a la Catalunya central i més de 30, 32, 33 graus a l'interior de la Ribera d'Ebre i també a les comarques de Ponent. Aquestes temperatures acompanyades de molt pocs núvols. Alguns aquest matí bàsicament cap a l'Ebre amb alguna boira i aquesta tarda algun núvol decoratiu al Pirineu. També aquesta tarda una mica més de brisa, aquest vent de marinada, un palet més reforçada cap a les comarques del sud lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: De fet, des dels micròfons de Ràdio Mollet sempre ens hem fet ressò d'aquesta fira de la cervesa artesana que organitza Torrats, però en aquesta ocasió, ja va la 7a edició, hem dit, escolta'm, que ens ho vinguin a explicar aquí als estudis de Ràdio Mollet i hem aconseguit que una de les tresoreres, sembla que hi ha alguna persona més que està vigilant els comptes, això està bé, doncs ens visiti aquí als estudis. És la Maria José Viana, tot i que m'ha dit... Digue'm,
1: em MJ. Coneixeu com a MJ, MJ en aquest poble. Bon dia.
0: Molt bon dia. Ens ha confessat que ve una mica dormida en cadre.
1: Sí, és molt d'hora per una torrada.
0: El cas és que doncs, és molt d'hora, però volem allò que estigueu ben assabentats, perquè això passarà aquest dissabte al Parc de Can Molà.
1: Vindre aquí era una emergència, perquè jo vull que tots els molletans s'enterin del boníssim calendari torrat que n'hi ha aquest any.
0: Explica'ns una miqueta, tot i que un així a priori diria Fira de la Cervesa Artesana, això és per un públic més adult, també voleu donar cabida al públic familiar, perquè hi ha activitats infantils, no?
1: Al final, el que tenim com a objectiu, almenys aquesta junta que hem entrat durant aquest curs, és apropar l'oci a tot el poble. I, per tant, a tots els actes intentem que tothom tingui, en la mesura del possible, cabuda. Doncs en aquesta fira, que l'organitza, l'impulsa sobretot el nostre clan, la penúltima, han fet un calendari, o sigui, un horari perfectament lligat, tant per petits com per a més grans. Començarem el dia ja a les 11 del matí amb una festa de l'escuma, que això als infants els encanta i als no tan infants també.
0: I més ara que diuen allò que anuncien pujada de temperatures.
1: Exacte. Este dissabte tothom a la festa de l'escuma a les 11 amb una DJ local. Després n'hi haurà més DJs durant el vermut, així fem un vermut musical boníssim i després un dinar popular. I després ja a la tarda, amb la banda del Moifer a les 5:30, a les 6 en punt contra les cordes, a 7:45 esbirros, després a les 9 hi ha Blonca, que és un grup d'aquí local, on està implicada gent de la penúltima també, molt divertit, i terminarem la nit amb un grup que es diu Confinados, i doncs està tot el dia apostant tant pel talent local com per que tothom pugui gaudir.
0: En el dinar popular s'ha de fer allò reserva d'etiquet, com
1: agrairíem.
0: Ho porteu?
1: Sí? Molt bé. Sí? Al final ens ajuntem sempre els de casa segurs i després qui vulgui vindre sempre està convidat... Aviseu.
0: Aviseu, si allò seu de venir, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, més que res per una previsió, no?
1: Exacte.
0: Que és el que hi ha en aquest dinar popular, en aquesta
1: Codillo.
0: Ocasió. Codillo.
1: Codillo.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, hi ha moltes actuacions musicals, però és la Fira de la Cervesa Artesana.
1: Exacte.
0: No sé quants no? productors, si teniu allò, gent d'aquí de la comarca...
1: Sí, han vingut els de sempre, que sempre estan convidats, igual que tindrem food trucks també, perquè no li agradi
0: el codillo.
1: O qui vulgui de sobte prendre's una coseta a mig matí. I després vindran tres nous cervesers que són de molt renom a nivell nacional, que estem molt contentes, que són Espiga i un parell més que això ens fan pujar el nivell i la qualitat de la Fira de la Cervesa al final.
0: I escolta'm una cosa, com funciona això? És a dir, has dit, repetiran els que acostumen a ser-hi, però també es venen allò tres nous, no?
1: Sí.
0: Llavors, vosaltres, durant aquest període, és a dir, durant tot l'any aneu buscant, assabentant-vos
1: sí, tothom ve a l'acte i es pensa que això apareix com si fos un bolet. I no és així. Hi ha moltíssima preparació al darrere i el clan de la penúltima s'encarrega durant la resta de l'any d'anar cercant cervesers, bueno, de fer cata, que això no ens agrada gens, de trobar-nos cervesers, és una cosa que ens suposa un esforç. I, bueno, contactar amb ells, negociar, explicar-los el funcionament i al final t'acabes avenint amb la gent que t'avens i per això n'hi ha tanta gent que repeteix perquè surten molt contents de participar d'un esdeveniment així.
0: De fet, allò, el nombre total de productors que tindreu, m'has dit 3 de nous més els que repeteixen, que seran 13, 15...
1: 15 cervesers ara mateix...
0: No sé si ho dic allò per... I ara ens explicarà la MJ com funcionarà, perquè sabem que no, en altres ocasions heu fet un tiquet, que llavors pots tastar-ne doncs, X cerveses...
1: El funcionament és el que portem fent fins ara, que necessites el got més que res, perquè hi ha certes cerveses que com te la fiquem en un got de plàstic no llueixen tant, es perden sabors, això els experts de la cervesa que som nosaltres ho sabem. has de comprar un got al nostre stand i a partir d'allà tu t'apropes als puestos. Els cervesers sempre estan encantats de fer-te recomanacions segons el que t'agradi, o si encara no has provat cap cervesa artesana, te poden orientar una mica. Mira, aquesta és més frutal, aquesta, que és una IPA, té aquest matís. Aquesta és més fosca i potser n'hi ha de tot. N'hi ha algunes picants que saben a xili... És que és al·lucinant,
0: sí, sí,
1: la varietat,
0: no, no, sí,
1: de cerveses.
0: La varietat és important, sí, sí. Que hi ha al mercat. Però llavors, és a dir, primer hem d'anar a l'estand de torrats.
1: Exacte.
0: Llavors, comprem el got.
1: Comprem el got, rebreu un tiquet allargadet amb els noms dels cervesers i les cerveses que tenen, i doncs vosaltres, pues, si voleu fer una mica la búsqueda del tesoro, podeu anar marcant les cerveses que us heu pres. Si ho feu amb un grup d'amics, amb el meu grup d'amics, sí que hi ha hagut anys que hem aconseguit completar tota la llista de prendre'ns una de cada...
0: Ah, perquè llavors, una vegada doncs hagis marcat, tornes a passar per l'estat? No,
1: no, t'emportes la grandíssima satisfacció d'haver-te pres moltes cerveses, que no. Això sempre està molt bé.
0: No, ho deia en el sentit que, evidentment, el tast l'has de pagar, no? Llavors, no sé si...
1: No, a cada stand, cada cervecer et cobra el que val la seva cervesa. I n'hi ha cerveses que són una mica més barates i n'hi ha cerveses que per la producció que tenen, per exemple, n'hi ha algunes que estan macerades en barrils anteriorment fets servir per whisky, són cerveses que tenen una mica més de producció i, per tant, el preu potser és una mica més elevat. N'hi ha cerveses més baratetes i cerveses que el got et val 4,50.
0: És a dir, que
1: a cada consumició,
0: a cada consumició pagues.
1: Exacte, al propi productor.
0: Uh-huh. És que en alguna ocasió crec que n'havíeu fet allò
1: per
0: tres cerveses.
1: Això dels packs va ser a l'Oktoberfest.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Que organitzem un altre clan, que som d'Aikiris.
0: Ja, ja. No, no, si no pareu. No, no pareu.
1: Ens encanta una festa.
0: En tot cas, aneu per la setena edició.
1: Sí.
0: Això vol dir que, doncs, que és una activitat que jo crec que ja de ciutat, no?
1: Sí.
0: És de la Colla de Torrada, però que tothom
1: ja
0: espera.
1: És. Tothom espera que arribi la Fira de la Cervesa. I, a més, quan vas a altres fires de la cervesa artesana o fires de l'estil, per aquí, pel Vallès, apareixes amb una samarreta torrada... Els organitzadors, per lo general, ja coneixen qui som i ja et saluden, ja et fan algun comentari quan estàs demanant el got d'allà, i doncs crec que som una referència a nivell almenys de per aquí.
0: Hi ha alguna cervesa concretament? No sé si hi ha la de Gallecs. A Gallecs es va fer una? No sé si serà present.
1: Tenim al nostre puesto, tenim la part de venda i després està la barra de la penúltima, que és el clan que organitza. I doncs ells tenen cervesa al seu tirador, que sí que és de producció local.
0: Mm-hmm. Ho dèiem perquè ens consta que en fires que es fan,
1: sí,
0: a Gallecs, doncs una de les
1: almenys
0: possibilitats és tastar.
1: Sí, almenys de proximitat.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Segur.
0: Abans ho hem comentat, no?, que és un cap de setmana que hi ha molta activitat. De fet, ens van visitar la Colla Morada i ens va dir que ells el que intentarien és, després de la festa, allò singulars de la festa, doncs fer el sopar amb les colles, però després apropar-se fins
1: exacte
0: a la festa de la cervesa.
1: Exacte.
0: És a dir, que no us fa...
1: No,
0: no,
1: no
0: penseu
1: final...
0: que us treguin allò públic,
1: no,
0: la resta d'activitats,
1: no.
0: Eh?
1: Crec que cada colla i cada esdeveniment té el seu públic, ells tenen el seu públic i nosaltres el nostre, i hi ha moltes vegades que coincidim i som les mateixes persones. Al final, quan apareixes per esdeveniments així, sempre veus les mateixes 4-5 cares, però trobo que el trobar-nos en espais com ara la taula que es fa cada 3 setmanes de la cultural, que anem els representants, sí que dona espai a aquest diàleg i que almenys si hem de coincidir sigui de bones i puguem, doncs, fer-ho en aquesta actitud de tranquils, quan terminem anirem i vosaltres us ho passareu molt bé i nosaltres també, perquè al final no ho fem per nosaltres, sinó pel poble.
0: Uh-huh.
1: I en esdeveniments així tan grossos, segur que n'hi ha públic amb dues bandes.
0: Clar,
1: segur
0: feia...
1: que els assistents ho passaran bé tant als singulars com a la Fira de la Cervesa. Cap problema.
0: o a la festa de Planellador, a la de l'Hermandad de Anosa Galissa. De fet, l'EMG ens deia el que podeu fer és anar voltant per la...
1: Exacte.
0: No? I gaudir-ne de tot.
1: Una estoneta aquí, una estoneta allà, quan te canses d'un
0: tornes
1: lloc,
0: no?
1: Tornes, cap problema, seràs ben rebut a tot arreu.
0: Des de la Colla de Torrada ens confessaves que esteu treballant allò a màxims.
1: Sí.
0: I de fet, per xarxes ja heu anunciat un altre tast, sí. En aquest cas és el tast de vi.
1: El tast de vins, que serà el 6 de juny a la nit. Este any hem canviat l'emplaçament, que era una cosa que teníem pendent, perquè així al final podem tindre una mica més de places a omplir, podem rebre una mica més de gent, perquè fins ara s'havia fet tan popular que volaven les entrades. I ara, de fet, tampoc en queden tantes. Em vam actualitzar ahir i no queden tantes.
0: No? Què queden allò? Quina capacitat teniu de...
1: Farà
0: el restaurant Pitapas, no?
1: No, el maridatge
0: és maridatge,
1: de Pitapas.
0: Sí, de Pitapas.
1: Els vins els escull el clan X, que és... el clan que organitza, i després este any estarem a Can Gomà.
0: És veritat.
1: Estrenant ubicació, que és un pati molt, molt bonic, quan s'ha fet allà a Revetlla de Sant Joan, quan s'han fet així concerts, és un, jo crec que un dels llocs més bonics de Mollet, igual que Prat de la Riba, són llocs molt, molt bonics.
0: És a dir, és veritat, eh? Estareu al pati interior inferior i interior de Can Gomà. Ha estat difícil aconseguir aquest espai, no?
1: Al final és coordinar-te amb la resta d'entitats i associacions que movem el poble. I doncs aquell dia sé que n'hi ha alguna cosa dintre del teatre, però no ens coincideixen horaris. Entonces, al final estem superobertes al diàleg sempre, ens hem quadrat bé i tot sortirà genial. Estem molt contentes.
0: I llavors el nombre de tiquets que heu posat a la venda, que deies, ja queden poquets.
1: Queden poquets. El control a Clanix diria, sí, que ara el nombre és inferior a 40. De tots els que poden cabre en aquell pati tan jove.
0: De fet, allò teniu allò, entesos en vins, entesos en cerveses...
1: Exacte, som experts en tot. En cocteleria, en xupitos, en tot.
0: Jo deia allò el Pitapas perquè, com comentàvem, els encarregats del maridatge, no?
1: Sí.
0: Seran ells, i crec, sí, que són sis consumicions, veig.
1: Sí, exacte, no? Copa de vi, sis consumicions, el maridatge, a més hi haurà servei de barra per qui no li agrada el vi o per si alguna persona no en vol consumir tot el... I tindrem barra.
0: I tindreu música?
1: Evidentment. Evidentment, tindrem música i farra, que això és el que millor sabem fer.
0: De fet, ens comentaves, MJ, que teniu previst allò de fer-ne, perquè jo li deia, segur que ja esteu treballant de cara a la Festa Major d'estiu.
1: Sí, ja portem un mes treballant de cara a la Festa Major d'estiu. Este any estem molt preparades. I a més, d'aquí fins a la Festa Major d'estiu encara ens queden un parell d'esdeveniments que no hem tret a la llum. No vull fer més destripe, més spoiler, però sí, estem treballant a màxims.
0: Comentàvem, no?, que no fa tant que sou la nova junta. No sé si com ho esteu allò vivint aquest període.
1: Estem vivint amb molta emoció. Som la majoria molt joves dintre d'aquesta nova junta, però sí que molts portem molts anys dintre de l'entitat i doncs teníem moltes idees i moltes ganes de posar-nos nosaltres al capdavant, perquè al final jo crec que senta bé un moment d'aire fresc i trobar-se una mica de cara amb els problemes i com els resols senten, entre cometes, nou a la gestió, però d'altra banda hi ha coses que les estem fent molt bé, les hem agafat amb moltes ganes, tenim uns objectius molt clars, que és que treballem per la nostra colla, primer de tot, i després pel poble. I al final això es tracta de gaudir, és un treball voluntari, però que volem posar tota la carn, tot el xupito en el vaso, tota la carn en l'assador, i això estem molt a tope.
0: Deies allò, teníem idees noves, això vol dir que per Festa Major d'estiu tindrem novetats? Ho dic allò perquè ara estem parlant de dues activitats allò com molt consolidades, no? La setena edició de la fira de la Festa de la Cervesa Artesana, la vuitena d'aquestes de vins.
1: Doncs per Festa Major sí que estem intentant fer les coses una miqueta diferents. La gent que està darrere de l'organització, al final treballem amb tots els socis que vulguin, sé que estan començant a saber, però clar, jo ara...
0: Tampoc a vols fer spoiler.
1: Vull una mica que sigui sorpresa, no?
0: Però en tot cas sí que hi haurà novetats. Sí. Ho deia jo perquè això, o no sé si aquestes dues activitats que esteu treballant abans de Festa Major seran noves.
1: Sorprendrem segur.
0: No?
1: Sorprendrem segur. Més enllà d'això, jo crec que no puc llegir gaire. Aquestes activitats d'abans de Festa Major sí que n'hi haurà el nostre tradicional dimecres torrat, que l'anem canviant de barri, són tots els dimecres del mes de juliol.
0: Sí, que feu allò abans de Festa Major,
1: exacte,
0: sobretot molt per a infants, sobretot.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Però sí que aquest parell d'activitats sí que són noves.
0: Uh-huh.
1: Sí que tindran un format guai...
0: Doncs,
1: i no podem llegir gaire més, estigueu molt atentes.
0: Li haurem de dir a l'MJ que hi haurà un altre dia que haurà de matinar per venir-nos-ho a explicar aquestes dues activitats novedoses que tindrem de la Colla Torrada.
1: Exacte.
0: També hem comentat si pel Pintalis, que crec que participa a la Cultural, no?
1: Sí.
0: Doncs si també la Colla Torrada hi seria present, m'has dit que en coincidir-vos, no?
1: Per tema d'agendes, volem que el TAS surti bé i sempre a últim moment... surt algun petit problema que has de solucionar o alguna petita cosa que has d'estar pendent i doncs no volem comprometre'ns al Pintalis i després no poder entregar tot el que tenim per entregar. I doncs per part de la Colla Torrada no estem participant, però sí que sabem que moltes de les entitats de la Cultural estan a dins. És una iniciativa molt guai que ha sortit per part, ens va contactar l'Ajuntament. Estem contentíssimes de que es faci algo fora del centre de Mollet i a més a un lloc aquí com és aquesta plaça, és genial, que els infants de per aquí la fan servir moltíssim. Serà genial, clar, el mural
0: tota
1: serà
0: la
1: preciós.
0: Gent allò que està a l'era, hi ha moltes entitats.
1: Exacte.
0: Amb la qual cosa doncs, és donar-li vida, no?, a aquesta plaça, a Joan Miró.
1: Sí, i no per les entitats, perquè al final nosaltres estem una mica perduts per Mollet. Ens trobem aquí, però vivim potser fora del barri, però n'hi ha molta gent d'aquest barri que fins ara estava una miqueta oblidat i serà molt guai que la plaça torni a tindre una mica més de...
0: A més, recordem que la temàtica és mare.
1: Sí.
0: Amb la qual cosa cada artista doncs, podrà fer la lectura que vulgui d'aquesta paraula i plasmar-ho de forma artística.
1: Serà preciós,
0: serà
1: segur.
0: Molt, molt maco, segur que sí. Doncs, MJ, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos. Recordeu-ho, aquest dissabte, Fira de la Cervesa Artesana, Parc de Can Mulà, a partir de les 11 del matí.
1: Exacte.
0: Doncs, tot organitzat allò per gaudir-ne, amb família, amb els amics, i passar-ho bé. Hi haurà
1: fins
0: molta música.
1: Tu sol. Si vols venir sol, segur que fas amics allà.
0: Ah, molt bé. Sí, sí.
1: Segur. Estic convençuda.
0: Molt bé. I el dia, si us interessa el vi, doncs aquest tas de vi que ens comentaves que queden allò 40 entrades.
1: Queden menys de 40.
0: Així que espavileu-vos per xarxes socials,
1: sí,
0: per contactar amb, els, amb la Colla Torrada, concretament amb el Clan X, que és l'organitzador.
1: Exacte.
0: Que vagi molt bé. Fins
1: igualment.
0: La propera. Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: Avui en aquest espai de conversa amb les entitats veïnals de la nostra ciutat us hem dit que ens acompanyarien representants de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Zona Centre i ens ve una representant, la Margarida Amador. Benvinguda, com estem?
1: Bon dia. Bé, gràcies. Sol en té el peligro, com deixo.
0: Bé, suficient, no?
1: Sí.
0: Suficient. Anem a comentar una miqueta allò com està el barri del centre, si ho teniu tot allò doncs ja arreglat, solucionat, no sé, les darreres vegades havíem parlat del tema d'accedir al centre, no? Quan venia, que acompanyava el Jordi, que deia, sí. És que això no sé si us han solucionat ja, si ja es pot allò passar amb el cotxe per descarregar i després marxar. O no?
1: No, amb això encara estem amb el... Ho anem demanant, eh? Ens han dit que estan mirant-ho i tal, però encara hi ha la possibilitat que et posin la multa mentre estàs carregant o descarregant, la compra, puges a casa i baixes. O sigui, això encara no està solucionat, la veritat. Diu que estan
0: a punt,
1: que volen posar càmeres i amb les càmeres i bueno. La qüestió és que això encara no.
0: El que s'hi han solucionat, no?
1: Sí, el que sí que han solucionat és d'agrair. Al carrer de la Pau, que ja hi havien caigut dues persones, llavors això ho han deixat, ara està preciós. Està lliset, vull dir que a veure quan dura. Però ara seria qüestió de que igual que haguessin continuat amb el carrer de la plaça Prat de la Riba, perquè allò també està molt malament i cau, allà cau la gent davant de la farmàcia. Ha caigut més d'una persona perquè, clar, està molt desigual i la gent gran doncs no van bé i van amb el carro de la compra i ens ho pegues perquè no veus el terra. I llavors això encara... Jo pensava, dic, mira, quina sort, potser ara continuen. Esperem que sigui així, però bueno, és una cosa que...
0: Heu tingut al centre, ara que deies allò al carrer La Pau, dic que heu tingut pel centre aquest cap de setmana la Mollet és Fira. Això va bé, que hi hagi aquesta activitat al centre?
1: Sí, home, totes les activitats van bé. O sigui, jo trobo que Mollet sempre fan moltes coses. Vull dir, realment, és una ciutat que es fan moltes coses. Sempre hi ha coses. Jo trobo que és bastant viva en aquest aspecte.
0: Però els veïns, que tot es concentri al centre, us està bé? Sí.
1: Hi ha de tot. Mentre es respecti una miqueta el civisme, doncs ja està. Vull dir, el que no pot ser és que t'invadeixin. Per exemple, jo trobo que les taules que hi ha a la plaça n'hi ha masses. I quan hi ha algun acte especial, que juga un partit de futbol al Barça especial o el que sigui, omplen més taules de lo que és. I llavors, clar, allà això es tindria que regular. Però bueno, penses, va, és una sola vegada. El problema és que sigui que es vagin acomodant i que ho considerin de cada dia.
0: Yeah.
1: Jo trobo que tot és una falta de civisme.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, tothom tindria que pensar una miqueta amb l'altre. Tot va bé el negoci, però també pensa amb la gent que no té el negoci i vol passar tranquil·lament i vol passar, o amb el camión que té que descarregar i té que girar allà al carrer de la Pau, entre les taules i la gent, vull dir, allò és impossible.
0: La Margarida va ser una de les persones que va, doncs, lamentar tant que ens quedessin sense premsa diària a Mollet. Ara que s'ha anunciat que ja tindrem, contents, a més serà el quiosc que està a la zona centre, no?, allò a la Rambla.
1: Sí, l'únic quiosc de Mollet. És que és impressionant, és l'únic. I des del principi sí el vam defensar quan hi estava l'altre xicot, però doncs mira, es va operar, va canviar de feina i es va tancar i no hi va haver possibilitats. I ho vam anar preguntant i en principi ens havien donat la il·lusió de que aquest febrer el tindríem ja obert. Veiem el lletrero molt gros, eh? Molt gros, això sí, però no hi ha manera de que el posin en marxa. Esperem de que es posi, perquè trobo que una població com Mollet té que tindre un quiosc, tens que poder anar a comprar la premsa, mira, els que tenen costum de les revistes pels cromos dels nens, aquestes coses, on he de comprar el de l'autobús, jo trobo que és una població suficientment gran. Granollers en té, nosaltres n'hem de ser menys.
0: Bé, esperem, jo crec que abans d'aquest estiu era la intenció, no? Sí. El tema és contactar amb els proveïdors i, clar, el que obre un negoci, el que vol és fer negoci, no? Que, com a servei, però també, no?
1: M'imagino que és un negoci que també tens que tindre que, clar, els preus són preus molt baixos. Si tu, o sigui, la rentabilitat té que ser molt difícil d'aconseguir. Hi ha d'haver el que són els impostos del comerç, de la població, que l'Ajuntament sigui una miqueta obert de mires, perquè si no... Jo m'imagino que deu ser difícil, i molts pues, ho afegeixen pues, amb begudes...
0: Amb xutxes...
1: Sí, sí, clar, sí. És que si no, el que és la premsa... I, a més, ara, que tothom llegeix a l'Avantguardia, o l'Avui, o el que sigui...
0: Pel mòbil.
1: Pel mòbil, pues, clar, vull dir, a veure... No ho sé jo, si és molt rentable, però sí que considero que és un... Diguem, un comerç de tota la vida i que, pues, jo què sé, el que li agrada comprar les revistes quan vas a veure un malalt, li portes una revista perquè s'entretingui. Sí, sí. On te la compres? Pues, o has d'anar a un súper i que no en tenen, o si no, te'n vas a la Llagosta, com em va dir el Jordi.
0: Sí.
1: Diu, no, jo compro el no sé què dels sudokus o no sé què... Sí. A la Llagosta, en el quiosco. Ah, dic, vale. I nosaltres, mullet, no en tenim.
0: Bueno, de vegades, allò, també a les bencineres, no? I trobes. Sí, sí. Escolta'm una cosa. Tema de coloms, en deies. Teniu allò molts coloms, sí?
1: Sí, encara això no està solucionat. Perquè, clar, com que hi ha tants bars, el dels coloms no està solucionat, però... Ho vam dir-ho a l'Ajuntament, en una reunió que vam tenir com a barri, i ens van posar així molt bé, ens van escoltar, que és un problema que és molt difícil de solucionar, perquè, clar, no hi ha sistemes, van provant, però el problema és que tu tens molts restaurants, restos del menjar, doncs coloms, coloms. Les cagades són erosives molt. I també estàs tranquil·lament assentat a la taula prenent alguna cosa i et ven allà com a la pel·lícula del Hitchcock, no? T'espantes i dius, era un colom.
0: La veritat és que a tots els barris i a totes les ciutats, sí. Jo crec que hi ha una invasió de coloms, d'aquests de color verd, de cacatues, o no sé com es diuen,
1: sí.
0: I darrerament també de gavines, que ja...
1: Aquí, Mollet?

0: en els coloms i és una miqueta així fer una guerra, diguem, entre pardals.
1: Entre diferents espècies.
0: Sí, exacte. I llavors, no ho sé, ho estan mirant tot.
1: Uh-huh. Però bueno, que sí, que és un tema allò complicat de resoldre. I tema d'excursions, crec que teniu allò idea de, no?
0: Sí.
1: De fer alguna activitat des de
0: sí,
1: la...
0: Sí, ara mateix tenim les idees... Són idees, eh?
1: Perquè vosaltres, Festa del Barri, que n'havíeu fet, allò, algun dinar o sopar... Això ja ho heu deixat de fer, no? Ho dic jo perquè sí. Hi ha entitats que sí que ho mantenen, això... Sí.
0: No, nosaltres ho vam deixar perquè és que... El problema és que som només tres...
1: Que tireu del carro.
0: Que tirem del carro. Llavors, és molt complicat. Imagina't, per posar-nos d'acord, inclús per venir aquí o per fer alguna cosa, no? Mm. I això, el que sí que fem és quan fem la reunió ordinària, la que tens que fer anual, aprofitem i fem una mica d'algo. Llavors, és el que fem. O havíem fet dinar per fer la reunió, aprofitar. Uh-huh. Aprofitar, perquè si no també amb les reunions aquestes no ve ningú. I dius, mira, aprofites, fas un dinar o algo i ja està. O si no, doncs fas una mica de pica-pica i algú et ve.
1: Uh-huh.
0: La idea és aquesta. Ara, la idea de fer l'excursió, una excursió a l'any, doncs sí que ens fa gràcia, perquè a més és una manera de que la gent que normalment no surt de casa, doncs que mira, que dius, va, doncs si vaig amb la associació de veïns, em cuidaran bé i podré anar d'excursió. No? Vull dir, sí, és una mica... La idea és...
1: Aquesta vessant més social,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte. I a més, les últimes que vam fer, la gent es va quedar tan contenta que quan et paren pel carrer, escolta, que no fem una excursió? Que no fem una excursió? Dic, sí, ja la farem. Primer esperem-nos, deixem-nos a pensar on, i a lo millor pues, ja de cara al setembre o així.
1: Cara a la tardor, esteu
0: sí,
1: pensant.
0: Sí, mm. Llavors ens tenim diferents idees i... Ja, fer una excursió, com que és l'època, l'any del Gaudí, l'any d'una mica del modernisme i així, doncs fem la idea anar cap a Reus, a fer la ruta de Reus del modernisme, que hi ha bastantes coses per veure, i dius una mica la idea. Hi ha aquesta, o bé una excursió també que es podria fer guiada per Tarragona, com que van canviar allò del museu, i és molt maco, vull dir, és també una altra possibilitat, i una altra que també deia, o anar a la colònia Vidal.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, a mi em tira més allò de...
1: Gaudí.
0: Sí, allò de Reus, perquè és que realment... He anat a veure algunes coses de les poblacions que hi ha per allà i hi ha cases que són precioses. Uh-huh. Vull dir, i a més, per dintre, continuen amb els mobles de l'època i val la pena. Vull dir, ho trobo molt maco. Si podem organitzar-ho, que tot ens s'acomodi, perquè ara també els preus dels autocars i tot han pujat tant...
1: Perquè llavors això que organitzeu vosaltres mateixos, la ruta,
0: sí.
1: Tot,
0: sí.
1: És a dir, el que feu és contractar l'autocar...
0: Sí. I el lloc per anar a dinar, mirem a veure quin lloc... Hi ha dos que poden clar. Estar força bé i estan a la vora. Doncs clar, ho has de fer-ho lligar, però sobretot és també perquè, clar, que no se'ns pugi molt el pressupost.
1: Ja.
0: Clar, és que llogar l'autocar actualment és superdifícil. Perquè ja ho estan agafats, a més tenen que ser, encara que tu diguis, escolta, que només són 22, un tocar petit, no, té que ser el gran perquè és el gran. Ja, contractes el xòfer per tot el dia. Dius, bueno, és que només vull estar com si diguéssim... No.
1: Tot el dia. No, estava pensant allò perquè la gent es faci una idea de la feina que comporta, perquè la gent que està a les entitats veïnals sempre ho diuen, ho fem de franc, tot això ho fem pel bé del veïnat, no? I a la fi del poble, no? Perquè hi ha persones que potser no són del centre, però s'assabenten,
0: sí.
1: No? De que organitzeu
0: sí.
1: I us diuen allò de si
0: mira,
1: poden participar.
0: L'última vegada, perquè teníem que ser els del... Si no arribàvem a 22, no sortia el compte. I bueno, a compte ja, perdent
1: sí,
0: una
1: sí.
0: Mica, però veia, el mínim tenia que ser 22. I bueno, no hi havia manera. i ho vam començar a dir.

0: Doncs, clar, es va afegir gent que no eren
1: de l'associació.
0: I després, quan vam fer els números i tal, vam dir, ara no ens sortia perquè ens havien pujat el que nosaltres havíem calculat. Després resulta que ens van canviar el preu de l'autocar. I vam dir, bueno, ara... I dintre de nosaltres vam dir, bueno, ho diem a la gent i ja està, no costa res.
1: Però ara,
0: jo què sé, posaran 5 euros més i ja està. I, no, és que no es pot dir perquè tu ja has dit un preu. Dic, bueno, doncs ja està, ho assumim. I quan vam ser a l'excursió, no sé com ho vaig deixar, i dir, ah, no et preocupis, ens fem socis, dic, pues endavant. Sí, sí, vull dir que doncs, si no voleu cobrar el que
1: sí,
0: manca,
1: sí, però...
0: pues ens fem socis sí, i ja està, perquè fer-se socis són 10 euros l'any. Vull dir que és...
1: tirat de preu, això, exacte. Més que les rebaixes.
0: Sí, per això van dir, no, no us preocupeu. I dic, pues, pues ja està. Vull dir que vam fer socis amb
1: gràcies
0: una excursió.
1: Gràcies a l'excursió, doncs mira.
0: I ara dones en compte quan és l'excursió.
1: Margarita, ho hem de deixar aquí. M'imagino que ara baixarà l'activitat, no? També aprofitareu l'estiu per descansar, però tot i que abans de marxar igual ja deixeu lligada aquesta excursió de manera que els socis i sòcies estigueu amatents, sí, que us ho faran arribar per aquest WhatsApp que teniu, sí, compartit, sí, i que la gent allò comenci a reservar-se la data. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.

0: I tot seguit donem pas a l'agenda. L'agenda sempre ho especifiquem, eh? No és només del cap de setmana, que ja sabeu que hi ha moltes activitats, algunes d'elles doncs, les hem compartit ja amb vosaltres, sinó que us avancem tot el que esdevindrà a la ciutat des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent. Avui la persona que ens apropa a aquestes activitats és el nostre company en Josep Casasnovas. Molt bon dia.
1: Bon dia, una setmana més. Som aquí per portar-vos un repàs d'activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 27 de maig. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins a l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició En femení, en nosotres, a càrrec de Diana Velázquez. Es pot visitar fins al 4 de juny al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIR, Joana Barcala. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Convocatòria d'una nova edició del Mollet Art Memorial Sesbas. El Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art Memorial Sesbas, un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. La convocatòria està oberta fins al 14 de juny. Organitza l'Ajuntament de Mollet i el Museu Abelló. Presentació i signatura del llibre Hoy elijo sonreír i El jardín de las palabras, d'Elena Techiati, dijous 21 a les 6 de la tarda a Abacus. Xerrada informativa, comunitat energètica local, compartim energia de Mollet Solar. Vols estalviar la teva factura de llum? Vols consumir energia no contaminant i contribuir a cuidar el planeta? Doncs uneix-te a la comunitat energètica local. Dijous 21 a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Can Borrell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Parlem de salut, xerrada, reconnectar amb la vida després del càncer. A càrrec de Sandra Martín, fundadora de la xarxa En Rosa. Dijous 21 a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Festa de les Nacionalitats. Del divendres 22 i fins diumenge 24, amb obertura de la festa, actuació de grups regionals, orquestra i animació infantil, entre d'altres. Serà el Parc de Can Molà. Organitza la Irmandad de Anosa Galiza. Fira de la Robòtica Educativa i la Programació Codebot. Divendres 22 de maig, de 9 a 12 del migdia, al pati de la pista exterior del Pavelló Municipal d'Esport Riera Seca. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Teatre. 7 dies. Alguna vegada t'has plantejat com pot arribar a canviar la teva vida en tan sols una setmana? A l'obra 7 dies, de Josep Canet i Figueres, un grup de joves flirtejarà, gaudirà i descobrirà secrets d'un pis d'estudiants universitaris. Tu perdràs? Obra de teatre dins del programa de suport a iniciatives juvenils a càrrec de la companyia Jove Efecte Papallona. Divendres 22 a 6:45 de la tarda al Mercat Vell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. També per divendres 22 tenim Primavera i Pop, Falcon and Freakin. Falcon and Freakin és un grup de pop rock indie en català de Manresa. Serà a les 7 de la tarda al Lladoner. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Tarda de karaoke. Vine a gaudir de la música i cantar les teves cançons preferides. Divendres 22 a 8:15 de la tarda al Centre Cívic de Camp Antiquet. Organitza AMAM. Seguim amb dissabte 23 de maig, amb el Mercadillo de segona mà, de 9 del matí a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Festa del barri de Plana Lledó. Dissabte 23, durant tot el dia, al pati de l'escola Joan Salvat Papaseit. Assaig obert de l'associació musical Pau Casals. Cercavila pel barri amb Castellers de Mollet, Diables de Mollet i batucada Papacitos Bum Bum. Activitats infantils, tradicional paella, sardanes, entre d'altres activitats. Lliurament de premis del 34è Certament Literari de Sant Jordi. Dissabte 23 a les 12 del migdia al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Associació Cultural Set Plomes i la Biblioteca Can Molà Jordi Soler Tura. Sortida cultural a la nova exposició de CaixaForum, Gès Matís. Dissabte 23 a les 3 de la tarda. Més informació i reserves al telèfon 93 544 50 99 o al correu museuabelló@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet. També per dissabte 23 tenim la tercera edició dels singulars de la festa. Serà a les 5 a la plaça de l'Artesania i Parc de les Pruneres. Tindrem plantada de figures, cercavila festiva pels principals carrers del municipi i acte de lluïment de les figures participants. Pantalla gegant final UEFA Women's Champions League 2026. Futbol Club Barcelona, Olympique Lyonnais. Les places són limitades i hi haurà controladors d'accés. L'obertura de portes serà uns 45 minuts abans de l'inici del partit. L'entrada d'envasos de vidre estarà prohibida. Dissabte 23 a les 6 de la tarda a la pista exterior del pavelló de Riera Seca. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Descobrint els usos tradicionals de les plantes de gallecs. Diumenge 24, de 10 a 1 del migdia. Activitat gratuïta. Reserva la teva plaça. Inscripcions limitades. Per a més informació i reserves, al correu apren@apren.cat o bé al telèfon 93 842 93 61. També per diumenge 24 de maig tenim el Ball de la Gent Gran, de 6:15 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. I fins aquí les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'agenda.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
3: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
2: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Necessites un regal original o alguna cosa superxula per casa teva?
2: Doncs, per atenció, som la cooperativa infantil Mijins Claver, formada per l'alumnat de 5è de l'escola No Claver Cooperativa.
3: A la nostra paradeta hi trobareu ventalls, posallapis, llamparetes de nit i moltes coses més fetes totes per nosaltres.
4: El millor de tot és que, comprant, també ajudes, ho sabies?
5: Exactament. Col·laborem amb la Fundació Eleven, que ajuda nenes en situació d'exclusió social a través del futbol.
6: Vine a veure'ns el dia 26 de maig al mercat.
7: T'hi esperem!
8: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: I tot seguit donem pas a l'espai del Badalletra. Aquells que sou seguidors del programa sabeu que ens agrada la lectura i que la potenciem des d'aquests micròfons. Ho fem cada dijous en aquest espai que compartim amb el llibreter Carles Penya i també amb els responsables de la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. De fet, avui toca que ens traslladem a la biblioteca i qui ho ha fet és la nostra companya Carla Ramos. Endavant, bon dia.
1: Molt bon dia, Emma. Com cada 15 dies hem tornat a venir fins a la Biblioteca Municipal, Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura, per oferir-vos doncs, tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar a la mateixa biblioteca. I avui ens acompanya la tècnica, la Susana Rincón, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
2: Hola, què tal?
1: Comentem com sempre, tenim els llibres a punt. De què tractem avui?
2: Doncs avui parlarem de Cozy Mystery.
1: Abans jo preguntava, què és aquest terme de cozy mystery?
2: Doncs mireu, n'hi ha molts de vosaltres que segur que sou grans fans de la novel·la negra, de la novel·la de misteri, no? La novel·la policíaca, i ens agrada molt doncs, totes aquestes històries una mica enrevesades, aquests detectius amb una vida doncs, una mica solitària i fins i tot una mica ominosa. I, doncs, ara ha sortit un tipus de novel·la que està a l'altra banda. És una novel·la, diríem, agradable, que més o menys voldria això dir cozy, no? Cozy mystery, doncs misteri agradable. Doncs una novel·la de misteri o no té gaires arestes, no? És com això, com molt, molt agradable, molt, molt simpàtica.
1: Darrerament, en aquests espais de la lletra, Susana, ens estàs incorporant moltes novetats, no? Moltes coses populars actualment.
2: Doncs quan moltes vegades es diu, doncs, és que la gent no llegeix, doncs déu-n'hi-do el que llegeix, perquè contínuament estan sortint doncs, nous gèneres i subgèneres, sobretot, no? I aquest és un que no és nou, per res, perquè potser us feu una mica la idea de qui va ser doncs, aquesta primera pionera, no?, en aquest tipus de novel·la sense gaire sang i fetge. I és que és l'Agatha Christie. L'Agatha Christie doncs, es proposava aquestes novel·les on sí, hi havia un assassinat, però no feia doncs, això, no? Gaire escarni, no?, de l'assassinat, i tots els personatges eren com això, com molt simpàtics i molt agradables, començant pel detectiu o la detectiu. I és que és un tret comú. Diríem que aquesta novel·la no té gaire sang, doncs ens presenta l'assassinat, però sense, doncs això com deien, sense gaire escarni. El protagonista, el detectiu, la detectiu, solen ser dones o solen ser, per exemple, persones jubilades o gent una mica doncs, fora del que seria l'ambient policíac, i tothom cau molt bé, menys l'assassinat. La persona assassinada no cau bé a ningú i d'alguna manera acabes empatitzant, no? És que l'han matat perquè era molt dolent. I també el que passarà és que no morirà cap dels personatges amb els que pots empatitzar, com poden passar a les altres novel·les negres. Per exemple, si sou fans de les novel·les de Michael Connelly o de John Nesbo, sabeu perfectament que en qualsevol moment un dels personatges principals de la novel·la pot morir i et deixa allò agarrativat. Doncs amb aquest tipus de novel·les no passarà.
1: En tot cas, doncs, se'ns presenten crims més amables, no?, per no fer-nos patir en excés.
2: Sí, jo, per no dir cos, sí, perquè a vegades em fa molta ràbia que al final sembla que no tinguem el lèxic en el nostre vocabulari i hem de sempre tirar de paraules anglòfones, no? Doncs jo, en aquest cas, diria que és un misteri cookie. És una cosa així, bueno, doncs això, molt amable.
1: Doncs Susana, comencem amb aquest misteri cookie redefinit. Quina és la primera de les propostes que tenim?
2: Doncs comencem per l'Agatha Christie, però no us he portat una novel·la, us he portat l'obra de teatre de la Ratera. Per què? Perquè és una de les obres de teatre més representades de la història. I és el típic cas doncs, que hi ha un seguit de protagonistes, no?, de personatges, un d'ells és l'assassí, i contínuament ens anirà enredant. Doncs és aquest tipus de llibres on pensem que l'assassí és el majordom, no? Però a mesura que va passant la història ens comença a fer dubtar, no? I al final doncs, és veritat que és un final una mica inesperat.
1: Ho tenen bastant, aquesta tipologia de llibres, de fer-te creure que saps que és l'assassí, després van com connectant idees i t'acabes quedant parat, no?, d'aquí acabes.
2: Efectivament,
1: tenen.
2: Perquè què passa? No hi ha res pitjor que de seguida saber qui ha estat l'assassí, perquè al final és allò de he d'acabar fins al final,
1: sí,
2: quan ja sé 200 pàgines abans que qui
1: és
2: l'assassí.
1: Aquest misteri, sí.
2: Efectivament.
1: No sé si aquesta... Clar, no ho hem comentat en general, aquest tipus de crims que són doncs més amables, seria lectura per tots els públics?
2: Doncs mireu, no m'agrada fer doncs aquest target, no? Però és veritat que va molt adreçat a dones, i a dones d'una certa edat, no? Diríem que són dones doncs, a partir dels 35-40 anys, no? Que el que volen és una lectura molt afable, doncs, que no tingui doncs, això, aquesta càrrega negativa que moltes vegades té la novel·la negra. I, per exemple, personalment, a mi és el que m'agraden aquests personatges atormentats, no? Una mica doncs, això, no? una mica en el fil, no? de la navalla, però és veritat que és una novel·la, doncs, això, no? Com una pel·lículeta de diumenge a la tarda.
1: Molt bona definició, amb això. Hem començat per la ratera, què més tenim, Susana?
2: Doncs comencem doncs, aquesta tria amb la Mary Higgins Clark, que juntament amb la Agatha Christie, però molt més moderna, doncs, també doncs, serien una de les grans representants d'aquest gènere, no? Que més aviat seria més de misteri, no? De saber què està passant, no? Un thriller, que no pas doncs, aquesta novel·la policíaca negra que coneixem.
1: De què tracta concretament?
2: Doncs mireu, aquest és No llores por un beso. En aquest cas ens parla de tot aquest món de Wall Street, no? Del món de la borsa. I comença, pensa que no és una novel·la gaire actual, que ja té uns anyets, però ja comença a introduir-nos tot el tema aquest de el robatori de dades personals, no? I de tot el tema digital, no?
1: Què més tenim, Susana, per avui?
2: Doncs això de la Cozy Mystery no només ha arribat al públic adult, sinó que també hi ha novel·la juvenil que se n'ha fet ressò, i en aquest cas és Desaparición para expertos, de la Holly Jackson. És la segona part d'una nissaga, el primer és Asesinatos para expertos, no? Doncs això, novel·la de misteri, novel·la d'assassinats, però per un públic jove, molt blanca, doncs que no té tota aquesta càrrega, no?, negativa de la que parlàvem al principi. I en aquest cas és una noia joveneta que es dedica doncs, a investigar doncs, possibles desaparicions o almenys misteris al seu voltant.
1: Tot i que ho comentàvem al principi, i amb aquestes històries doncs, anem veient una mica per on van els trets, a mi em costa pensar en aquest tipus de gènere, no? Perquè al final quan parlem d'un assassinat, quan parlem d'un misteri, doncs solen ser històries fosques, llavors em costa imaginar-me que com a persona que no llegeix aquest tipus de gènere, com es poden posar, com es pot posar colors, no, en aquestes històries.
2: Doncs mireu, potser no tothom coneix aquesta referència, no? Però no sé, potser us sona la senyora Fletcher, no? De la sèrie de televisió S'ha escrit un crim. Doncs justament és això, és aquesta idea d'una senyora professora de literatura que s'ha jubilat, que viu tan tranquil·lament a la seva casa, no? I per casualitat comença doncs, a investigar misteris, no? o assassinats. I ja sabem que ha mort algú, però d'alguna manera ens ho venen com si fos doncs, això, una aventureta, com que realment no ha passat res de dolent. Sobretot perquè el que mor doncs no empatitzem amb ell, no? Empatitzem amb els altres.
1: També entenc que en un moment d'auge del true crime, no? Doncs a llegir històries que no són certes i que a més hi ha aquest component més amable, doncs potser crida més els lectors.
2: Efectivament, el true crime pot ser molt interessant, però sí que és veritat que no deixes de ser realitat i això no ho pots perdre de vista.
1: Totalment. Susana, què més tenim de recomanacions?
2: Doncs ara dues autores que ens venen del món anglòfon, la Claire McIntosh i la Lisa Jewell, molt semblants a aquest tipus de novel·les, molts personatges, no ben bé un assassinat, però sí un misteri, un misteri que no sabem ben bé què està passant, no? Uh-huh. Doncs allò que comentàvem de coses que es van enrevessant i no saps qui està dient la veritat, una mica doncs això, no? D'enganyar a la persona lectora. I són lectures, doncs això, per un estiu, per una tarda, doncs això, sense cap pretensió que no sigui la de passar una bona estona llegint.
1: Uh-huh. Abans comentava, Susana, que aquests llibres majoritàriament doncs estan adreçats a dones, uh-huh, no? Doncs d'una certa edat, però que també veiem que les autores són dones, també.
2: Totalment, totalment. Penseu que hi ha fins i tot col·leccions senceres, que es diuen així, Cozy Mystery, i la gran majoria de les autores són dones. Parlàvem de l'Agatha Christie, però també teníem a la M.C. Beaton, que va crear el personatge de l'Agatha Raisin, i l'Agatha Raisin diran que és la reina, el personatge estrella de les novel·les de Cozy Mystery.
1: Mm-hmm. Parlem doncs de llibres escrits per dones i pensats també per dones, potser sí. Per això connecten més també amb
2: jo
1: aquest
2: jo crec
1: públic.
2: Que també, sí, perquè és veritat que d'alguna manera hi posen aquest punt de psicologia en molts dels personatges, no? I no tots, però sí que en alguns sí que trobem aquesta perspectiva de gènere.
1: Mm-hmm. Seguim amb les recomanacions, Susana, de què parlem ara?
2: Doncs mireu, dins d'aquesta corrent, doncs tenim una altra nissaga de llibres del Richard Osman, uh-huh, que s'han posat tan de moda que han fet també una pel·li, no? Que és el Club del Crimen de los Jueves. En aquest cas seria un grup de jubilats, no? Que viuen en una residència, doncs això, no? Que es dediquen a investigar crims. I aquí el que veiem és això, no? Com ja no és el típic investigador, sinó que qualsevol de nosaltres, en qualsevol moment, mm-hmm, per exemple tu i jo, ens podríem posar a investigar petits misteris mm-hmm, al voltant de casa nostra. No?
1: És una proposta, Susana.
2: Vinga, per què no?
1: En aquests llibres, no sé si el lector se sent que és el detectiu o que forma part d'aquesta història o quedes totalment en segon pla.
2: No, fan molt partícip, perquè la idea és aquesta, no? De que tu vagis intentant descobrir qui ha estat el culpable, no? Mm-hmm. Que vagis allò, doncs, recopilant totes les pistes que et van donant i al final, doncs, siguis capaç de dir, doncs ja ho sabia.
1: Això entenc que enganxa, també,
2: Sí, sí, sí.
1: Què més recomanacions?
2: Doncs mireu, acabem amb una triple proposta que ens arriba des de Japó, perquè el Cozy Mystery que ens arriba des de Japó és el que més està de moda. Uh-huh. Vull dir, estan sortint llibres com xurros, és així. En algun moment ja havíem parlat d'aquest llibre, Los Misterios de la Taberna Kamogawa. Aquest llibre doncs, és un pare i una filla que tenen un restaurant, uh-huh, i el que fan és investigar com fer el teu plat preferit. Vale? O sigui, tu pots arribar allà al restaurant i dir, doncs mira, la meva àvia quan era petita em feia, doncs, m'ho invento, no? Unes rosquilles boníssimes, no? I no les he tornat a menjar. Doncs ells investigaran per fer-te justament aquelles rosquilles.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí que em sona haver comentat aquest llibre.
2: Sí, aquest, de veritat, és que ha estat un superèxit i, a més, ha tingut diferents continuacions. Mm-hmm. Jo crec que porten tres, ja.
1: El misteri entenc que està en com reproduir aquests plats.
2: Efectivament. Mm-hmm. Sí, sí, el que faran és fer una investigació detectivesca, però en aquest cas per descobrir doncs, com cuinar doncs, la teva recepta que tens aquí en el fons del cor. No?
1: Mm-hmm. Tant de bo fos així de fàcil i existís, mm-hmm, aquest restaurant també.
2: I tant.
1: Quines més tenim de japoneses?
2: I després tenim la paperia Tsubaki, que en aquest cas és un lloc on hi ha escribes, no? On hi ha escrivents, no? Aquesta professió que ja s'ha perdut, no? I en aquest cas és que tu vas allà i algú t'escriurà alguna cosa que necessites en aquell moment de la teva vida. Tot és molt boniquet i molt romàntic, no? Mm-hmm. És allò de... Doncs que d'alguna manera aconseguiran, doncs, això, no? Fer-te content o fer-te feliç, no? En aquell moment que tu ho necessites. I el darrer dels llibres que ens ha arribat sobre aquest gènere, bueno, subgènere, és La pequeña habitación de los misterios. Uh-huh. I en aquest cas és un avi amb una neta. i doncs també es dedicaran a solucionar o intentar solucionar petits misteris que hi ha al voltant seu, no? Al barri, amb els veïns. I què tenen en comú tots aquests llibres? Doncs, com us deia, aquesta part molt emocional. No? El que volen és arribar-nos al cor, no? Tocar-nos una mica la fibra sensible. Fins i tot diria que obtenen un puntet de llibres de creixement personal, no? Uh-huh. Aquests llibres que intenten donar-nos com una moralina, no? Al final, doncs, ja ho tenen.
1: Uh-huh. De fet, tot i que els hem inclòs dintre del mateix gènere, no? Uh-huh. Sí que semblen tot històries molt més amables i que potser més properes o que poden apel·lar, no?, a algun sentiment que al final doncs, tots portem.
2: Efectivament. Al final no deixa de ser això, no? Un misteri és alguna cosa per solucionar, uh-huh. no? Doncs aquests llibres el que volen és d'alguna manera donar-nos alguna pista doncs, per solucionar, no?, el que nosaltres puguem estar doncs, intentant arreglar en el dia a dia.
1: Uh-huh. A tu personalment, Susana, què és el que et transmet aquest gènere? N'ets fan o...
2: Mireu, jo el problema és, com us deia, és que jo sóc molt fan del gènere policíac uh-huh. i sóc també molt fan del gènere de terror i crec que són gèneres que han d'incomodar. I darrerament hi ha aquesta corrent de no incomodar, tant en el terror com en altres gèneres, uh-huh. no? De que tot ha de ser doncs, això, més amigable, no? Perquè ha de ser com més per tots els públics. A mi em sembla fantàstic que hi hagi aquests llibres, doncs amb això, amb aquesta càrrega més rebaixada, uh-huh. però si us plau, no ens deixeu sense el gènere clàssic.
1: Uh-huh. Això ho comentàvem en el darrer de lletra, crec uh-huh. que aquí la plataforma de BookTok, no, uh-huh. hi ha tingut bastanta incidència.
2: Sí, la veritat és que sí, perquè al final el boca a boca és brutal, perquè de cop i volta comencen a demanar un llibre que tu no has sentit en la vida ni has vist mai als aparadors de les llibreries, mm-hmm. però sí que és per xarxes socials que se n'està parlant.
1: Mm-hmm. Definitivament, darrerament les tendències es marquen per xarxes socials i el que es dicta allà, doncs, al final també s'acaba revertint en les biblioteques. Uh-huh. Susana, doncs, amb aquestes recomanacions posem punt i final a aquest espai d'Alba de Lletra. Com sempre, doncs, aquelles persones que els agradi aquest gènere, que vulguin doncs, començar a explorar-ne, a la biblioteca tenen totes aquestes recomanacions i molts altres llibres. Com sempre, Susana, agrair-te que ens acompanyis una setmana més i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé.
2: A reveure.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera marxem. Recordeu que podeu recuperar el nostre programa a través de la pàgina web radiomollet.com. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa. Aquesta és una celebració que plega figures singulars de la imatgeria festiva d'arreu del país. La Colla Morada va iniciar aquesta festa l'any 2023 en el marc de la Festa Major d'estiu i ara li han volgut donar identitat pròpia. Adrià Espinosa és membre de la colla.
1: Que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició. La segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles a fora, la nostra Festa Major cau en unes dates doncs, que la gent generalment està de vacances i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: Així, la Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per altres figures singulars, com és en Farres dels Blaus Granollers i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. Singulars de la festa s'adreça a un públic familiar i l'inici serà a les 5 de la tarda a la plaça Artesania. I també us informem que el dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda s'obren les inscripcions pels tallers d'estiu jove 2026. Es tracta d'una proposta variada i gratuïta de tallers i activitats en horari de matí que tindran lloc a l'escola Salvat Papaseit. Els cursos tindran una durada de 4 setmanes i s'adrecen a joves nascuts entre l'any 2010 i el 2014. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment al Centre Cívic Lera, com dèiem, a partir de dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda. Recordar que la inscripció és gratuïta. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aquest 22, 23 i 24 de maig, Mollet sona més fort que mai. Arriba al Parc de Can Borrell la 45a Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Tres dies plens de música en directe, gaites, folk, ritmes internacionals i un ambient que no et deixarà parar. Divendres, gran inauguració amb el grup de gaites de l'Hermandad de Nossa Galiza, la música folk tradicional de Rabatxol i el duet Marbú i Mirla. Dissabte a la tarda, la festa continua amb actuacions de grups d'arreu del món i a la nit, gran revetlla amb l'orquestra Huracán. I diumenge, animació infantil i una tarda plena de música, danses i ritme per tothom. Durant tot el cap de setmana, el Parc de Can Borrell s'omplirà també d'aromes i sabors amb la millor gastronomia gallega. Vine a la 45a Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Balla i deixa't emportar per la música.
1: El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicar-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'haurà afavorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa i jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li es deu de rifa a algú és fer passar molta pena. Està subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no ho van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriscat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat i per postres ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: La bona música a Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
2: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals, en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues avaries més.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
1: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
2: Això és Coopera Kids, no és cap acudit. Fins dos quarts d'una estarem aquí.
3: Només som nens, dirà tota la gent, però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
4: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 702, l'espai del Club Muntanyenc Mollet. I qui us parla, en Carles Matute. Avui iniciem una sèrie. Parlarem de l'inici del muntanyisme a finals del segle XVIII fins a la seva expansió a inicis i mitjans del segle XX. Espero que sigui del vostre interès. Capítol primer. Quan la muntanya feia por. Era mitjans del segle XVIII, als Alps, al massís del Mont Blanc. Un lloc solitari on els pocs viatgers que s'hi aventuraven parlaven de llocs inhòspits, de sorolls que se sentien a la llunyania i d'ombres més producte de la seva por que de la realitat. Creuaven els passos de muntanya de dia, sense deixar el camí, fent via cap a la vall i procurant que no se'ls fes de nit. En arribar dalt del coll, miraven de reull cap als cims i les crestes nevades, però sense deixar el camí, perquè allà dalt no hi havia camins, ni cap motiu per anar-hi, cap motiu per pujar. Només roca, només gel, i una sensació estranya, com si aquell lloc no estigués fet per ells. Era com si aquella por no els deixés admirar la bellesa que hi havia allà dalt. Durant segles, la muntanya no va ser un repte, va ser un límit. Era el regne de dimonis i esperits malignes. La muntanya els feia por. Hi havia un límit, cert, i aquest no es podia traspassar. Des de les valls, la gent mirava amunt, però no hi anava. Allà dalt no hi havia camins, ni refugis, ni res que convidés a quedar-s'hi. Només històries, tempestes que apareixien sense avisar, ombres entre la boira, camins que es desfeien sota els peus. No era covardia, era desconeixement, i entendre que aquell no era lloc per ells. No hi havia camins, ni cap motiu per pujar. Només els caçadors d'isards i els buscadors de cristalls de roca traspassaven els límits, i alguns no tornaven, fent créixer encara més les llegendes i contes que la gent de la vall havia anat ordint amb els anys. Però amb el temps alguna cosa va començar a canviar. Producte de l'època de la Il·lustració, de les revolucions francesa i americana i els inicis de la ciència moderna, van obrir el coneixement a molta gent, i entre ells a un jove benestant de Ginebra, anomenat Horace Benedict de Saussure, un estudiós de les ciències naturals que va aparèixer per Chamonix a l'època en què la gent il·lustrada i en cert nivell econòmic es dedicava a viatjar. D'aquesta forma va sorgir, per als habitants dels pobles de muntanya, una nova forma de fer un caler, l'ofici de guia, acompanyar els forasters a contemplar els paisatges del seu país. Amb tot això, la gent va començar a mirar la muntanya sense por. Saussure no hi veia perill, hi veia preguntes. Què hi ha allà dalt? Com és el gel quan algú el trepitja? Què passa quan el món s'acaba sota els teus peus? I amb aquella mirada, la muntanya va començar a canviar. No ella, vam canviar nosaltres. Per primera vegada no era només un límit, era una possibilitat. I llavors va aparèixer una pregunta. I si pugéssim? I per què hi volem pujar? Encara no ho sabien, però aquella pregunta ho canviaria tot. La por es convertiria en desig i la muntanya deixaria de ser frontera per convertir-se en destí.
5: Pals i botes. L'agenda.
4: El dijous 21, extrem. Matinal dels dijous, aigua freda, dolmen de Cruïlles, Parc Natural del Montseny. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlo Revilla. Recorregut 11,7 quilòmetres amb un desnivell de 350 metres amunt i 350 metres avall. I 5 hores 30 de durada. Dificultat sense. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, vehicles particulars. Divendres 22. Tothom. Presentació del llibre El pistolerisme a Barcelona. Laberint de sang i plom, 1917 a 1923. El vocal és en Josep Maria Cruz. A les 19:30, el periodista i escriptor David Rabelles, coautor del llibre El pistolerisme a Barcelona 1917-1923, Laberint de sang i plom, ens descobrirà una Barcelona fascinant i implacable, on convivien la disbauxa i l'exhibició de riquesa dels cabarets de la Rambla amb la pobresa extrema del barri xino i la intensa lluita social. Un viatge apassionant per una època convulsa, protagonitzada per figures com Salvador Seguí o Francesc Layret, que ens ajudarà a entendre millor la història de la ciutat. En acabar la presentació, el coautor portarà exemplars del llibre per la seva venda. Fins aquí, Pals i Botes.
5: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: minuts informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament de Mollet del Vallès se suma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya per mostrar el seu rebuig a les violències masclistes davant el nou feminicidi registrat a Catalunya. La víctima és una dona de 33 anys, veïna de Figueres, que va ser assassinada aquest dimecres a mans de la seva exparella. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un nou cas de violència masclista. Amb aquesta concentració, l'Ajuntament expressa el seu profund compromís amb l'erradicació de les violències masclistes i referma el suport institucional a les víctimes i als seus entorns. Dir també que la robòtica educativa i la programació Codebot és la fira que arriba un any més a la nostra ciutat. Concretament, Mollet tornarà a ser la seu d'aquesta jornada que se celebrarà demà divendres al matí al Pavelló Municipal d'Esports de Riera Seca, una fira que enguany arriba a la seva 6a edició. Entre les 9 del matí i les 12 del migdia, més de 900 alumnes de diversos centres educatius del Baix Vallès prendran part en aquesta fira, on mostraran i compartiran projectes tecnològics per incentivar el treball competencial a través de la robòtica educativa i la programació. Al llarg de la fira, els alumnes podran visitar altres estands i interactuar amb estudiants d'altres centres. Encarna Ortiz ha remarcat que Mollet es convertirà aquest divendres en una seu tecnològica.
1: Codebot té una dimensió territorial important i implica doncs, que Mollet esdevingui doncs, aquesta seu tecnològica, i per nosaltres doncs, invertir no? en educació, en tecnologia és clau, perquè tenim molt clar que això és invertir en el futur dels molletans, de les molletanes, i bé, donar-los aquest pensament crític, aquesta creativitat i sobretot les competències digitals que s'està veient doncs, que és sumament important doncs, que tinguin doncs, aquesta facilitat.
0: El Codebot Vallès busca compartir i afavorir l'aprenentatge en xarxa entre els centres educatius, promoure la formació del professorat en l'ús de la robòtica educativa i el pensament computacional, fomentar la participació de l'alumnat en projectes STEAM i estimular la creativitat, l'autonomia, la resolució de problemes i el treball en equip. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Aquest 22, 23 i 24 de maig, Mollet sona més fort que mai. Arriba al Parc de Can Borrell la 45a Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Tres dies plens de música en directe, gaites, folk, ritmes internacionals i un ambient que no et deixarà parar. Divendres, gran inauguració amb el grup de gaites de l'Hermandad de Nossa Galiza, la música folk tradicional de Rabatxol i el duet Marbú i Mirla. Dissabte a la tarda, la festa continua amb actuacions de grups d'arreu del món i a la nit, gran revetlla amb l'orquestra Huracán. I diumenge, animació infantil i una tarda plena de música, danses i ritme per tothom. Durant tot el cap de setmana, el Parc de Can Borrell s'omplirà també d'aromes i sabors amb la millor gastronomia gallega. Vine a la 45a Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Balla i deixa't emportar per la música.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda de Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
3: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
2: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt on hi tenim el nostre company a l'Adrià Duc de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
4: Bon dia. Doncs sí, ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tarraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "prou excuses, pagueu la feina" o "defensem l'educació pública".
2: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: notícia d'última hora.
1: Els petits cooperatius us volen avisar que al mercat setmanal vendran productes
2: artesans,
1: útils
3: i ecològics.
0: I amb molta il·lusió!
4: Perquè ho fem els nens i nenes de l'Escola del Bosc de Mollet del Vallès.
3: Units per créixer, cooperant pel futur, la força en treball en comú i uns arribem més lluny.
0: Us estem esperant!
5: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
6: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Music Galaix.
1: Quanta pena.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet del Vallès se suma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme. El consistori ha expressat el seu rebuig a les violències masclistes davant del nou feminicidi registrat a Figueres aquest dimecres. I també us informem que la jutgessa Raquel Nieto Galván, amb una trajectòria professional fortament vinculada a Mollet del Vallès, amb la gerència del despatx RNG Advocats i com a exadvocada del CIAT, ha estat una peça clau en la investigació per la mort d'Isaac Andic, propietari de Mango. I també parlarem del fet que diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. En el cas de Mollet s'ha posat el focus en el ple local de joventut, el qual es va aprovar l'any passat, i com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i quines propostes s'incorporaran al futur. I per acabar, la Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte 23 la tercera edició de Singulars de Festa. La Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per altres figures singulars, com és en Farres dels Blaus de Granollers i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament dues infermeres que formen part de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Elles són la Sònia Sallent. Benvinguda, Sònia. Molt bon dia.
2: Gràcies.
1: I també la Hortènsia Marcos. Molt bon dia, Hortènsia.
3: Hola, Maca. Bon dia.
1: Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta deshabituació tabàquica, dels recursos que s'ofereixen des de la Fundació Sanitària Mollet. I parlem d'aquesta qüestió perquè justament la setmana vinent, del 25 al 31 de maig, és la Setmana Sense Fum. Arribem ja a la 27a edició d'aquesta Setmana Sense Fum, que coincideix també amb el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31 de maig. Suposem que a la Fundació Sanitària Mollet es faran accions també adreçades a la ciutadania i aprofitem allò per dir que el lema d'enguany és Inhala Vida. Fareu activitats, Hortènsia?
3: Sí. Anirem de les companyes que formem el grup, anirem al Col·legi Sant Gervasi a nens de primària per fer alguna xerrada, algun joc, algun concurs de dibuix. Després també anirem a los grupos joves. Posiblemente son los que estudien en el hospital, que hacen el TECAE, que son 16, 17, 18 años. Estará muy interesante esa jornada porque cada vez fumar no fumarán, pero los vapers rondan mucho.
1: Anem a parlar precisament d'això de vapers, anem a parlar de deshabituació tabàquica. De fet, a la Fundació Sanitària Mollet crec que ja fa més de 20 anys que hi ha un grup, no?, promotor de l'Hospital Sense Fum, crec que va ser el 2005, si no vaig errada, i sempre s'ha posat a sobre la taula aquest tema, no?, a l'entorn sense fum, el donar suport també als propis professionals de la Fundació i també a aquelles persones que ingressen. Però anem a parlar de vapers perquè l'Hortènsia estava parlant sobretot d'accions adreçades a la joventut i no sé si és entre els joves que s'està detectant allò de dir ja no fumem però fumo vapers o faig ús de vapers.
2: Sí, ara mateix sí? El que està passant és que el consum de vaper ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents, i això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important. I ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen. I aprofitant que l'Hortènsia ha comentat això de la xerrada, a part de fer-ho del cicle formatiu, ho volem fer també extensible a la resta d'instituts, vale? De manera que el dia 28 volem fer una xerrada parlant dels vapers i una nova droga, bueno, una altra cosa que és l'esnús, que també són sals de nicotina, i també parlar d'altres drogues, de manera que tothom pugui venir i informar-se més directament.
1: Estava pensant, Sònia, que, clar, amb el tema dels vapers també hi ha locals d'oci, no?, amb aquestes pipes d'aigua que vindrien a ser una cosa similar. No sé si és més perjudicial o menys.
3: Yo creo que el vaper, la gente no está demasiado informada, perdona que me meta que no, es tu terreno, pero el vaper, los jóvenes piensan que es un sabor a limón, a canela, y ya está. Y no es así. Porque hay algunos vapers que contienen nicotina, y ellos piensan que no. Hay otros que no contienen nicotina, pero sí están plegaditos de productos oxidantes, mecánicos, metálicos.
2: Sí. Que hi ha substàncies químiques molt tòxiques i cancerígenes que ells no... que ells desconeixen. Sí. Per això és important, no?, que la gent ho sàpiga realment, que no és, sí, no és una cosa inofensiva realment.
1: Clar,
2: és que no és vapor.
1: De fet, igual hi ha aquesta confusió perquè quan van aparèixer, no?, les cigarretes electròniques, els vapers, semblava que era una manera com per deshabituar-te, no?
3: És un engany.
1: De deixar de fumar.
3: No.
1: El tabac, allò de...
2: Sí, la publicitat sí que estava enfocada inicialment a aconseguir deixar de fumar, però realment el que ha fet molta gent és fer un ús dual, no? De manera que el que feien és fumar el tabac convencional i, a més, el que feien és el vapejar. No, era una roda, vull dir que cada vegada el problema era més gros.
3: Y otros lo sustituyen. Yo quiero dejar de fumar, pero me voy a ir al vapor, pensando que es otra cosa. Y es un gran error. Y yo pienso que hay mucha ignorancia en la población sobre este tema.
1: La població en general,
3: general.
1: Estem parlant allò dels joves, però segurament hi ha persones adultes que potser ens estan escoltant i també han fet aquesta passa, no?, de dir, mira, deixo de fumar i el que faig és ús d'un vàper, pensant que és més inofensiu.
3: No. Mira, piensa que un vàper són aproximadamente unas 600 calades, más o menos, ¿eh? Y equivale a 2 paquetes de tabaco. Depende de la calada, lo fuerte que tú le des. Entonces, claro, pasa como con el tabaco. Provoca unas enfermedades a largo plazo. O sea, no es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio. No, al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: Dies.
2: No, i del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia, que és derivada de l'ús de vàpers, que es diu EBALI, ¿vale?, que és una inflamació dels pulmons, no?, deguda pues, a aquest ús continu, no?, dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons, apareix tos, dolor toràcic, febre, no?, i també apareix també en joves que són aparentment sans. Vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
1: I aquesta és una malaltia que s'ha detectat en els darrers anys?
2: Sí? Exacte.
1: Ho dic allò perquè no n'havíem sentit a parlar.
2: Sí. I llavors hi ha una altra que es diu pulmó de crispetes, que també és el mateix. És, també és una malaltia que és irreversible, no?, que afecta els bronquiols, que és la part, no?, dels pulmons més petits, i també és el mateix, d'incapacitat, dificultat respiratòria per fer petits esforços, i és una malaltia pues, que no té cura.
1: Anem a parlar allò d'aquests recursos que s'ofereixen des de l'hospital, perquè dèiem allò que aquelles persones tan ingressades a l'Hospital d'Aguts com al sociosanitari, crec que, no?, des d'aquesta comissió el que treballeu és per a aquelles persones que estan ingressades fer com un petit qüestionari, i una de les preguntes és si són fumadors o no.
3: Clar, quan una persona... esto lo deberíamos de aprovechar todos los profesionales. Una persona va a urgencias por un motivo X o va a consultas externas para visitarse con el doctor X. Entonces, sería conveniente que se preguntara, ¿usted es fumador? Y eso se anota en la historia clínica. Pero lo mismo ocurre cuando ingresa en el hospital o en el socio, ¿no?, que es mi caso. Una vez que la persona te dice, sí, soy fumador, ahí tienes que aprovechar y decir, ¿alguna vez en tu vida lo has dejado? ¿Cuánto fumas al día? ¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión? Son preguntas muy sencillas y esto te da pie a seguir haciendo una intervención con esa persona en ese momento, o si lo ves un poco, pues vuelves en otro momento, pero ya te da pie para introducir el tema del tabaco. Entonces decir, a ver, si no se puede fumar en un centro sanitario y vas a estar ingresado, me lo invento, 3 semanas, X tiempo... ¿has pensado, te has planteado qué puedes hacer? Porque claro, si estás acostumbrado a fumar un paquete al día, ingresado no puedes, posiblemente tengas el síndrome de abstinencia. Estarás nervioso, irritado, te enfadarás con tus visitas. Entonces, ante eso, nosotros proponemos un tratamiento.

0: En el informe de alta que haces, pones una persona fumadora de tanto tiempo, durante el tiempo ingresado ha estado en tratamiento, no ha fumado, requiere visita, requiere una continuidad, ¿no? Y ahí ya se encarga el CAP de llamarle, de seguir el tratamiento si lo requiere o no, de meterlo en grupos para que esto ayuda, el hecho de estar con otras personas que están pasando por la misma situación que tú, ayuda también, es un ejercicio más y se siente más motivado quizás a continuar con el tratamiento, pero sin consumir tabaco.
1: I Hortensia, ¿quina és la resposta habitualment a allò d'elles? Hi ha persones que no, d'entrada et diuen no vull deixar ni m'ho he plantejat, però segurament que sí que, no sé si cada vegada hi ha més gent conscienciada i no.
0: Mira,
2: hay
0: de todo, pero por ejemplo, imagínate el caso, una persona de 80 y pico años que ha empezado a fumar a los 8, pues porque el abuelo o el padre le decía, vete al bar, compra tabaco y de regalo te doy un cigarro. Entonces, claro, es un gran fumador de toda la vida. Este cuesta mucho. Está aquel paciente que la semana pasada me dice, yo ya sabía que iba a ingresar, pero bueno, me he mentalizado a no fumar el tiempo que esté ingresado, pero cuando salga de aquí tengo el paquete recién comprado en el coche. Es que hay de todo. Y luego están aquellas personas que han tenido un susto terrible, pues que han estado en coma, que han estado intubados mucho tiempo y te dicen, ni me hables de este tema. O sea, han pasado un susto tan terrible que dicen no, y tú los llamas por teléfono al tiempo y te dicen no, nunca más. Hay de todo. Depende de la situación de cada uno.
1: Dèiem també que des d'aquesta comissió sense tabac també oferiu allò recursos, no?, als propis sanitaris que vosaltres detecteu, no?, a través, crec que hi ha doncs, un servei de vigilància que teniu. No?
2: Hi ha un servei de deshabitació tabàtica des de salut laboral, no?, que el que fem és als professionals sanitaris, quan venen a fer la revisió mèdica, o els que vinguin, no?, pel seu compte, els ajudem a intentar deixar de fumar, no? Els donem unes pautes i...
1: Perquè també els hi feu la mateixa pregunta, ets fumador?
2: Entre la revisió mèdica, una de les preguntes és els seus hàbits, no? Ets fumador? Quants anys fa que fumes? No? Vols deixar de fumar? Vols que parlem un altre dia? I el que fem és fer visites programades, de manera que el treballador pues, dona una miqueta de pautes i aconsegueix amb el temps pues, deixar de fumar. I fem un seguiment de 6 mesos o un any.
1: I feu també com a recurs allò a aquelles persones que ho necessiten, el tema dels parxes, com comentava...
2: No, els parxes en aquest cas no es donen, únicament es donen en el cas dels pacients ingressats. Mm. El que es dona és una recepta d'un tractament que es dona també a atenció primària, que és un tractament curt de 28 dies que té molt bon resultat. Això és veritat que funciona molt bé.
1: I en el vostre cas, la resposta dels sanitaris davant aquesta possibilitat de us oferir major suport, no? Ajut per deixar de fumar, quina acostuma a ser? És una resposta allò més...
2: Que hi ha molta gent que vol intentar. Bueno, hi ha gent que fa molts intents, això sí, però no tothom ho aconsegueix. El que diem sempre és això, que a vegades al principi costa, però al final és aprendre una miqueta dels errors i ja està, i tornar-ho a intentar més endavant. A vegades no és tan fàcil.
0: No és fàcil. Però bueno, si otros han podido...
1: Hortensia, comentaves, nosaltres per les persones ingressades oferim els parxes, no? I ara la Sònia ens comentava, bé, nosaltres per als sanitaris fem un tractament que també es dona a la primària. Si veieu allò una persona que té més dificultat, plantegeu allò la possibilitat de rebre aquest tractament quan surtin i que...
0: Jo m'he encontrado con pacientes que la respuesta ha sido muy positiva con los parches, pero reconozco que son caros. Pero es más barato que comprar el paquete de tabaco diario. Entonces yo, en el informe de alta que tenemos que hacer cuando marchan a casa, si yo veo que esa persona está muy predispuesta, que no quiere volver a fumar, que el parche le ha ido bien... Entonces hay parches, depende de lo que tú fumes, tienen 21, 14 o 7 miligramos. Todo depende de la cantidad que fumas al día. Entonces, si esta persona es un mes 21, 3 semanas el de 14 y 3 semanas el de 7. Entonces, en el informe de alta sí que pongo está con tratamiento de 14 para que el CAP haga la resta del tratamiento. Y yo sí que les he dicho algunos casos que ellos me han insistido, que no quieren volver a fumar, que están muy contentos.

0: contentos con el tratamiento y tienen dos opciones, o seguir con el parche desde el alta, desde el CAP, o el médico de primaria les va a dar la
1: citisina.
0: Eso és.
1: Sí, perquè els parxes no estan subvencionats igual.
2: Sí.
1: Clar, al final és diferent. El preu de l'altre medicament sí que és un preu més econòmic, en canvi els parxes...
2: Ja està subvencionat.
0: I hay pacientes que a mí me han venido a visitar después del alta diciendo que han tomado el parche, que yo ya les hablo del comprimido, sí. Y han ido al médico, han tomado, y ellos, la respuesta de ellos es muy buena. Dicen, al segundo día de tomar el medicamento...
1: se treuen las ganas de fumar.
0: Sí, les molesta el olor.
1: Exacte, estan més sensibles, no? És algo sí, que no percebia, doncs ara ho noten molt més que
0: abans. Y es un tratamiento de 25 días, entonces, bueno, yo creo que... El que quiere lo puede conseguir.
2: Suposo que després el que cal fer és aquest seguiment per al perill de les recaigudes.
0: Claro.
2: No?
1: Això
2: perquè igual allò mentre dura aquest tractament, igual aquest medicament és molt efectiu, però la seva eficàcia... No. No? Dependrà també de la teva conscienciació.
1: És un treball que ha de fer la pròpia persona també, no? De recordar sempre els motius per quals vols deixar de fumar, no? Intentar evitar aquestes situacions... o estressants o de perill.
0: Sí. I luego també...
2: Això és un exercici que sempre comenteu, no?, des d'infermeria, allò de dir, t'has de plantejar allò, quan, no?, si vols deixar de fumar, primer has de tenir allò, aquesta decisió, i fer com un petit, no sé si escrit, però allò de dir per què ho faig, no? Allò de veure aquestes... No sé si en aquestes converses que teniu allò amb les persones que oferiu aquest suport, una de les qüestions és aquestes, no? De fer veure aquests
1: clar,
2: beneficis.
1: Que escriguin quins són els motius per quals volen de deixar, no?
0: Sí,
1: per exemple, i
0: sí,
1: que sempre tinguin en ment aquestes idees que han escrit, no? Que no... perquè no facin tornar enrere i no puguin tornar a recaure.
0: Y no siempre es fácil, porque yo me he encontrado con pacientes que ellos lo han dejado, que están en esta racha de tratamiento y de dejarlo, pero conviven con un hijo o con una esposa que fuman. Entonces, claro, es involucrar a toda la familia, porque dices, está haciendo esta persona un gran esfuerzo por dejarlo, y va a llegar a casa y va a oler a tabaco, va a ver el cenicero, el... Y entonces es involucrar un poco a la familia, ¿no? Y el paciente y la familia marcar unos objetivos a corto plazo que luego sean a largo plazo y que trabajen en conjunto.
2: I al igual, Hortensia, també estic pensant la situació a la inversa, ¿no? De persones que no són fumadores, que conviuen amb un fumador i que un dels motius perquè aquesta persona deixi de fumar potser és també no la seva pròpia salut, sinó també de les persones amb les que conviu.
0: Sí.
1: Clar,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: que diguin que tenen la finestra oberta, no?
0: No.
1: Que, vull dir, al final el fum queda impregnat a la casa. Clar, l'ideal seria que una persona deixa de fumar, doncs que acostumi pues, a la resta, no? Si hi ha el fill que fumador, pues, també que intenti deixar de fumar. Si hi ha la parella fumadora, també. Clar, l'ideal seria fer-ho tots.
0: Però és difícil, eh? Una persona és difícil, imagínate tot el conjunt de la família. Pero por eso es importante trabajar en conjunto, incluso desde primaria. O sea, el paciente es este, pero lo que le envolta también.
2: Sònia, tu has començat allò dient, jo vull parlar dels vapers, no? Perquè és el, no, el gran repte que tenim ara, sobretot entre el jovent, però entre tota la població, perquè el que comentàvem també amb l'Hortensia, no? Segurament tenim un concepte equivocat, no?
1: De lo que és.
2: De lo que és. És la gran lluita que teniu ara en parlar de sa habituació tabàquica?
1: No, principalment... No?
2: És la cigarreta?
1: Exacte, és la cigarreta.
2: I la de l'IA també?
1: Per sanitari, no, principalment és cigarreta. De l'IA realment hi ha poca gent. I de vapers, els que venen són nois de 17 o 18 anys, que és el que estan dient, que està creixent moltíssim i que al final, bueno... Segons l'OMS s'ha triplicat el nombre de consumidors de vapejadors i, bueno, i que més de la meitat dels adolescents ja ho han provat. I el que pot semblar a vegades provar una cosa inofensivament doncs pot portar a un consum diari.
2: Recordem aquesta malaltia nova que ens ha
1: escrit... L'Evali.
2: L'Evali,
1: sí.
2: Que és això, l'obstrucció, també, no?
1: Exacte, que afecta, s'inflamen els pulmons i això fa que tens dificultat per respirar, tens tos, tens febre...
2: Heu tingut ja alguna mena d'ingrés, allò que...
1: Amb que jo sàpiga, cinta... no.
0: Que jo sàpiga, tampoc.
1: Això no, no, no, però bueno, cada vegada casos n'hi han. que passa que el problema és que la gent no és conscient de la realitat que hi ha, realment, d'això.
2: Abans, de fet, deies, bé, aquesta droga, potser el problema és que no, no convivim fa tants anys, no?, amb el tabac, que no ho tenim com una droga, com una addicció.
0: Exacte. Però lo és, és una addicció. O sea, jo penso que és una droga que mata a largo plazo. Y la gente, yo pienso que no es consciente o no quiere verlo.
1: Bueno, però les vapes encara, fins que no passin molts, molts anys, no sabrem tampoc la, realment el, les conseqüències
2: real, no?,
1: que pugui haver-hi, no? Realment de l'altre sí que sabem del tabac. Mm. Però bueno, i la gent té que ser conscient que no, es pot, que no poden vapejar pues, en centres educatius, en centres, bueno, en parques,
0: exacte, sí, sí.
1: I sobretot en espais tancats, perquè realment si hi ha infants, malalts, dones embarassades, doncs...
2: De fet, aquestes mesures han ajudat molt, no?, que hi hagi bona part de la població que hagi deixat de fumar, això als entorns sense fum.
0: Sí.
2: Tot i que de vegades encara vegis persones que a l'entorn d'un hospital, que és un entorn sense fum, doncs fumi, no?, o a l'entorn d'una escola o un centre esportiu, doncs també...
1: Perquè no ho atribueixen a un tabac, no? És com ho veuen d'una manera més inofensiva.
2: O perquè, o perquè estàs a l'aire lliure i penses que això no té cap mena d'afectació, no?, en el teu entorn.
1: Sí, sí.
2: En tot cas, des de, per aquelles persones que doncs estiguin escoltant la conversa, que sàpiguen que quan una persona ingressa en un centre hospitalari, ja sigui l'Hospital de Mollet, m'imagino que en qualsevol centre pot demanar, sí, a no ser que li ofereixin, però que segurament li oferiran, però si no l'ofereixen, poden demanar,
0: pedir,
2: no?
0: Porque se supone que en cada hospital hay un grupo antitabáquico que lleva ese tema. Entonces, si ellos están dispuestos a no pasar el mono, a no tener el síndrome de abstinencia mientras está ingresado, lo puede decir a su médico o a su, a la enfermera que le va a llevar, se pondrán en contacto con el equipo de Sensafum y por lo menos durante el tiempo que esté ingresado tendrá tratamiento. Eso
1: llavors,
0: es en general.
1: Perquè aquest seria aquest, a través del CAP.
2: A través del CAP es faria el seguiment.
1: Després de l'alta.
2: Aquests tractaments tenen alguna contraindicació amb alguna altra patologia? Jo he de dir...
0: Sí, los parches, por ejemplo, es el de los mejores tratamientos para una persona embarazada, por ejemplo. Y luego hay medicamentos que por enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas mentales... hay ciertos medicamentos dentro de relacionado con el tabaco que no se deberían de dar, pero el parche de momento es el más indicado para todo el mundo. Uh-huh. Sí, sí.
2: Doncs que arran d'aquesta conversa, si més no, que la gent que ens estigui escoltant que sàpiga això, que si ha d'estar ingressat, si ets fumador i doncs necessites d'aquest suport per deixar de fer-ho,
0: lo va tenir.
2: Doncs que ho pots sol·licitar, el rebràs, i a més després hi haurà aquest seguiment per part de l'atenció primària, perquè hi haurà aquest contacte. I també els professionals, no, Sònia? També...
1: Exacte, que si volen deixar de fumar, també cada hospital té el seu servei de salut laboral que els ajudarà a passar en aquest procés. I a la resta de personal del públic, doncs sempre podran anar al centre d'atenció primària.
2: Vosaltres teniu allò dades dels sanitaris, allò de si realment cada any teniu doncs, persones que han deixat de fumar? Allò...
1: Jo tinc gent que ha deixat de fumar i ha estat potser 2 anys i ha tornat a recaure. Al final és com altibaixos. Hi ha gent que ho ha aconseguit i està superfeliç i altres que per motius extres doncs, han tornat a fer un pas enrere.
2: Però aquesta passa enrere també la hem de viure com una passa endavant, no? Allò
1: exacte,
2: de dir...
1: com un aprenentatge. Uh-huh. Ja està. Vull dir que no passa res.
2: El millor és intentar deixar-ho, exacte, si s'aconsegueix, i si no s'aconsegueix a la primera, doncs tornar a repetir.
1: A la segona,
2: no?
1: O a la tercera.
2: Serà. Però el cas és deixar de fumar, sí. I sobretot allò, el jovent en especial, que vigilin amb l'ús dels vapers, tota la població en general, i també els esnous, has dit,
1: els esnous, sí. Esnous. Que és unes bossetes amb sals de nicotina que es posa sota els llavis, aquí, i es fiquen a la geniva i absorbeix directament la nicotina i passa directament al cervell.
2: I llavors, quan te'l venen, també posa que no tenen nicotina o sí que estan obligats, no? A posar?
1: Es venen als tancs especialitzats. Però, bueno, és un perill que, al final, són noves
2: drogues,
1: formes que van sortint i noves maneres d'enganxar el personal, a la gent jove i adolescent. És un problema.
2: Doncs Sònia Sallent i Hortènsia Marcos, gràcies per posar-nos allò al dia, no?, d'aquestes substàncies i, com no, també d'aquests tractaments, a part de que aquelles persones que, doncs, decideixin deixar el tabac, ho facin, eh? Els recursos hi són.
0: Gràcies a tu.
1: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies.
2: Fins una propera. Ciao.

Coordina el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sió benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 21 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet del Vallès se suma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme. El consistori expressa el seu rebuig a les violències masclistes davant del nou feminicidi registrat a Figueres aquest dimecres. La jutgessa Raquel Nieto Galván, amb una trajectòria professional fortament vinculada a Mollet del Vallès amb la gerència del despatx RNG Advocats i com a exadvocada del CIAT, ha estat una peça clau en la investigació per la mort d'Isaac Àndic, propietari de Mango. I diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. En el cas de Mollet s'ha posat el focus en el Pla Local de Joventut, el qual es va aprovar l'any passat, com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i quines propostes s'incorporaran a futur. I la Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa a la Santa Teca de la Colla Morada. Aquest dissabte estarà acompanyada per altres figures singulars, com és en Farres dels Blaus de Granollers i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, al control tècnic, Emma Balear, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
2: Malauradament...
0: L'Ajuntament de Mollet del Vallès s'ha sumat a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya per mostrar el seu rebuig a les violències masclistes davant del nou feminicidi registrat a Catalunya. La concentració ha tingut lloc a les 12 d'aquest migdia davant de l'Ajuntament i hi han participat representants dels diferents grups municipals. Raül Broto, en representació del govern local, ha lamentat que, malgrat els esforços, continuï aquest degoteig de víctimes per violència masclista.
2: Malauradament, un altre minut de silenci, que sempre doncs, és una molt mala notícia, perquè vol dir que una dona més ha estat assassinada aquí al nostre país i doncs, d'alguna manera posar de relleu aquesta xacra que tenim. És increïble que a hores d'ara, l'any 2026, encara tinguem aquest problema tan greu. Es posen esforços des de les administracions, des de l'educació, des de la pedagogia, però és evident que encara queda molt camí per recórrer fins que cap dona hagi de ser assassinada en aquestes circumstàncies.
0: La víctima és una dona de 33 anys, veïna de Figueres, que va ser assassinada aquest dimecres a mans de la seva exparella. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un nou cas de violència masclista. Amb aquesta mort, Catalunya suma un nou feminicidi aquest 2026, una xacra que continua evidenciant la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció, protecció i sensibilització contra les violències envers les dones. Amb aquesta concentració silenciosa, l'Ajuntament de Mollet del Vallès expressa el seu profund compromís en l'erradicació de les violències masclistes i referma el suport institucional a les víctimes i als seus entorns. El consistori ha fet una crida a la ciutadania a mantenir una actitud activa davant qualsevol expressió de violència masclista.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara us informem que la jutgessa Raquel Nieto Galván, amb una trajectòria professional fortament vinculada a Mollet del Vallès, amb la gerència del despatx RNG Advocats i com a exadvocada del CIAT, ha estat una peça clau en la investigació per la mort d'Isaac Àndic, propietari de Mango. Nieto va assumir el juny del 2025 al jutjat d'instrucció número 5 de Martorell, quan el cas ja estava obert i la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra apuntava una mort accidental durant una excursió a Collbató amb el seu fill, en Jonathan Andic. Amb la seva arribada al jutjat, però, la investigació va fer un gir important. Va ser la mateixa Raquel Nieto qui va ordenar als Mossos examinar el telèfon mòbil del Jonathan. Els investigadors van analitzar si hi havia més fotografies el dia de la caiguda, quines trucades havia realitzat i quina era realment la relació amb el seu pare. La decisió es va prendre després de rebre l'informe sobre el mòbil d'Isaac Andic, que havia quedat destrossat, i de saber que en Jonathan havia canviat de terminal poc després de l'accident. Les diligències van acabar provocant que Jonathan Andic passés de testimoni a investigar la mort pel seu pare. Segons la investigació, l'anàlisi del telèfon de l'empresari hauria revelat una mala relació entre pare i fill, un element que els investigadors consideren clau per entendre el possible mòbil del crim. El secret de sumari i les diferents pròrrogues acordades per la magistrada han permès als Mossos continuar recopilant indicis fins a arribar a la petició de presó provisional sota una fiança d'1 milió d'euros per al fill del fundador de Mango. Raquel Nieto Galván manté una certa vinculació professional a Mollet del Vallès. Es va formar com a advocada entre Granollers i Mollet i durant anys va exercir en l'àmbit civil, especialment en dret de família, mediació, dret hereditari i jurisdicció de menors. També va treballar en casos relacionats amb delictes informàtics i violència masclista a internet i a les xarxes socials.

0: I ara parlem de joventut, i és que diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. La nostra ciutat ha acollit el plenari tècnic de joventut que ha reunit a professionals del Vallès Oriental per explicar les polítiques de joventut que s'estan desenvolupant en cada terme, a parlar dels projectes de futur i posar una mirada conjunta en els reptes compartits en matèria jove. Marina Escribano, regidora de joventut a l'Ajuntament de Mollet, ha remarcat l'importància d'aquestes sessions plenàries comarcals, afirmant que permeten fer xarxa amb professionals i posar al centre les necessitats dels joves.
1: Es va posar sobre la taula la necessitat de fer més xarxa, no? De fer més xarxa amb tots els professionals, dinamitzadors, orientadors i posar al mig d'aquestes necessitats que té el jovent de tot tipus, no? No només, que també, de lleure, d'oci, d'alternatives, de cultura, etc., sinó tota aquella part d'orientació acadèmica, d'orientació laboral, de recerca d'habitatge, de suport en la salut mental, etc., etc.
0: En el cas de Mollet, la regidora ha centrat el plenari en parlar del Pla Local de Joventut, el qual es va aprovar l'any passat, i com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i quines propostes s'incorporaran a futur. Al llarg de la sessió s'han comentat plans similars desenvolupats a la comarca o altres polítiques en les quals s'està treballant, o bé algunes que ja s'han dut a terme en matèria de joventut. Marina Escribano ha explicat que en la trobada hi ha participat ciutats similars a Mollet, com són Granollers, però també d'altres diferents, com Llinars o Cardedeu, un treball que permet tenir una visió global de joventut a la comarca.
1: És una visió de molts prismes, no? I també va ser interessant perquè també hi havia Granollers-Mollet, però també hi havia Llinars o Santa Eulàlia o Cardedeu, i per tant també la diversitat de municipis, però al final també unes línies en alguns casos són importants.
0: La trobada ha servit per compartir experiències, detectar necessitats comunes i continuar treballant coordinadament per impulsar polítiques de joventut adaptades a la realitat dels joves del Vallès Oriental, un espai de treball conjunt que referma la voluntat dels municipis de continuar situant els joves al centre de les polítiques públiques. I la Fira de la Robòtica Educativa i de Programació Codebot arriba un any més a la nostra ciutat. Mollet torna a ser la seu d'aquesta jornada, que se celebrarà demà divendres al matí al Pavelló Municipal d'Esports de Riera Seca, una fira que enguany arriba a la seva 6a edició. Entre les 9 i les 12 del matí, més de 900 alumnes de diversos centres educatius del Baix Vallès prendran part en aquesta fira, on mostraran i compartiran projectes tecnològics per incentivar el treball competencial a través de la robòtica educativa i la programació. Encarna Ortiz, regidora de l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que el Codebot és una fira que connecta educació i tecnologia i s'alinea amb els principis amb els quals planteja la ciutat, que es basen en fomentar la innovació.
2: És una iniciativa que connecta l'educació, que connecta a la innovació, la tecnologia, el futur, i afortunadament Mollet és seu d'aquest Codebot. És un projecte que va molt lligat també a la manera com nosaltres estem plantejant el foment de la innovació a la nostra ciutat, no? Apropant la tecnologia als joves, a les escoles, a la ciutadania, i intentant que aquestes competències digitals entrin de la manera més fàcil, com et deien, a l'àmbit educatiu, i després això sigui clau després perquè en el món laboral estigui ja molt assumit.
0: Al llarg de la fira, els alumnes podran visitar altres estands i interactuar amb estudiants d'altres centres per conèixer de primera mà les propostes que cada escola ha realitzat. En aquest sentit, Encarna Ortiz ha remarcat que Mollet es convertirà demà divendres en una seu tecnològica.
2: Un Codebot té una dimensió territorial important i implica que Mollet esdevingui aquesta seu tecnològica, i per nosaltres invertir, no?, en educació, en tecnologia és clau, perquè tenim molt clar que això és invertir en el futur dels molletans, dels molletanes, i bé, donar-los aquest pensament crític, aquesta creativitat i sobretot les competències digitals que s'està veient, doncs, que és sumament important, doncs, que tinguin, doncs, aquesta facilitat.
0: El Codebot Vallès busca compartir i afavorir l'aprenentatge en xarxa entre els centres educatius, promoure la formació del professorat en l'ús de la robòtica educativa i el pensament computacional, fomentar la participació de l'alumnat en projectes TIM i estimular la creativitat, l'autonomia, la resolució de problemes i el treball en equip, així com incentivar l'interès per les vocacions tecnològiques.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta, com és habitual, en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges. Aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires, molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt a la farmàcia de Guàrdia Mollet, que és avui la farmàcia Martínez, situada al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord.

0: I ara parlem d'esdeveniments d'aquest cap de setmana culturals, i és que la Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa. Aquesta és una celebració que plega figures singulars de la imatgeria festiva d'arreu del país. La Colla Morada va iniciar aquesta festa l'any 2023 en el marc de la Festa Major d'estiu, i ara li han volgut donar identitat pròpia. Així ho ha explicat Adrià Espinosa, membre de la colla.
1: Que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són, doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són, doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició. La segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles de fora, la nostra Festa Major cau en unes dates, doncs, que la gent generalment està de vacances, i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar, i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar, en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: Així, la Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per aquestes altres figures singulars, com és en Farres, dels Blaus de Granollers, i la tieta Ibacus, de la Colla Gegantera de Guissona. Ens ha fet 5 cèntims Vanessa Sánchez, també membre de la Colla Morada.
2: No ens ha costat gaire, de fet.
1: Hi ha moltes.
2: Sí, de fet, en aquesta edició venen moltíssimes.
3: Blaus de Granollers.
2: Sí, amb el Farres. I també tenim el Grallinot i la Mamallona de Tàrrega, que també va molt en sintonia amb la figura de la teca, pel nom ja us ho podeu imaginar. Tenim a l'Helena i l'Elisabet d'Elna. Tenim la tieta i el Bacus, que són també molt representatius de Guissona. La Falera, l'Elna i l'Oranxet de Pons. I el Pere el Gran i la Constança de Sicília d'Hospitalet.
0: Singulars de Festa s'adreça a un públic familiar. L'inici serà a les 5 de la tarda a la plaça Artesania. Posteriorment es farà una cerca vila amb dos punts de lluïment, un cap a les 7 de la tarda a la plaça Prat de la Riba i un darrer cap a les 8 del vespre al Parc de les Pruneres. Singulars de Festa acabarà amb el sopar de les colles participants en el Parc de les Pruneres. Més propostes culturals. La Mollet Jazzband oferirà aquest divendres un concert al Teatre de Can Gomà juntament amb el Combo i el grup de cambra de l'Escola Municipal de Música de Mollet. Enguany, la Mollet Jazzband presenta un nou repertori centrat tant al jazz, al latin jazz i al funk, sota la direcció d'Alejandro Delgado, també professor de saxo de l'escola. La formació continua apostant per una proposta musical dinàmica i creativa amb arranjaments propis i una sonoritat molt personal. El concert comptarà també amb la participació del Combo, la formació instrumental de l'escola, orientada al treball de la improvisació i la música moderna, que oferirà un repertori de jazz, pop i música popular. A més, hi participarà el grup de cambra dirigit per Teresa Noguerón, professora de clarinet de l'escola. Com a col·laboració especial, la Mollet Jazzband actuarà conjuntament amb el cor de l'escola, dirigit per Júlia Meia, en una interpretació molt especial de música gospel. Donat que l'aforament del teatre és limitat, cal recollir les invitacions a la secretaria de l'escola entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Recordar que el concert tindrà lloc aquest divendres a partir de les 8. I el dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda s'obren les inscripcions per als tallers d'Estiu Jove 2026. Es tracta d'una proposta variada i gratuïta de tallers i activitats en horari de matí que tindran lloc a l'escola Joan Salvat Papaseit. Els cursos tindran una durada de 4 setmanes i s'adrecen a joves nascuts entre el 2010 i el 2014. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment al Centre Cívic Lera, com dèiem, a partir del dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda. La inscripció és gratuïta.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet del Vallès se suma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme. El consistori expressa el seu rebuig a les violències masclistes davant del nou feminicidi registrat a Figueres aquest dimecres. La jutgessa Raquel Nieto Galván, amb una trajectòria professional fortament vinculada a Mollet del Vallès amb la gerència del despatx RNG Advocats i com a exadvocada del CIAT, ha estat una peça clau en la investigació per la mort d'Isaac Andic, propietari de Mango. I diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. En el cas de Mollet s'ha posat el focus en el Pla Local de Joventut, el qual es va aprovar l'any passat, com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i quines propostes s'incorporaran a futur. La Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa. La Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per altres figures singulars, com són en Farres dels Blaus de Granollers i la Tieta i el Bacus de la Colla Gegantera de Guissona. I nosaltres posem punt i final a l'informatiu d'avui dijous, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé!

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Aquest 22, 23 i 24 de maig, Mollet sona més fort que mai. Arriba al Parc de Can Borrell la 45a Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Tres dies plens de música en directe, gaites, folk, ritmes internacionals i un ambient que no et deixarà parar. Divendres, gran inauguració amb el grup de gaites de l'Hermandad de Nossa Galiza, la música folk tradicional de Rabatxol i el duet Marbú i Mirla. Dissabte a la tarda, la festa continua amb actuacions de grups d'arreu del món i a la nit, gran revetlla amb l'orquestra Huracán. I diumenge, animació infantil i una tarda plena de música, danses i ritme per tothom. Durant tot el cap de setmana, el Parc de Can Borrell s'omplirà també d'aromes i sabors amb la millor gastronomia gallega. Vine a la 45a Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Balla i deixa't emportar per la música.
6: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: La cooperativa Les Tossopos espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
6: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
7: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
8: A la parada de Les Tossop no podeu faltar!
9: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
10: Hola, hola!
11: Els alumnes de cinquè de la cooperativa d'alumnes dels Pinatons de l'Escola Sant Gervasi
12: volem posar-te al dia sobre la nostra cooperativa.
13: Tenim nou logo!
14: Però saps què? Les novetats no acaben aquí.
11: Ens agrada molt treballar plegats i junts hem preparat una gran varietat de productes fets a mà de llumes originals i curiosos.
12: Els trobaràs el proper dimarts al Mercat de Cooperatives.
14: De 9 i mitja a 12 i mitja.
15: A la Rambla Balmes, davant hi ha Aigua Viva.
14: També volem recordar-te que, com sempre, el nostre motor és la solidaritat.
15: Els beneficis aniran destinats a un projecte solidari.
14: Tenim jocs de taula i punts de llibre per gaudir en família.
11: Xapes, llibretes i polseres divertides, papereres i clauers.
8: I moltes coses més.
11: Vine al Mercat de Cooperativa
12: i descobreix-les.
15: La cooperativa
14: no s'atura.
8: Comptem amb tu!
16: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: portaveus municipals. Bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dijous i, com és habitual, és el torn del Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Susana Calvo, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
1: Hola, bona tarda.
0: Com sempre, en aquesta conversa de portaveus municipals, doncs fem un repàs de tot allò que està passant a la nostra ciutat, d'aquesta actualitat, i comencem parlant d'un dels temes que, de fet, doncs, ja n'hem parlat també en altres ocasions, i és que a través de les vostres xarxes socials fèieu una crida perquè la ciutadania aportés idees o suggeriments, doncs, per poder millorar, remodelar el que és la plaça Joan Miró aquí en el barri de Plana Lladó. Susana, comentem una mica quines propostes us estan arribant, també una mica doncs, posant el focus en que en breus aquesta plaça tindrà molta vida perquè serà la seu del que és el Pintalis Fest.
1: Doncs sí, la veritat és que últimament estem rebent, hasta, més que aquests dos o tres dies de que porten, perquè han vingut a netejar la façana per poder fer doncs, la setmana que ve la festa, doncs la gent es pensa que tot això és provocat per allò que jo vaig comentar, que volíem buscar un projecte, no té res a veure. La veritat que ja ens agradaria, sincerament, perquè jo ja ho he demanat diverses vegades a l'equip de govern, en els pressupostos amb el senyor Broto li hem traslladat sempre doncs, que nosaltres volem fer una inversió en aquesta plaça per donar-li vida, volíem fer un projecte. Bueno, se'ns va dir per part de l'equip de govern que presentéssim un projecte. Com comprendreu, nosaltres ho tenim difícil per presentar un projecte. Ja m'agradaria tenir tots els tècnics que té l'Ajuntament per poder elaborar-lo. Però sí que volíem aportar el nostre granet de sorra. Jo pensava que era tot això més fàcil. Era demanar a l'Ajuntament i portar idees, això sí, però clar, les idees que hem portat, que sobretot és també tancar una mica de la plaça, no tancar-la amb ciment perquè no es vegi, sinó poder tenir un espai doncs, perquè els nens que juguen a pilota cada tarda no tinguin problemes de que se li vagi la pilota cap a un costat o cap a l'altre, que l'únic que pot generar és un accident. Inclús aquesta pilota va moltes vegades a l'entrada dels cotxes del pàrquing i quan treu algú el cotxe li cau la pilota a sobre. Vull dir, per nosaltres sí que és necessari, no solament per remodelar la plaça, sinó també per un tema de seguretat dels nostres infants que juguen i també de la persona que passa per allà i té una pilota a sobre seu. Això és una cosa. Llavors, clar, com que nosaltres no vam poder portar un projecte, doncs sí que vam obrir una, amb les xarxes una idea que era que la gent traslladés si alguna proposta, i sí, n'hem rebut alguna, no les faré públiques en el sentit de que no estan encara sobre la taula, ens hem reunit, hem parlat, han sortit idees i les portarem, sobretot quan arribi l'hora de negociar pressupostos, portarem aquestes idees, però sí que és veritat que últimament, aquests dos o tres dies, la gent s'ha acostat per preguntar que si s'havia començat a remodelar la plaça. No. Mm-hmm. Això és una idea, que és el que us comentava del pintadís de la setmana que ve, que no tenim constància perquè no ens ha informat ningú. Ho hem vist pels mitjans de comunicació i la veritat em sento una mica disgustada, no? Perquè l'equip de govern sabia perfectament que és un dels fets que jo vaig perseguint i m'hagués agradat doncs, que se'ns hagués comunicat doncs, aquesta idea de que es faci aquest any el pintadís en la plaça Joan Miró. Hauria sigut un detall, més que res. Ja us dic, no és una obra, no és el que estem buscant, és per donar-li, segons ell, una mica més de vida al barri. Jo crec que una festa, un cap de setmana, no és el que genera vida al barri. Genera que tinguem més cuidat d'aquesta plaça, que tinguem més vigilància en aquesta plaça i, sobretot, que mirem de fer algun tipus d'actuació, que no fa falta que sigui una actuació molt gran, perquè estem parlant d'una plaça petita, però sí que per donar vida a un lloc, per mi, personalment, es necessita molt més verd, es necessita tenir unes jardineres ben cuidades que no serveixin de paperera com el que serveixen avui en dia, que si ens hi fixem cada dia hi ha llaunes, botelles, hi ha trossos d'alumini que han tallat finestres, bueno, i estem parlant d'unes jardineres que van de carrer a carrer, que no són petites, que es veu molt. Llavors, això sí que és donar vida. I sobretot el que us dic, vigilar pels nostres infants que juguen aquí, que tampoc es tenen en compte. Que vingui aquesta festa? Molt bé, la gaudirem tots el fi de setmana que ve. Estic convençuda que quedarà molt maco el mural que surti guanyador i el tinguem aquí penjat, però la plaça seguirà sent el que és i no hi haurà cap tipus d'inversió. Nosaltres demanarem una altra vegada aquesta inversió, portarem idees que són les que ens han traslladat els ciutadans, però que realment són dues coses completament diferents.
0: En tot cas, Susana, doncs, a un tema del qual segur que en tornarem a parlar, ben aquestes converses de portaveus municipals, o si més no, a la fons. I parlem també d'un vídeo doncs, que ha circulat aquestes setmanes per xarxes socials a través de l'usuari de Mollet Opina, en el qual un usuari de Canarimón doncs, denuncia l'estat de les instal·lacions d'aquest gimnàs. Susana, comentem doncs, aquest vídeo, que també vosaltres ho heu aprofitat doncs, per denunciar un cop més l'estat del gimnàs de Canarimón.
1: És que és lamentable. Es va aprofitar aquest vídeo, però n'hi ha molts més i sobretot hi ha moltes queixes d'usuaris de Canarimón. Tothom coneixem gent que és usuària i que aquestes queixes les veuen com una realitat. Jo crec que hem de tenir una mica de consciència del que està passant, perquè es veu molt clar en aquest vídeo l'estat que hi ha, no solament dels objectes que hi ha allà, sinó que és que veiem que hi havien estat cucaratxes. Vull dir, és que no sé si estem parlant d'un tema d'esport on tothom tenim constància que quan hi ha esport es genera o busquem el que és salut. Home, salut amb tot el que s'està veient, poca. Llavors, jo crec que un gimnàs, com qualsevol altra dependència, on hi hagin usuaris de totes les assades possibles, doncs primer hem de tenir una cura de tot el que és. I estem parlant d'un gimnàs que encara que sigui una concessió és municipal. I, per tant, hem de tenir una mica de cura. I no podem, perquè és el que diu la gent, no? Nosaltres ben bé que paguem unes quotes per tenir un manteniment, per tenir unes activitats, per tenir, doncs, una dedicació. I ens trobem que, bueno, primer, que és un gimnàs que està completament col·lapsat, les coses com siguin, i segon, doncs, aquestes queixes que jo crec que deixen molt que desitjar. Per tant, aquest senyor que va fer el vídeo és perquè estava allà in situ, però jo us puc assegurar que he parlat amb molt més usuaris i acrediten completament el que diu aquest senyor. És més, se senten barbaritats d'estat, no?, de l'estat de les instal·lacions. Llavors, jo crec que hem de tenir una mica de cura i, sobretot, ser conscients de que a millor que Canarimón, jo dic a millor perquè a mi no em toca, però realment necessita una inversió en les seves instal·lacions, perquè si volem donar un servei hem de saber en quines condicions donem aquest servei. El que no es pot permetre és veure doncs, cucaratxes per allà voltant i les instal·lacions doncs, com estan. Per tant, jo agraeixo a Mollet Opina que el pengés. Hem tingut ocasió de veure'l, de parlar amb gent i d'intentar portar en el ple les seves corresponents preguntes, però que realment s'ha de mirar perquè no podem donar aquest... No podem donar aquest exemple amb una instal·lació que és esportiva, que és que us dic això, que sempre estem parlant dels valors que té l'esport i de lo que comporta amb el tema de la salut. I, home, molt exemple no estem donant.
0: De fet, són unes queixes, com deia Susana, doncs, que es reiteren per xarxes socials i que, de fet, també doncs, els usuaris se n'han fet palès en d'altres ocasions. Susana, comentem també altres temes. La setmana vinent, el dilluns, des de l'Ajuntament celebreu una nova sessió plenària ordinària en coincidència doncs, amb el darrer dilluns de mes. Nosaltres, a hores d'ara, encara desconeixem l'ordre del dia. No sé si vosaltres ens podeu avançar alguna cosa, també si presentareu alguna moció des del vostre partit.
1: Jo, com us he dit sempre, no presentem cap moció, el motiu ja el sabeu. A mi m'agrada presentar una moció que sigui municipal. És veritat que hi ha moltes mocions que es presenten que poden tenir efecte a Mollet, per suposat, però a mi m'agrada més, que és el que sempre he defensat, no? Que a mi la gent em va escollir perquè estigués a l'Ajuntament per arreglar o per millorar la nostra ciutat. Jo tot el que tingui que demanar a la Generalitat, tinc uns parlamentaris que ho fan estupendament, i si tinc que demanar a algú l'Estat... doncs també tinc uns altres parlamentaris que ho fan allà també molt bé. Sí que és veritat que hi ha vegades que presentes una moció perquè l'Ajuntament demani a la Generalitat. No tinc res que objectar, sempre i quan millori Mollet. Però bueno, a mi m'agradaria més que tinguéssim aquesta via lliure que hem demanat tantes vegades de modelar, no? O de millorar el que és el ROM, i que pogués quedar cobert el que és la presentació de mocions municipals. Encara no ho hem aconseguit, estem a l'espera, uh-huh. i bueno, espero que sigui el més aviat possible. En aquest ple doncs, sí que s'han presentat dues mocions. Una és... bueno, les dues són de Mollet en Comú. Bueno, una és compartida amb Esquerra Republicana, que parla del pla pilot que es preveu, no?, de presència d'agents o Mossos en els centres educatius, i l'altra és per instar la Generalitat a millorar les condicions laborals del personal educatiu i qualitat de l'educació pública. Com ja veieu, és una moció que no és nova, passa cada dos per tres, no tinc res que objectar perquè tothom volem la millor qualitat i, sobretot, les millors condicions laborals pel personal educatiu de l'escola pública i de qualsevol altra escola, les coses com siguin. Vull dir, no és una moció nova, ja estem acostumats que es repeteixin, però bueno, com que afecta Mollet, a mi ja m'està bé. No criticaré una moció que sigui per defensar l'escola pública i menys per defensar a tots aquests mestres que fan una gran funció al capdavant de tots aquests infants que van a l'escola. Però sí que és veritat que a mi m'agradaria doncs, que tinguéssim una mica de consciència i comencéssim a veure que hi ha altres necessitats que té el poble i que no es parla. Però clar, no es parla per això, perquè no podem presentar mocions municipals. Després hi ha dos manifests més. Un és del Dia Internacional de l'LGTBI, que ens vam posar pràcticament tots d'acord, que em sembla que va... No sé si va haver algun grup que no, però crec que tots... I després és un manifest sobre que es va sortir del Consell de la Gent Gran per una nova LAP i, bueno, la Llei d'Autonomia i Atenció a la Dependència. Però, bueno, crec que és una moció que també és fàcil arribar a un acord perquè qui no, doncs, desitja o veu la necessitat que tenen els nostres grans després de tot l'esforç que han fet durant tota la seva vida a que tinguin unes condicions dignes quan arriba un a ser gran, perquè no ens hem d'oblidar que tots nosaltres passarem per aquesta etapa i que el que necessiten és una millor atenció i sobretot una millor vida, no? Una millor qualitat de vida.
0: Doncs aquests són alguns dels temes que es portaran a debat en el proper dilluns i ens queda un minut per finalitzar aquesta conversa. Susana, comentem, per tant, doncs, en un minut que, de fet, doncs, aquesta setmana ens hem assabentat que ja s'han acabat el que són les obres de rehabilitació d'aquí del CAP de Planellador. Per tant, els serveis que havien estat derivats a Camp Antiquet, com el de pediatria, tornaran aquí a Planellador, o els serveis doncs, que s'havien derivat, per exemple, a altres CAPs de la comarca, doncs també es podran ja tornar a reorganitzar aquí a Mollet. Susana, comentem aquest tema en un minut.
1: Doncs jo crec que és una bona notícia. Ha trigat bastant, però és una bona notícia perquè els usuaris de l'ambulatori, del CAP de Planellador, doncs es queixaven molt, no?, de que el servei de pediatria no hi era, que tenien que marxar a un altre municipi, i jo crec que no facilitàvem, doncs, ja sabem

0: hi ha obres més necessàries que altres, també són més necessàries i més urgents.
1: Doncs queda comentat aquest tema i amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Susana, agrair-te que ens acompanyis un dijous més i ens trobem a la propera per seguir comentant tota l'actualitat de la ciutat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies, com sempre, per escoltar-me i fins la setmana que ve.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
2: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
4: De dilluns a divendres, entre les 9 i 10:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
5: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no, enguany ha estat una sèrie de temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
6: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va la vida?
2: Molt bé.
1: Com...
2: Sí. Sí, de primavera, que tenim molta primavera aquest any, no?
1: Déu-n'hi-do. Primavera fresca, eh? És realment, aquest any, sí. Com a mínim a Lleida estem tenint primavera.
2: És que a les Terres de Ponent no estem acostumats ni acostumades amb aquesta primavera.
1: I refredada o no? Va superant la primavera?
2: No.
1: La va superar.
2: Sí, jo l'he superada, de moment. Sí.
1: Vinga, avui parlem sobre el futur de l'alimentació, no?
2: Sobre el futur.
1: Ja veurem.
2: Sí, podem crear una mica de debat. I és que, t'explico, Pili, fa un any el president d'un supermercat molt conegut va dir que a la meitat del segle, és a dir, cap a l'any 2050, les cuines desapareixerien a casa nostra. I la veritat és que, bé, sembla una miqueta exagerat, però anem a analitzar una mica, Pili, això.
1: Que deixarem de tenir cuines, però no ens cuinarà la IA, eh? Això encara no, crec que no ho farà. La IA no, potser un robot, però la IA no crec.
2: Bueno, un robot gràcies a la IA, potser, però potser sí, que és veritat que la IA no sortirà del nostre ordinador per cuinar-nos.
1: Però què vols dir, que la cuina desapareixerà? Que no tindrem fogons? Perquè sí que és cert que la cuina, la cuina de llenya, aquesta ja va desaparèixer fa dies.
2: Sí, sí, però no tindrem l'espai
1: no
2: de cuina, Pili. Que no tindrem l'espai, no? I vaig a fer un petit apunt que no hi entrarem, però és cert que ja hi ha pisos que s'estan venent sense cuines per abaratir costos. Però aquí no ens hi posarem, perquè no ens hi posarem amb el tema dels lloguers, i perquè no és el nostre tema. Però vaja, que això ja és una realitat, que hi ha pisos que no tenen cuines perquè cada cop cuinem menys.
1: I tu creus que cada cop cuinarem menys? És a dir, que comprarem tot més precuinat, vols dir?
2: M'agradaria pensar que no, però sí que és veritat que cada vegada mengem més menjar preparat, no? Més, hi ha cada vegada més aplicacions de delivery, no? De portar a casa, més productes llestos per consumir als lineals del supermercat. Si us fixeu, inclús hi ha supermercats que fins fa poquet no tenien menjar preparat i ara han tret doncs un lineal específic, no? Potser podríem trobar algun plat preparat als refrigeradors o inclús als congeladors, però ara podem veure ja que els supermercats tenen passadissos específics, no?, per a la venda d'aquest menjar preparat i aquests productes doncs llestos per consumir, que són al final solucions ràpides. Pili, sempre parlem que vivim en una societat doncs que cada cop tenim menys temps per fer allò que és important, no?, o que hauria de ser-ho.
1: Tens raó.
2: I estem deixant de banda algo que per mi, això és una opinió meva, però segurament hi trobaríem algun estudi associat, i és que, o sigui, cuinar és la base d'alimentar-nos de forma saludable.
1: Clar, sí, perquè no hi ha versions supersaludables a cap menjar precuinat, en el sentit que tots tenen segurament molta sal, no? Tots tenen...
2: Els greixos que s'han utilitzat per cuinar, doncs probablement no són oli d'oliva verge extra, clar, com podem cuinar nosaltres a casa nostra, no? Però sí que és veritat que les famílies viuen la sensació constant, no?, de que no tenim temps per cuinar. O sigui, jo no sé el teu entorn o el vostre entorn, les persones que ens estan escoltant, si és algo recurrent. Jo he de dir, Pili, que en els últims mesos cada vegada escolto més això, no tinc temps per cuinar, cada vegada cuino menys, inclús persones que fins ara estaven cuinant. Llavors, aquí la pregunta ja no és només nutricional, no? La pregunta és què passa quan deixem de cuinar? Perquè cuinar no és només preparar els aliments, cuinar és transmetre hàbits als nens i nenes que tenim a casa, a la família, és educació alimentària, és autonomia, és cultura, és relació amb el menjar, i això es perd també, perquè es perd aquest espai. Abans, molts de nosaltres creixíem veient com es feia un sofregit, com es feia una truita, jo seia a la tarda amb la meva mare a pelar patates o a treure les faves, no? O sigui, era una activitat que fèiem a casa. Sí que és cert que el fet de que la dona ens s'hagi incorporat al món laboral, doncs això s'ha anat perdent. I amb això s'ha anat perdent doncs això, molts hàbits que està fent que cada vegada doncs anem transmetent menys aquesta part cultural, no?, i aquesta part d'educació, perquè no deixa de ser educació alimentària.
1: Doncs escolta, ara m'he quedat ben parada perquè sí que s'està perdent.
2: És a dir, ara t'he de reflexionar,
1: sí,
2: no, Pili?
1: Sí, perquè realment pots fer un... Si tens el handicap o no, que no t'agradi la cuina, hi ha moltes opcions per fer menjars ràpids i saludables. Uh-huh. Finalment, fer una amanida i una carn a la planxa, un peix a la planxa, és un moment, realment, no? És molt sí. ràpid. No cal que sigui una elaboració, però sí que és cert que potser hem perdut, i ara parlo per mi, no? Aquesta capa, aquesta, el xup-xups, els xup-xups es van perdent, no? La sopa uh-huh. feta a casa, el caldo fet per amb temps, tot això, potser sí que s'està perdent.
2: Jo m'agradaria que féssim una reflexió, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Si els nostres fills i filles, no? Si els nens i nenes no aprenen a cuinar a casa, on aprendran a cuinar?
1: És que ara estic fent la reflexió, Naila, i és que fins i tot algunes famílies per Nadal, que és el dia de la sopa, que com a mínim doncs, la fas no en família, no? El brou aquell, l'escudella de Nadal, van al tet d'abric, perquè és molt més ràpid. Per tant, sí, no sé, potser sí que desapareixeran, eh? Potser hauríem d'aconseguir que no.
2: No volem culpabilitzar ningú, perquè la realitat és que, a veure, moltes famílies arribem, i m'incloc, no? Cansades a casa, amb jornades laborals molt llargues, sense poder conciliar, amb molt poca energia mental al final del dia per poder pensar, amb una estimulació de moltíssima informació sobre el que és una alimentació saludable, que al final jo crec que acaba col·lapsant, no? És a dir, tenim tanta informació del que és una alimentació saludable que creiem que és complicadíssim quan, com molt bé deies, Pili, fer un pollastre a la planxa, una patata al microones i quatre fulles d'enciam ja és un sopar saludable, no?
1: Super saludable, boníssim, és un moment.
2: Exacte, que sí que ens sembla com a que hem d'estar 2 hores a la cuina. És cert que això seria genial, però no tenim aquest temps i hem de ser realistes amb la nostra realitat social ara mateix, no? I és que tenim menys temps perquè doncs, no hi ha ningú a casa que pugui passar aquest temps cuinant i fent aquest xup-xup, però que no podem pensar que només hem de fer aquest xup-xup perquè llavors deixem de cuinar i com menys cuinem, més ens costa després. Perquè al final és una agilitat, no? O sigui, és una habilitat.
1: Sí, sí,
2: una habilitat que fa que com més cuinem, més àgils som preparant, no? O sigui, jo recordo quan començava a cuinar a casa que potser per tallar les verdures tardava 20 minuts, no? Perquè, i ara cada vegada vaig més ràpid, no? Perquè al final, doncs això és una habilitat. També és veritat que podem tirar de fons d'armari precuinats o preelaborats, no? Com poden ser, per exemple, les verdures congelades que hi ha avantallades, no?
1: Sí.
2: Però almenys intentar doncs progressivament anar posant-nos a la cuina i després retornant una mica amb aquesta educació alimentària a casa, tenim poc temps i per mi jo crec que l'espai de cuinar junts és una activitat familiar divertida, educativa, no? I de qualitat per passar amb els nens i nenes i no haver d'estar, perquè a vegades ens sembla com, ai, és que ens hem de posar a jugar amb ells i elles perquè sembla que si no estem passant temps de qualitat. Cuinar també és un temps de qualitat en el que pot ser divertit. Sí, és cert que després la cuina ens quedarà més bruta, però també podem participar tots i totes després en netejar-la.
1: I tant. Saps que estava pensant que podríem recuperar alguns batch cooking d'aquests xulíssims que fas? Com ho deies tu? No és el pim-pam, però és un pim-pam. Com ho de fàcil?
2: És un pim-pam.
1: Com era allò? Fàcil? Bo? No, les tres Bs?
2: Sí, no me'n recordo, fa molts anys, això.
1: Ho hem de recuperar,
2: era
1: això.
2: Saludable, senzill, no? Era algo
1: i saborós, potser.
2: I saborós, potser sí.
1: Potser sí, però hem de recuperar aquelles receptes de la Naila Martínez, fàcils, saludables i amb un pim-pam i xules per a fer amb tota la família.
2: Doncs sí, jo crec que necessitem tornar a normalitzar la cuina realista, una cuina imperfecta, no ha de ser instagrameable, una cuina compatible... Una cuina compatible amb la nostra vida real, no? Perquè doncs, si perdem completament l'hàbit de cuinar, no només perdem salut, també perdem autonomia, i això a llarg termini, autonomia perquè al final acabem menjant allò que ens presenta la indústria sense una opció B, no? I després també doncs, les conseqüències que això a llarg termini pot tenir especialment amb la infància. Per tant, la pregunta no és si les cuines desapareixeran, sinó la pregunta jo que crec que vull que ens fem tots és si volem que desapareixin.
1: Naila, moltíssimes gràcies. Com sempre, t'enviem una abraçada molt gran i continuem pensant que en necessitem sempre. Una abraçada et seguim a mai-nutricionista a Instagram. Petons.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous, 21 de maig de 2026, i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de 500.000 de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Els esports, el Lleida de Futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda, molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu, amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires, molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
10: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
4: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega un miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions: una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Breña, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
12: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls, volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
11: La manifestació encara no s'ha acabat, de fet, havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
14: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
13: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medul·la. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El primer trasplantament de medul·la a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
16: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
17: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
15: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014 Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
18: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de jutges per la democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
19: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pasqual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
0: És un quart de tres, atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia, després de ser alliberats aquest matí, i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
20: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
4: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
22: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat. Als ajuntaments ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
24: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li amb interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
23: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
3: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos, aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
2: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
4: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
0: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros.
4: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
0: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
6: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials, celebrada aquest matí, els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
4: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
7: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Edward Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
25: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
8: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
7: Gràcies des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, assumir i aixecar la Champions. Cugat.cat, Joan García.
5: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
9: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
5: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
7: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan García. Segona Federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació al Martinenc, que ha pujat de tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
10: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
7: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Propostes en xarxa.
12: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
1: El diccionari Termcat.
14: Paraules noves que ja pots dir.
1: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
26: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
14: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
13: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
15: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
16: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició, i vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
17: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Els esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
7: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
18: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires, molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
19: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
3: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
20: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
3: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
21: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
17: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
22: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
23: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
24: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
23: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
24: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
23: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 8:15 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
5: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
2: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
8: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
9: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
6: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014 Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
26: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
10: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
26: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
26: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
25: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima Y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
1: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
0: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser,

0: altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
1: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
0: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una 30ena de catalans.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ara sí, 3:15, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
4: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
5: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
3: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
6: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat. Als ajuntaments ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
7: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li amb interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
6: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
3: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
9: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos, aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
8: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de UAU i Lleida Ràdio.
10: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades.

0: En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
1: Des del 2019, que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
0: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Berà Ràdio, Sònia Camí.
3: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
4: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir: és que això és fantàstic.
3: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
2: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
5: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
6: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junta de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França, que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què es reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
7: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
6: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
5: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. Cugat Media, Joan Garcia.
8: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
9: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar...
10: estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
8: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
5: Gràcies, Joan Garcia. Des de Cuat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic de l'entrenador, de Toni Carrillo.
11: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
5: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt ballesà.
12: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
5: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu. Si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa, el seu actual club, serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i en Babalea, que és el que farem en aquesta jornada. Convidarem, com és habitual, a la nostra companya Carla Ramos perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat a la nostra ciutat. Avui, com a convidat, tindrem representants de la Colla Torrada, i és que ja us anem dient que aquests caps de setmana, a mesura que doncs millora el temps, sortim més al carrer i hi ha molta activitat al carrer. De fet, hem estat parlant amb la Colla Morada, hem parlat també amb geganters, i en el dia d'avui us proposem parlar amb la Colla Torrada, perquè és que justament aquest dissabte organitzen la 7a edició de la Fira de les cervesa artesana. Així que ens ho venen a explicar, a veure quantes parades tindrem i com està tot organitzat. Després també tindrem representants de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Zona Centre, tindrem l'agenda que ens farà arribar el nostre company, en Josep Casasnovas, i a la recta final tindrem a l'Espai del Bada Lletra, avui compartit des de la Biblioteca Camula, Jordi Soletura. Això vol dir que és la Carla qui es desplaça fins a la biblioteca i acostuma, doncs, a parlar bé amb l'Héctor Calvet, que és el director de la biblioteca, bé amb la Susana Rincón. Bé, tot això serà el que us proposem en el dia d'avui, així que comencem aquest viatge radiofònic. Us convidem a acompanyar-nos. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla. Què destacarem en el dia d'avui?
1: Doncs comencem destacant que l'Ajuntament de Mollet del Vallès se suma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya per mostrar el seu rebuig a les violències masclistes davant el nou feminicidi registrat a Catalunya. La concentració tindrà lloc avui dijous a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament, com és habitual. La víctima en aquest cas és una dona de 33 anys, veïna de Figueres, que va ser assassinada aquest dimecres en mans de la seva exparella. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un nou cas de violència masclista. Amb aquesta mort, Catalunya suma un nou feminicidi aquest any 2026, una xacra que continua evidenciant la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció, protecció i sensibilització contra les violències envers les dones. Amb aquesta concentració silenciosa, l'Ajuntament de Mollet expressa el seu profund compromís en l'erradicació de les violències masclistes i referma el suport institucional a les víctimes i als seus entorns. El consistori fa una crida a la ciutadania a participar en aquest acte de condemna i record, així com mantenir una actitud activa davant qualsevol expressió de violència masclista. Un minut de silenci, com dèiem, que té lloc aquest migdia i que tant de bo doncs, no s'hagués de fer, però si més o menys aquelles persones que vulguin recordar la víctima o que s'hi vulguin sumar doncs, en aquest acte contra violència masclista, doncs aquest migdia a les 12 davant de l'Ajuntament.
0: Això, si més no, allò denunciar aquesta violència i que a veure si cada vegada doncs, com diu la Carla, no haguessin de fer aquests minuts de silenci.
1: Doncs sí.
0: Altres informacions que destacarem?
1: Sí, comentem altres temes. Diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. La nostra ciutat ha acollit el plenari tècnic de joventut que ha reunit a professionals del Vallès Oriental per explicar les polítiques de joventut que s'estan desenvolupant en cada terme, parlar de projectes de futur i posar una mirada conjunta en els reptes compartits en matèria jove. Marina Escribano, regidora de Joventut a l'Ajuntament de Mollet, ha remarcat la importància d'aquestes sessions plenàries comarcals, afirmant que permeten fer xarxa amb professionals i posar al centre les necessitats dels joves.
2: Es va posar sobre la taula la necessitat de fer més xarxa, no? De fer més xarxa amb tots els professionals, dinamitzadors, orientadors i posar al mig d'aquestes necessitats que té el jovent de tot tipus, no? No només, que també de lleure, d'oci, d'alternatives, de cultura, etc., sinó tota aquella part d'orientació acadèmica, d'orientació laboral, de recerca d'habitatge, de suport en la salut mental, etc., etc.
1: En el cas de Mollet, la regidora ha centrat el plenari a parlar del Pla Local Jove, el qual es va aprovar l'any passat, i com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i també quines propostes s'incorporaran al futur. Al llarg de la sessió s'ha comentat plans similars desenvolupats a la comarca o altres polítiques en les quals s'està treballant o algunes doncs, que ja s'han dut a terme en matèria de joventut. Marina Escribano ha explicat que en la trobada hi ha participat ciutats similars, com per exemple són el cas de Granollers, però també altres de diferents, com Llinars o Cardedeu. Un treball que permet tenir una visió global de joventut aquí a la comarca.
0: Molt bé, doncs aquestes, com sempre diem, són informacions que recollirem a l'informatiu Mollet al dia. Gràcies, Carla.
1: A tu, Emma.
0: I ara anem a complementar la informació sabent de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Situació completament tranquil·la, anticiclònica i càlida. De fet, aquest dijous puja més la temperatura que no pas ahir i estarem parlant de molts valors ja al voltant dels 30 graus a la Catalunya central i més de 30, 32, 33 graus a l'interior de la Ribera d'Ebre i també a les comarques de Ponent. Aquestes temperatures acompanyades de molt pocs núvols. Alguns aquest matí bàsicament cap a l'Ebre amb alguna boira i aquesta tarda algun núvol decoratiu al Pirineu. També aquesta tarda una mica més de brisa, aquest vent de marinada, un palet més reforçada cap a les comarques del sud lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: De fet, des dels micròfons de Ràdio Mollet sempre ens hem fet ressò d'aquesta fira de la cervesa artesana que organitza Torrats, però en aquesta ocasió ja va la 7a edició. Hem dit, escolta'm, que ens ho vinguin a explicar aquí als estudis de Ràdio Mollet, i hem aconseguit que una de les tresoreres, sembla que hi ha alguna persona més que està vigilant els comptes, això està bé, doncs ens visiti aquí als estudis. És la Maria José Viana, tot i que m'ha dit... Digue'm,
1: em
0: MJ.
1: Coneixeu com a MJ, MJ en aquest poble. Bon dia.
0: Molt bon dia. Ens ha confessat que ve una mica adormida en cadre.
1: Sí, és molt d'hora per una torrada.
0: El cas és que doncs, és molt d'hora, però volem allò que estigueu ben assabentats, perquè això passarà aquest dissabte al Parc de Can Molà.
1: Vindre aquí era una emergència, perquè jo vull que tots els molletans s'enterin del boníssim calendari torrat que n'hi ha aquest any.
0: Explica'ns una miqueta, tot i que un així a priori diria Fira de la Cervesa Artesana, això és per un públic més adult, també voleu donar cabida al públic familiar, perquè hi ha activitats infantils, no?
1: Al final, el que tenim com a objectiu, almenys aquesta junta que hem entrat durant aquest curs, és apropar l'oci a tot el poble. I, per tant, a tots els actes intentem que tothom tingui, en la mesura del possible, cabuda. Doncs en aquesta fira, que l'organitza, l'impulsa sobretot el nostre clan, la penúltima, han fet un calendari, o sigui, un horari perfectament lligat, tant per petits com per a més grans. Començarem el dia ja a les 11 del matí amb una festa de l'escuma, que això als infants els encanta i als no tan infants també.
0: I més ara que diuen allò que anuncien pujada de temperatures.
1: Exacte. Este dissabte tothom a la festa de l'escuma a les 11 amb una DJ local. Després n'hi haurà més DJs durant el vermut, així fem un vermut musical boníssim, i després un dinar popular. I després ja a la tarda, amb la banda del Moifer a les 5:30, a les 6 en punt contra les cordes, a 7:45 esbirros, després a les 9 hi ha Blonca, que és un grup d'aquí local, on està implicada gent de la penúltima també, molt divertit, i terminarem la nit amb un grup que es diu Confinados, i doncs està tot el dia apostant tant pel talent local com per que tothom pugui gaudir.
0: En el dinar popular s'ha de fer allò reserva d'etiquet, com
1: agrairíem.
0: Ho porteu?
1: Sí? Molt bé. Sí? Al final ens ajuntem sempre els de casa segurs, i després qui vulgui vindre sempre està convidat. Aviseu.
0: Aviseu, si allò heu de venir, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, més que res per una previsió, no?
1: Exacte.
0: És el que hi ha en aquest dinar popular, en aquesta
1: Codillo.
0: Ocasió.
1: Codillo.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, hi ha moltes actuacions musicals, però és la Fira de la Cervesa Artesana.
1: Exacte.
0: No sé quants no? productors, si teniu allò, gent d'aquí de la comarca...
1: Sí, han vingut els de sempre, que sempre estan convidats, igual que tindrem food trucks també, perquè no li agradi
0: el
1: que cuinarem, o qui vulgui de sobte prendre's una coseta a mig matí. I després vindran tres nous cervesers que són de molt renom a nivell nacional, que estem molt contentes, que són Espiga, i un parell més, que això ens fan pujar el nivell i la qualitat de la Fira de la Cervesa, al final.
0: I escolta'm una cosa, com funciona això? És a dir, has dit, repetiran els que acostumen a ser-hi, però també es venen allò tres nous, no?
1: Sí.
0: Llavors, vosaltres, durant aquest període, és a dir, durant tot l'any aneu buscant, assabentant-vos
1: sí,
0: de...
1: Tothom ve a l'acte i es pensa que això apareix com si fos un bolet. I no, no és així. Hi ha moltíssima preparació al darrere, i el clan de la penúltima s'encarrega durant la resta de l'any d'anar cercant cervesers, bueno, de fer cata, que això no ens agrada gens, de trobar-nos cervesers, és una cosa que ens suposa un esforç. I, bueno, contactar amb ells, negociar, explicar-los el funcionament, i al final t'acabes avenint amb la gent que t'avens, i per això n'hi ha tanta gent que repeteix, perquè surten molt contents de participar d'un esdeveniment així.
0: De fet, allò, el nombre total de productors que tindreu, m'has dit 3 de nous, més els que repeteixen, que seran 15
1: cervesers ara mateix.
0: No sé si ho dic allò per... I ara ens explicarà la MJ com funcionarà, perquè sabem que no, en altres ocasions heu fet un tiquet, que llavors pots tastar-ne doncs, X cerveses...
1: El funcionament és el que portem fent fins ara, que necessites el got més que res, perquè hi ha certes cerveses que, com te la fiquem en un got de plàstic, no llueixen tant. Es perden sabors, això els experts de la cervesa, que som nosaltres, ho sabem. Has de comprar un got al nostre stand i a partir d'allà tu t'apropes als puestos. Els cervesers sempre estan encantats de fer-te recomanacions segons el que t'agradi, o si encara no has provat cap cervesa artesana, te poden orientar una mica. Mira, aquesta és més frutal, aquesta que és una IPA té aquest matís, aquesta és més fosca i potser n'hi ha de tot, n'hi ha algunes picants que saben a xili... És que és al·lucinant,
0: sí, sí,
1: la varietat, no,
0: sí,
1: de
0: la
1: cerveses.
0: La varietat és important,
1: sí, sí.
0: Que hi ha al mercat. Però llavors, és a dir, primer hem d'anar a l'estand de torrats.
1: Exacte.
0: Llavors, comprem el got.
1: Comprem el got, rebreu un tiquet allargadet amb els noms dels cervesers i les cerveses que tenen, i doncs vosaltres, pues, si voleu fer una mica la búsqueda del tesoro, podeu anar marcant les cerveses que us heu pres. Si ho feu amb un grup d'amics, amb el meu grup d'amics, sí que hi ha hagut anys que m'ha aconseguit completar tota la llista de prendre'ns una de cada...
0: Ah, perquè llavors, una vegada doncs hagis marcat, tornes a passar per l'estat? No,
1: no, t'emportes la grandíssima satisfacció d'haver-te pres moltes cerveses, que no. Això sempre està molt bé.
0: No, ho deia en el sentit que, evidentment, el tast l'has de pagar, no? Llavors, no sé si...
1: No, a cada estat... Cada cerveser et cobra el que val la seva cervesa. I n'hi ha cerveses que són una mica més barates i n'hi ha cerveses que per la producció que tenen, per exemple, n'hi ha algunes que estan macerades en barrils anteriorment fets servir per whisky, són cerveses que tenen una mica més de producció i, per tant, el preu potser és una mica més elevat. N'hi ha cerveses més baratetes i cerveses que el got et val 4,50.
0: Ah, és a dir que...
1: A cada consumició,
0: a cada consumició pagues.
1: Exacte, al propi productor.
0: Uh-huh. És sí. Que en alguna ocasió crec que n'havíeu fet allò per... tres cerveses...
1: Això dels packs va ser a l'Oktoberfest.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Que organitzem un altre clan, que som d'Aikiris.
0: Ja, ja. No, no, si no pareu. No, no pareu.
1: Ens encanta una festa.
0: En tot cas, aneu per la setena edició.
1: Sí.
0: Això vol dir que, doncs, que és una activitat que jo crec que ja de ciutat, no?
1: Sí.
0: És de la Colla de Torrada, però que tothom
1: ja
0: espera.
1: És. Tothom espera que arribi la Fira de la Cervesa. I, a més, quan vas a altres fires de la cervesa artesana o fires de l'estil, per aquí, pel Vallès, apareixes amb una samarreta torrada... Els organitzadors, per lo general, ja coneixen qui som i ja et saluden, ja et fan algun comentari quan estàs demanant el got d'allà, i doncs crec que som una referència a nivell almenys de per aquí.
0: Hi ha alguna cervesa concretament? No sé si hi ha la de Gallecs. A Gallecs es va fer una? No sé si serà present.
1: Tenim al nostre puesto, tenim la part de venda i després està la barra de la penúltima, que és el clan que organitza. I doncs ells tenen cervesa al seu tirador, que sí que és de producció local.
0: Mm-hmm. Ho dèiem perquè ens consta que en fires que es fan,
1: sí,
0: a Gallecs, doncs una de les
1: almenys
0: possibilitats és tastar.
1: Sí, almenys de proximitat.
0: Cervesa. Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Segur.
0: Abans ho hem comentat, no?, que és un cap de setmana que hi ha molta activitat. De fet, ens van visitar la Colla Morada i ens va dir que ells el que intentarien és, després de la festa, allò singulars de la festa, doncs fer el sopar amb les colles, però després apropar-se fins a la festa de la cervesa.
1: Exacte.
0: És a dir, que no es fa...
1: No
0: penseu
1: final...
0: que us treguin allò públic,
1: no.
0: La resta d'activitats,
1: no.
0: Eh?
1: Crec que cada colla i cada esdeveniment té el seu públic, ells tenen el seu públic i nosaltres el nostre, i hi ha moltes vegades que coincidim i som les mateixes persones. Al final, quan apareixes per esdeveniments així, sempre veus les mateixes 4-5 cares, però trobo que el trobar-nos en espais com ara la taula que es fa cada 3 setmanes de la cultural, que anem els representants, sí que dona espai a aquest diàleg i que almenys si hem de coincidir sigui de bones i puguem, doncs, fer-ho en aquesta actitud de tranquils, quan terminem anirem i vosaltres us ho passareu molt bé i nosaltres també, perquè al final no ho fem per nosaltres, sinó pel poble.
0: Uh-huh.
1: I en esdeveniments així tan grossos, segur que n'hi ha públic amb dues bandes.
0: Clar,
1: segur
0: feia...
1: que els assistents ho passaran bé tant als singulars com a la Fira de la Cervesa. Cap problema.
0: O a la festa de Planellador, o a la de l'Hermandat de Nossa Galissa. De
1: Exacte.
0: Fet, l'MG ens deia el que podeu fer és anar voltant per la...
1: Exacte.
0: No? I gaudir-ne de tot.
1: Una estoneta aquí, una estoneta allà, quan te canses d'un
0: tornes
1: lloc,
0: no?
1: Tornes, cap problema, seràs ben rebut a tot arreu.
0: Des de la Colla de Torrada ens confessaves que esteu treballant allò a màxims.
1: Sí.
0: I de fet, per xarxes ja heu anunciat un altre tast,
1: sí.
0: En aquest cas és el tast de vins. vins?
1: El tas de vins, que serà el 6 de juny a la nit. Este any hem canviat l'emplaçament, que era una cosa que teníem pendent, perquè així al final podem tindre una mica més de places a omplir, podem rebre una mica més de gent, perquè fins ara s'havia fet tan popular que volaven les entrades. I ara, de fet, tampoc en queden tantes. Em vam actualitzar ahir i no queden tantes.
0: No? Què queden allò? Quina capacitat teniu? Farà el restaurant Pitapas, no?
1: El maridatge és
0: maridatge,
1: de Pitapas.
0: Sí, de Pitapas.
1: Els vins els escull el clan X, que és el clan que organitza, i després este any estarem a Can Gomà.
0: És veritat.
1: Estrenant ubicació, que és un pati molt, molt bonic. Quan s'ha fet allà a Revetlla de Sant Joan, quan s'han fet així concerts, és un, jo crec que un dels llocs més bonics de Mollet, igual que Prat de la Riba, són llocs molt, molt bonics.
0: És a dir, és veritat, eh? Estareu al pati interior inferior i interior de Can Gomà. Ha estat difícil aconseguir aquest espai, no?
1: Al final és coordinar-te amb la resta d'entitats i associacions que movem el poble. I doncs aquell dia sé que n'hi ha alguna cosa dintre del teatre, però no ens coincideixen horaris. Entonces, al final estem superobertes al diàleg sempre, ens hem quadrat bé i tot sortirà genial. Estem molt contentes.
0: I llavors el nombre de tiquets que heu posat a la venda, que deies, ja queden poquets.
1: Queden poquets. El control a Clanix diria que ara el nombre és inferior a 40. De tots els que poden cabre en aquell pati tan jove.
0: De fet, jo teniu allò entesos en vins, entesos en cerveses...
1: Exacte, som experts en tot. En cocteleria, en xupitos, en tot.
0: Jo deia allò el Pitapas perquè, com comentàvem, els encarregats del maridatge, no?
1: Sí.
0: Seran ells, i crec que són sis consumicions, veig.
1: Sí, exacte.
0: No?
1: Copa de vi, sis consumicions, el maridatge. A més, hi haurà servei de barra per qui no li agrada el vi o per si alguna persona no en vol consumir, tot el... I tindrem barra.
0: I tindreu música?
1: Evidentment. Evidentment, tindrem música i farra, que això és el que millor sabem fer.
0: De fet, ens comentaves, MJ, que teniu previst allò de fer-ne, perquè jo li deia, segur que ja esteu treballant de cara a la Festa Major d'estiu.
1: Sí, ja portem un mes treballant de cara a la Festa Major d'estiu. Este any estem molt preparades. I a més, d'aquí fins a la Festa Major d'estiu encara ens queden un parell d'esdeveniments que no hem tret a la llum. No vull fer més destripe, més spoiler, però sí, estem treballant a màxims.
0: Comentàvem, no?, que no fa tant que sou la nova junta. No sé si com ho esteu allò vivint aquest període.
1: Estem vivint amb molta emoció. Som la majoria molt joves dintre d'aquesta nova junta, però sí que molts portem molts anys dintre de l'entitat. I doncs teníem moltes idees i moltes ganes de posar-nos nosaltres al capdavant, perquè al final jo crec que senta bé un moment d'aire fresc i trobar-se una mica de cara amb els problemes i com els resols, sentant, entre cometes, nou a la gestió. Però d'altra banda, hi ha coses que les estem fent molt bé, les hem agafat amb moltes ganes, tenim uns objectius molt clars, que és que treballem per la nostra colla, primer de tot, i després pel poble. I al final això es tracta de gaudir, és un treball voluntari, però que volem posar tota la carn, tot el xupito en el vaso, tota la carn en l'assador, i això estem molt a...
0: Deies allò, teníem idees noves, això vol dir que per Festa Major d'estiu tindrem novetats? Ho dic allò perquè ara estem parlant de dues activitats allò com molt consolidades, no? La setena edició de la fira de la Festa de la Cervesa Artesana, la vuitena d'aquestes de vins.
1: Doncs per Festa Major sí que estem intentant fer les coses una miqueta diferents. La gent que està darrere de l'organització, al final treballem amb tots els socis que vulguin, sí que estan començant a saber, però clar, jo ara...
0: Tampoc vols fer spoiler.
1: Vull una mica que sigui sorpresa, no?
0: Però en tot cas sí que hi haurà novetats.
1: Sí.
0: Ho deia jo perquè això, o no sé si aquestes dues activitats que esteu treballant abans de Festa Major seran noves.
1: Sorprendrem segur.
0: No?
1: Sorprendrem segur. Més enllà d'això, jo crec que no puc llegir gaire. Estes activitats d'abans de Festa Major sí que hi haurà el nostre tradicional dimecres torrat, que l'anem canviant de barri, són tot els dimecres del mes de juliol.
0: Sí, que feu allò abans de Festa Major,
1: exacte,
0: sobretot molt per infants, sobretot.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Però sí que aquest parell d'activitats sí que són noves. Sí que tindran un format guai.
0: Doncs,
1: no podem llegir gaire més, estigueu molt atentes.
0: Li hauríem de dir a l'MJ que hi haurà un altre dia que haurà de matinar per venir-nos a explicar aquestes dues activitats novedoses que tindrem de la Colla Torrada.
1: Exacte.
0: També hem comentat si pel Pintalis, que crec que participa a la cultural, no?
1: Sí.
0: Doncs si també la Colla Torrada hi seria present. M'has dit que en coincidir-vos, no?
1: Per tema d'agendes, volem que el TAS surti bé i sempre a últim moment surt algun petit problema que has de solucionar o alguna petita cosa que has d'estar pendent, i doncs no volem comprometre'ns al Pintalis i després no poder entregar tot el que tenim per entregar. I doncs per part de la Colla Torrada no estem participant, però sí que sabem que moltes de les entitats de la cultural estan a dins. És una iniciativa molt guai que ha sortit per part, ens va contactar l'Ajuntament. Estem contentíssimes de que es faci alguna cosa fora del centre de Mollet, i a més a un lloc aquí com és aquesta plaça, genial, que els infants de per aquí la fan servir moltíssim. Serà genial, el mural serà
0: preciós. Tota la gent allò que està a l'era, hi ha moltes entitats.
1: Exacte.
0: Amb la qual cosa doncs, és donar-li vida, no?, a aquesta plaça, a Joan Miró.
1: Sí, i no per les entitats, perquè al final nosaltres estem una mica perduts per Mollet. Ens trobem aquí, però vivim potser fora del barri, però n'hi ha molta gent d'aquest barri que fins ara estava una miqueta oblidat, i serà molt guai que la plaça torni a tindre una mica més de...
0: A més, recordem que la temàtica és mare.
1: Sí.
0: Amb la qual cosa cada artista doncs, podrà fer la lectura que vulgui d'aquesta paraula i plasmar-ho de forma artística.
1: Serà preciós,
0: serà
1: segur.
0: Molt, molt maco, segur que sí. Doncs, MJ, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos. Recordeu-ho, aquest dissabte, Fira de la Cervesa Artesana, Parc de Can Mulà, a partir de les 11 del matí.
1: Exacte.
0: Doncs, tot organitzat allò per gaudir-ne, amb família, amb els amics, i passar-ho bé. Hi haurà
1: fins
0: molta
1: tot
0: música.
1: Tu sol. Si vols venir sol, segur que fas amics allà.
0: Ah, molt bé. Sí, sí.
1: Segur. Estic convençuda.
0: Molt bé. I el dia, si us interessa el vi, doncs aquest tas de vi que ens comentaves que queden allò 40 entrades.
1: Queden menys de 40.
0: Així que espavileu-vos per xarxes socials,
1: sí,
0: per contactar amb la Colla Torrada, concretament amb el Clanix, que és l'organitzador.
1: Exacte.
0: Que vagi molt bé. Fins
1: igualment.
0: La propera. Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: Avui en aquest espai de conversa amb les entitats veïnals de la nostra ciutat us hem dit que ens acompanyarien representants de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Zona Centre i ens ve una representant, la Margarida Amador. Benvinguda, com estem?
1: Bon dia. Bé, gràcies. Sol en tenc peligro, com deixo.
0: Bé, suficient, no?
1: Sí.
0: Suficient. Anem a comentar una miqueta allò com està el barri del centre, si ho teniu tot allò doncs ja arreglat, solucionat, no sé, les darreres vegades havíem parlat del tema d'accedir al centre, no? Quan venia, t'acompanyava el Jordi, que deia, sí. És que això no sé si us han solucionat ja, si ja es pot allò passar amb el cotxe per descarregar i després marxar. O no?
1: No, amb això encara estem amb el... Ho anem demanant, eh? Ens han dit que estan mirant-ho i tal, però encara hi ha la possibilitat de que et posin la multa mentre estàs carregant o descarregant, la compra, puges a casa i baixes. O sigui, això encara no està solucionat, la veritat. Diu que estan
0: a punt,
1: que volen posar càmeres i amb les càmeres i bueno. La qüestió és que això encara no.
0: El que s'hi han solucionat, no?
1: Sí, el que sí que han solucionat és d'agrair. Al carrer de la Pau, que ja hi havien caigut dues persones, llavors això ho han deixat, ara està preciós. Està lliset, vull dir que a veure quan dura. Però ara seria qüestió de que igual que haguessin continuat amb el carrer de la plaça Prat de la Riba, perquè allò també està molt malament i cau, allà cau la gent. Davant de la farmàcia ha caigut més d'una persona, perquè, clar, està molt desigual i la gent gran doncs, no van bé i van amb el
0: sí,
1: carro de la
0: pegues,
1: compra
0: no?
1: I ens ho pegues perquè no veus el terra. Uh-huh. I llavors això encara... Jo pensava, dic, mira, quina sort, a lo millor ara continuen. Esperem que sigui així, però bueno, és una cosa que...
0: Heu tingut al centre, ara que deies allò al carrer La Pau, dic que heu tingut pel centre aquest cap de setmana la Mollet es Fira. Això va bé, que hi hagi aquesta activitat al centre?
1: Sí, home, totes les activitats van bé. O sigui, jo trobo que Mollet sempre fan moltes coses. Vull dir, realment és una ciutat que es fan moltes coses. Sempre hi ha coses. Jo trobo que és bastant viva en aquest aspecte.
0: Però els veïns, que tot es concentri al centre, us està bé? Sí?
1: Hi ha de tot. Sí. Hi ha de tot.
0: Hi ha
1: de
0: gent.
1: Hi ha de tot. Mentre es respecti una miqueta el civisme, doncs ja està. Vull dir, el que no pot ser és que t'invadeixin. Per exemple, jo trobo que les taules que hi ha a la plaça n'hi ha masses. I quan hi ha algun acte especial, que juga un partit de futbol al Barça especial o el que sigui, omplen més taules de lo que és. I llavors, clar, allà això es tindria que regular. Però bueno, penses, va, és una sola vegada. El problema és que sigui que es vagin acomodant i que ho considerin de cada dia.
0: Yeah.
1: Jo trobo que tot és una falta de civisme.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, tothom tindria que pensar una miqueta amb l'altre. Tot va bé el negoci, però també pensa amb la gent que no té el negoci, vol passar tranquil·lament i vol passar, o amb el camió que té que descarregar i té que girar allà al carrer de la Pau, entre les taules i la gent, vull dir, allò és impossible.
0: La Margarida va ser una de les persones que va, doncs, lamentar tant que ens quedessin sense premsa diària a Mollet. Ara que s'ha anunciat que ja tindrem, contents, a més serà el quiosc que està a la zona centre, no?, allò a la Rambla.
1: Sí, l'únic quiosc de Mollet. És que és impressionant, és l'únic. I des del principi sí el vam defensar quan hi estava l'altre xicot, però doncs mira, es va operar, va canviar de feina i es va tancar i no hi va haver possibilitats. I ho vam anar preguntant i en principi ens havien donat la il·lusió de que aquest febrer el tindríem ja obert. Veiem el lletrero molt gros, eh? Molt gros, això sí, però no hi ha manera de que el posin en marxa. Esperem de que es posi, perquè trobo que una població com Mollet té que tindre un quiosc. Tens que poder anar a comprar la premsa. Mira, els que tenen costum de les revistes pels cromos dels nens, aquestes coses, on he de comprar l'autobús. Jo trobo que és una població suficientment gran. Granollers en té, nosaltres n'hem de ser menys.
0: Bé, esperem, jo crec que abans d'aquest estiu era la intenció, no? Sí. El tema és contactar amb els proveïdors i, clar, el que obre un negoci, el que vol és fer negoci, no? Que, com a servei, però també, no?
1: M'imagino que és un negoci que també tens que tindre que, clar, els preus són preus molt baixos. Si tu, o sigui, la rentabilitat té que ser molt difícil d'aconseguir. Hi ha d'haver el que són els impostos del comerç, de la població, que l'Ajuntament sigui una miqueta obert de mires, perquè si no... Jo m'imagino que deu ser difícil, i molts pues, ho afegeixen pues, amb begudes...
0: Amb xutxes...
1: Sí, clar, és que si no, el que és la premsa... I, a més, ara, que tothom llegeix a la Vanguardia, o l'Avui, o el que sigui...
0: Pel mòbil.
1: Pel mòbil, doncs, pues, clar, vull dir, a veure... No ho sé jo si és molt rentable, però sí que considero que és un... diguem, un comerç de tota la vida i que, pues, jo què sé, el que li agrada comprar les revistes quan vas a veure un malalt, li portes una revista perquè s'entretingui. Sí, diuen, sí. Te la compres? Pues, o has d'anar a un súper i que no en tenen, o si no, te'n vas a la Llagosta, com em va dir el Jordi.
0: Sí.
1: Diu, no, jo compro el no sé què dels sudokus o no sé què. Sí. A la Llagosta, en el quiosco. Ah, dic, vale. I nosaltres, mullet, no en tenim.
0: Bueno, de vegades allò també a les bencineres, no? I trobes. Sí, sí. Escolta'm una cosa. Tema de coloms, en deies. Teniu allò molts coloms, sí?
1: Sí, encara això no està solucionat. Malat. Perquè, clar, com que hi ha tants bars, algú dels coloms no està solucionat, però ho vam dir a l'Ajuntament, en una reunió que vam tenir... com a barri, i ens van posar així molt bé, ens van escoltar, que és un problema que és molt difícil de solucionar perquè, clar, no hi ha sistemes, van provant, però el problema és que tu tens molts restaurants, restos del menjar, doncs coloms, uh-huh. Coloms. I, clar, les cagades són erosives molt... I també estàs tranquil·lament assentat a la taula prenent alguna cosa i et ven allà com a la pel·lícula del Hitchcock, no? T'espantes i dius, era un colom.
0: La veritat és que a tots els barris i a totes les ciutats, sí. Jo crec que hi ha una invasió de coloms, d'aquests de color verd, de cacatues, o no sé com es diuen,
1: sí.
0: I darrerament també de gavines, que ja...
1: Aquí, Mollet?
0: Sí, bueno, a tot arreu cada vegada van entrant més. No es queden allò a la costa, no? Cada vegada van entrant més. Ja comences a veure per totes les poblacions.
1: Home, jo aquí, aquí a Mollet no n'he vist de gavines.
0: Sempre encara.
1: Vist, bueno, sí que n'he vist a Vilanova i estàs acostumat, no? Que de sobte, pues, que són grosses.
0: Sí, sí, sí.
1: Impressionen, però bueno, però aquí dintre...
0: Encara no.
1: No, encara no. Tenim el problema dels coloms, el que deien, de posar tipus aus que són els que ataquen en els coloms i és una miqueta així fer una guerra, diguem, entre pardals.
0: Entre diferents espècies.
1: Sí, exacte. I llavors, no ho sé, ho estan mirant tot.
0: Uh-huh. Però bueno. Bueno, que sí, que és un tema allò complicat, sí, sí. De resoldre. I tema d'excursions, crec que teniu allò idea de, no?
1: Sí.
0: De fer alguna activitat des de
1: sí.
0: La...
1: Sí, ara mateix tenim les idees... Són idees, eh?
0: Perquè vosaltres, Festa del Barri, que n'havíeu fet, allò, algun dinar o sopar... Això... Ja ho heu deixat de fer, no? Ho dic jo, perquè com sí. Hi ha entitats que sí que ho mantenen, això...
1: Sí. No, nosaltres ho vam deixar, perquè és que... El problema és que som només tres...
0: Que tireu del carro.
1: Tirem del carro. Llavors, és molt complicat. Imagina't, per posar-nos d'acord, inclús per venir aquí o per fer alguna cosa, no? I això, el que sí fem és quan fem la reunió ordinària, la que tens que fer anual... aprofitem i fem una mica d'algo. Llavors, és el que fem. O havíem fet dinar, per fer la reunió, aprofitar. Aprofitar, perquè si no també amb les reunions aquestes no ve ningú. I dius, mira, aprofites, fas un dinar o algo i ja està. O si no, pues fas una mica de pica-pica i algú et ve.
0: Uh-huh.
1: La idea és aquesta. Ara, la idea de fer l'excursió, una excursió a l'any, pues sí que ens fa gràcia, perquè a més és una manera de que la gent que normalment no surt de casa, pues, que mira, que dius, va, pues si vaig amb l'associació de veïns, em cuidaran bé i podré anar d'excursió. No? Vull dir, sí, és una mica... La idea és...
0: Aquesta vessant més social,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. I a més, les últimes que vam fer, la gent es va quedar tan contenta que quan et paren pel carrer, escolta, que no fem una excursió? Que no fem una excursió? Dic, sí, ja la farem. Primer, esperem, deixem-nos de pensar on, i a lo millor pues, ja de cara al setembre o així.
0: Cara a la tardor, esteu
1: sí,
0: pensant.
1: Sí, sí. Llavors tenim diferents idees i...

0: deia, o anar a la colònia Vidal. Però bueno, a mi em tira més lo de
1: Gaudí.
0: Sí, lo de Reus, perquè és que realment he anat a veure algunes coses de les poblacions que hi han per allà, i hi han cases que són precioses. Vull dir, i a més, per dintre continuen amb els mobles de l'època. I val la pena. Vull dir, jo ho trobo molt maco. Si podem organitzar-ho, que tot ens s'acomodi, perquè ara també els preus dels autocars i tot han pujat tant.
1: Perquè llavors això, que organitzeu vosaltres mateixos? La ruta,
0: sí.
1: Tot...
0: Sí.
1: És a dir, el que feu és contractar l'autocar...
0: Sí. I el lloc per anar a dinar, mirem a veure quin lloc... Hi ha dos que poden estar força bé i estan a la vora. Doncs clar, ho has de fer-ho lligar, però sobretot és també perquè, clar, que no se'ns pugi molt el pressupost.
1: Ja.
0: Clar, és que llogar l'autocar actualment és superdifícil. Perquè ja ho estan agafats, a més tenen que ser, encara que tu diguis, escolta, que només són 22, un tocar petit, no, té que ser el gran perquè és el gran. Ja, contractes el xòfer per tot el dia. Dius, bueno, és que només vull estar com si diguéssim... No.
1: Tot el dia. No, estava pensant allò perquè la gent es fa una idea de la feina que comporta, perquè la gent que està a les entitats veïnals sempre ho diuen, ho fem de franc, tot això ho fem pel bé del veïnat, no? I a la fi del poble, no? Perquè hi ha persones que potser no són del centre, però s'assabenten,
0: sí,
1: no? De que organitzeu,
0: sí.
1: I us diuen allò de si
0: mira,
1: poden participar.
0: L'última vegada, perquè teníem que ser els del... Si no arribàvem a 22, no sortia a compte. I bueno, a compte ja, perdent una mica, però veia, el mínim tenia que ser 22. I bueno, no hi havia manera. I ho vam començar a dir, doncs clar, es va afegir gent que no eren
1: de
0: l'associació. I després, quan vam fer els números i tal, vam dir, ara no ens sortia perquè ens havien pujat el que nosaltres havíem calculat. Després resulta que ens van canviar el preu de l'autocar. I vam dir, bueno, ara... I dintre de nosaltres vam dir, bueno, ho diem a la gent i ja està, no costa res. Posaran, jo què sé, posaran 5 euros més i ja està. I, no, és que no es pot dir perquè tu ja has dit un preu. Dic, bueno, doncs ja està, ho assumim. I quan vam ser a l'excursió, no sé com ho vaig deixar, i dir, ah, no et preocupis, ens fem socis, dic, pues endavant. Sí, vull dir que doncs, si no voleu cobrar el que manca, doncs ens fem socis i ja està, perquè fer-se socis són 10 euros l'any. Vull dir que és...
1: Tirat de preu, això,
0: exacte.
1: Més que les rebaixes.
0: Sí, per això van dir, no us preocupeu. I dic, pues ja està. Vull dir que vam fer socis amb
1: gràcies
0: una excursió.
1: A l'excursió, doncs mira.
0: I ara digues, en compte, quant a l'excursió.
1: Margarita, ho hem de deixar aquí. M'imagino que ara baixarà l'activitat, no? També aprofitareu l'estiu per descansar, però tot i que abans de marxar igual ja deixeu lligada aquesta excursió, de manera que els socis i sòcies estigueu amatents, que us ho faran arribar per aquest WhatsApp que teniu compartit, i que la gent allò comenci a reservar-se la data. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.

0: I tot seguit donem pas a l'agenda. L'agenda sempre ho especifiquem, eh? No és només del cap de setmana, que ja sabeu que hi ha moltes activitats, algunes d'elles doncs, les hem compartit ja amb vosaltres, sinó que us avancem tot el que esdevindrà a la ciutat des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent. Avui la persona que ens apropa a aquestes activitats és el nostre company en Josep Casasnovas. Molt bon dia.
1: Bon dia, una setmana més. Som aquí per portar-vos un repàs d'activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 27 de maig. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins a l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició En femení, en nosotres, a càrrec de Diana Velázquez. Es pot visitar fins al 4 de juny al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIR, Joana Barcala. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Convocatòria d'una nova edició del Molletart Memorial Sesbas. El Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Molletart Memorial Sesbas, un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. La convocatòria està oberta fins al 14 de juny. Organitza l'Ajuntament de Mollet i el Museu Abelló. Presentació i signatura del llibre Hoy elijo sonreír i el Jardín de les Palabres, d'Elena Techiati. Dijous 21 a les 6 de la tarda a Abacus. Xerrada informativa. Comunitat energètica local. Compartim energia de Mollet Solar. Vols estalviar la teva factura de llum? Vols consumir energia no contaminant i contribuir a cuidar el planeta? Doncs uneix-te a la comunitat energètica local. Dijous 21 a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Can Borrell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Parlem de salut, xerrada, reconnectar amb la vida després del càncer. A càrrec de Sandra Martín, fundadora de la xarxa En Rosa. Dijous 21 a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Festa de les Nacionalitats. Del divendres 22 i fins diumenge 24, amb obertura de la festa, actuació de grups regionals, orquestra i animació infantil, entre d'altres. Serà el Parc de Can Mulà. Organitza la Irmandad de Anosa Galiza. Fira de la Robòtica Educativa i la programació Codebot. Divendres 22 de maig, de 9 a 12 del migdia, al pati de la pista exterior del pavelló municipal d'Esport Riera Seca. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Teatre. 7 dies. Alguna vegada t'has plantejat com pot arribar a canviar la teva vida en tan sols una setmana? A l'obra 7 dies, de Josep Canet i Figueres, un grup de joves flirtejarà, gaudirà i descobrirà secrets d'un pis d'estudiants universitaris. Tu perdràs? Obra de teatre dins del programa de suport a iniciatives juvenils a càrrec de la companyia Jove Efecte Papallona. Divendres 22 a 6:45 de la tarda al Mercat Vell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. També per divendres 22 tenim Primavera i Pop, Falcon and Freaking. Falcon and Freaking és un grup de pop rock indie en català de Manresa. Serà a les 7 de la tarda al Lladoner. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Tarda de karaoke. Vine a gaudir de la música i cantar les teves cançons preferides. Divendres 22 a 7:45 de la tarda al Centre Cívic de Camp Antiquet. Organitza AMAM. Seguim amb dissabte 23 de maig, amb el Mercadillo de segona mà. De 9 del matí a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. My darling. Festa del barri de Pla de Lledó. Dissabte 23, durant tot el dia, al pati de l'escola Joan Salvat Papasseit. Assaig obert de l'associació musical Pau Casals. Cercavila pel barri amb Castellers de Mollet, Diables de Mollet i batucada Papacitos Bum Bum. Activitats infantils, tradicional paella, sardanes, entre d'altres activitats. Lliurament de premis del 34è Certamen Literari de Sant Jordi. Dissabte 23 a les 12 del migdia al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Associació Cultural Set Plomes i la Biblioteca Can Molà Jordi Soletura. Sortida cultural a la nova exposició de CaixaForum, Xes Matís. Dissabte 23 a les 3 de la tarda. Més informació i reserves al telèfon 93 544 50 99 o al correu museuavelló@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet. També per dissabte 23 tenim la tercera edició dels singulars de la festa. Serà a les 5 a la plaça de l'Artesania i Parc de les Coroneres. Tindrem plantada de figures, cercavila festiva pels principals carrers del municipi i acte de lluïment de les figures participants. Pantalla gegant final UEFA Women's Champions League 2026. Futbol Club Barcelona, Olympique Lyonnais. Les places són limitades i hi haurà controladors d'accés. L'obertura de portes serà uns 45 minuts abans de l'inici del partit. L'entrada d'envasos de vidre estarà prohibida. Dissabte 23 a les 6 de la tarda a la pista exterior del pavelló de Riera Seca. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Descobrint els usos tradicionals de les plantes de gallecs. Diumenge 24, de 10 a 1 del migdia. Activitat gratuïta. Reserva la teva plaça. Inscripcions limitades. Per a més informació i reserves, al correu apren@apren.cat o bé al telèfon 93 842 93 61. També per diumenge 24 de maig tenim el Ball de la Gent Gran, de 4:45 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. I fins aquí les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'agenda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
2: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums, volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles de ser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que ha difós el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%, tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: No, Mohamed, teniu alguna cosa que fer pel dia 26 de maig?
5: No, no tenim res de fer, perquè ho preguntes.
6: Perquè el dia 26 de maig els alumnes de 5è de l'escola Montseny faran una fira d'emprenedoria i serà xulíssima.
4: On serà i a quina hora?
6: Serà de 9:30 a 12:30 a la Rambla Nova de Vandaliers a Aiguaviva.
4: I quins productes hi ha?
6: Que no te'n recordes? Vendrem ventalls, claues 3D, sabons i més.
5: Hala, que xulo, m'encantarà anar.
6: Fantastic Art, productes fets a mà amb paciència i tranquil·litat.
0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
7: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
8: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit donem pas a l'espai del Va de Lletra. Aquells que sou seguidors del programa sabeu que ens agrada la lectura i que la potenciem des d'aquests micròfons. Ho fem cada dijous en aquest espai que compartim amb el llibreter Carles Penya i també amb els responsables de la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. De fet, avui toca que ens traslladem a la biblioteca i qui ho ha fet és la nostra companya Carla Ramos. Endavant, bon dia.
1: Molt bon dia, Emma. Com cada 15 dies hem tornat a venir fins a la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura, per oferir-vos doncs, tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar a la mateixa biblioteca. I avui ens acompanya la tècnica, la Susana Rincón, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
2: Hola, què tal?
1: Comentem com sempre, eh? Tenim els llibres a punt. De què tractem avui?
2: Doncs avui parlarem de Cozy Mystery.
1: Abans jo preguntava, què és aquest terme de cozy mystery?
2: Doncs mireu, n'hi ha molts de vosaltres que segur que sou grans fans de la novel·la negra, de la novel·la de misteri, no? La novel·la policíaca, i ens agrada molt doncs, totes aquestes històries una mica enrevesades, aquests detectius amb una vida doncs, una mica solitària i fins i tot una mica ominosa. I, doncs, ara ha sortit un tipus de novel·la que està a l'altra banda. És una novel·la, diríem, agradable, que més o menys voldria això dir cosi, no? Cosi mystery, doncs misteri agradable. Doncs una novel·la de misteri o no té gaires arestes, no? És com això, com molt, molt agradable, molt, molt simpàtica.
1: Darrerament, en aquests espais de la lletra, Susana, ens estàs incorporant moltes novetats, no? Moltes coses populars actualment.
2: Doncs quan moltes vegades es diu, doncs, doncs és que la gent no llegeix, doncs déu-n'hi-do el que llegeix, perquè contínuament estan sortint doncs, nous gèneres i subgèneres, sobretot. No? I aquest és un que no és nou, per res, perquè potser us feu una mica la idea de qui va ser doncs, aquesta primera pionera, no?, en aquest tipus de novel·la.

0: sense gaire sang i fetge, i és que és l'Agatha Christie. L'Agatha Christie doncs es proposava aquestes novel·les on sí, hi havia un assassinat, però no feia doncs això, no? Gaire escarni, no? De l'assassinat, i tots els personatges eren com això, com molt simpàtics i molt agradables, començant pel detectiu o la detectiu. I és que és un tret comú. Diríem que aquesta novel·la no té gaire sang, doncs ens presenta l'assassinat, però sense, doncs això com deien, sense gaire escarni. El protagonista, el detectiu, la detectiu, solen ser dones, o solen ser, per exemple, persones jubilades, o gent una mica doncs fora del que seria l'ambient policíac, i tothom cau molt bé. Tothom cau molt bé, menys l'assassinat. La persona assassinada no cau bé a ningú, i d'alguna manera acabes empatitzant, no? És que l'han matat perquè era molt dolent. I també el que passarà és que no morirà cap dels personatges amb els que pots empatitzar, com poden passar a les altres novel·les negres. Per exemple, si sou fans de les novel·les de Michael Connelly o de John Nesbo, sabeu perfectament que en qualsevol moment un dels personatges principals de la novel·la pot morir i et deixa allò agarrativat. Doncs amb aquest tipus de novel·les no passarà.
1: En tot cas, doncs, se'ns presenten crims més amables, no?, per no fer-nos patir en excés.
0: Sí, jo, per no dir cos, sí, perquè a vegades em fa molta ràbia que al final sembla que no tinguem el lèxic en el nostre vocabulari i hem de sempre tirar de paraules anglòfones, no? Doncs jo en aquest cas diria que és un misteri cookie. És una cosa així, bueno, pues això, molt amable.
1: Doncs Susana, comencem amb aquest misteri cookie redefinit. Quina és la primera de les propostes que tenim?
0: Doncs comencem per l'Agatha Christie, però no us he portat una novel·la, us he portat l'obra de teatre de la Ratera. Per què? Perquè és una de les obres de teatre més representades de la història. I és el típic cas, doncs, que hi ha un seguit de protagonistes, no?, de personatges, un d'ells és l'assassí, i contínuament ens anirà enredant. Doncs és aquest tipus de llibres on pensem que l'assassí és el majordom, no?, però a mesura que va passant la història ens comença a fer dubtar, no?, i al final doncs, és veritat que és un final una mica inesperat.
1: Ho tenen bastant, aquesta tipologia de llibres, de fer-te creure que saps qui és l'assassí, després van com connectant idees i t'acabes quedant parat, no?, d'aquí acabes.
0: Efectivament, perquè què passa? No hi ha res pitjor que de seguida saber qui ha estat l'assassí. Perquè al final és allò de he d'acabar fins al final,
1: sí,
0: quan ja sé 200 pàgines abans que qui és l'assassí.
1: Aquest misteri, sí.
0: Efectivament.
1: No sé si aquesta... Clar, no ho hem comentat en general, aquest tipus de crims que són doncs més amables, seria lectura per tots els públics?
0: Doncs mireu, no m'agrada fer doncs aquest target, no? Però és veritat que va molt adreçat a dones, i a dones d'una certa edat, no? Diríem que són dones doncs a partir dels 35-40 anys, no? Que el que volen és una lectura molt afable, doncs que no tingui doncs això, aquesta càrrega negativa que moltes vegades té la novel·la negra. I per exemple, personalment a mi és el que m'agraden aquests personatges atormentats, no? Una mica doncs això, no? Una mica en el fil, no? De la navalla, però és veritat que és una novel·la, doncs això, no? Com una pel·lículeta de diumenge a la tarda.
1: Molt bona definició, amb això. Hem començat per la Ratera, què més tenim, Susana?
0: Doncs comencem doncs aquesta tria amb la Mary Higgins Clark, que juntament amb l'Agatha Christie, però molt més moderna, doncs també doncs, serien una de les grans representants d'aquest gènere, no? Que més aviat seria més de misteri, no? De saber què està passant, no? Un thriller, que no pas doncs, aquesta novel·la policíaca negra que coneixem.
1: De què tracta concretament?
0: Doncs mireu, aquest és No llores por un beso. En aquest cas ens parla de tot aquest món de Wall Street, no? Del món de la borsa. I pensa que no és una novel·la gaire actual, que ja té uns anyets, però ja comença a introduir-nos tot el tema aquest de el robatori de dades personals, no? I de tot el tema digital, no?
1: Què més tenim, Susana, per avui?
0: Doncs això de la Cozy Mystery no només ha arribat al públic adult, sinó que també hi ha novel·la juvenil que se n'ha fet ressò, i en aquest cas és Desaparición para expertos, de la Holly Jackson. És la segona part d'una nissaga. El primer és Asesinatos para expertos, no? Doncs això, novel·la de misteri, novel·la d'assassinats, però per un públic jove, molt blanca, doncs que no té tota aquesta càrrega, no, negativa de la que parlàvem al principi. I en aquest cas és una noia joveneta que es dedica, doncs, a investigar, doncs, possibles desaparicions o almenys misteris al seu voltant.
1: Tot i que ho comentem al principi, i amb aquestes històries doncs anem veient una mica per on van els trets, a mi em costa pensar en aquest tipus de gènere, no? Perquè al final quan parlem d'un assassinat, quan parlem d'un misteri, doncs solen ser històries fosques. Llavors em costa imaginar-me que, com a persona que no llegeix aquest tipus de gènere, com es pot posar colors, no, en aquestes històries.
0: Doncs mireu, potser no tothom coneix aquesta referència, no? Però no sé, potser us sona la senyora Fletcher, no? De la sèrie de televisió S'ha escrit un crim. Doncs justament és això, és aquesta idea d'una senyora professora de literatura que s'ha jubilat, que viu tan tranquil·lament a la seva casa, no? I per casualitat comença, doncs, a investigar misteris, no? o assassinats. I ja sabem que ha mort algú, però d'alguna manera ens ho venen com si fos, doncs, això, una aventureta, com que realment no ha passat res de dolent. Sobretot perquè el que mor, doncs, no empatitzem amb ell, no? Empatitzem amb els altres.
1: També entenc que en un moment d'auge del true crime, no? Doncs a llegir històries que no són certes i que a més hi ha aquest component més amable, doncs potser crida més els lectors.
0: Efectivament, el true crime pot ser molt interessant, però sí que és veritat que no deixes de ser realitat i això no ho pots perdre de vista.
1: Totalment. Susana, què més tenim de recomanacions?
0: Doncs ara dues autores que ens venen del món anglòfon, la Claire McIntosh i la Lisa Jewell, molt semblants a aquest tipus de novel·les, molts personatges, no ben bé un assassinat, però sí un misteri que no sabem ben bé què està passant, no? Doncs allò que comentàvem de coses que es van enrevessant i no saps qui està dient la veritat, una mica, doncs, això, no? D'enganyar a la persona lectora. I són lectures, doncs, això, per un estiu, per una tarda, doncs això, sense cap pretensió que no sigui la de passar una bona estona llegint.
1: Abans comentava, Susana, que aquests llibres majoritàriament, doncs, estan adreçats a dones, no? Doncs d'una certa edat, però que també veiem que les autores són dones, també.
0: Totalment, totalment. Penseu que hi ha fins i tot col·leccions senceres, que es diuen així, Cozy Mystery, i la gran majoria de les autores són dones. Parlàvem de l'Agatha Christie, però també teníem a la M.C. Beaton, que va crear el personatge de l'Agatha Raisin, i l'Agatha Raisin diran que és la reina, el personatge estrella de les novel·les de Cozy Mystery.
1: Parlem, doncs, de llibres escrits per dones i pensats també per dones, potser sí. Per això connecten més també amb
0: jo
1: aquest
0: públic.
1: Jo crec
0: que també, sí, perquè és veritat que d'alguna manera hi posen aquest punt de psicologia en molts dels personatges, no? I no tots, però sí que en alguns sí que trobem aquesta perspectiva de gènere.
1: Seguim amb les recomanacions, Susana, de què parlem ara?
0: Doncs mireu, dins d'aquesta corrent, doncs, tenim una altra nissaga de llibres del Richard Osman, que s'han posat tan de moda que han fet també una pel·li, no? Que és el Club del Crimen de los Jueves. En aquest cas seria un grup de jubilats, no? Que viuen en una residència, doncs, això, no? Que es dediquen a investigar crims. I aquí el que veiem és això, no? Com ja no és el típic investigador, sinó que qualsevol de nosaltres, en qualsevol moment, per exemple tu i jo, ens podríem posar a investigar petits misteris al voltant de casa nostra, no?
1: És una proposta, Susana.
0: Vinga, per què no?
1: En aquests llibres, no sé si el lector se sent que és el detectiu o que forma part d'aquesta història o quedes totalment en segon pla.
0: No, el fa molt partícip, perquè la idea és aquesta, no? De que tu vagis intentant descobrir qui ha estat el culpable, no? Mm-hmm. Que vagis allò doncs, recopilant totes les pistes que et van donant i al final doncs, siguis capaç de dir... Doncs ja ho sabia.
1: Això entenc que enganxa també,
0: Sí, sí, sí.
1: Què més recomanacions?
0: Doncs mireu, acabem amb una triple proposta que ens arriba des de Japó, perquè el Cozy Mystery que ens arriba des de Japó és el que més està de moda.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, estan sortint llibres com xurros, és així. En algun moment ja havíem parlat d'aquest llibre, Los Misterios de la Taberna Kamogawa. Aquest llibre doncs, és un pare i una filla que tenen un restaurant
1: uh-huh.
0: i el que fan és investigar com fer el teu plat preferit. Vale? O sigui, tu pots arribar allà al restaurant i dir, doncs mira, la meva àvia quan era petita em feia, doncs, m'ho invento, no? Unes rosquilles boníssimes, no? I no les he tornat a menjar. Doncs ells investigaran per fer-te justament aquelles rosquilles.
1: Mm-hmm. Sí que em sona haver comentat aquest llibre.
0: Sí, aquest, de veritat, és que ha estat un superèxit i, a més, ha tingut diferents continuacions.
1: Mm-hmm.
0: Jo crec
1: aquí...
0: que porten tres, ja.
1: El misteri entenc que està en com reproduir aquests plats.
0: Efectivament. Mm-hmm. Sí, sí, el que faran és fer una investigació detectivesca però en aquest cas per descobrir doncs, com cuinar doncs, la teva recepta que tens aquí en el fons del cor. No?
1: Mm-hmm. Tant de bo fos així de fàcil i existís, mm-hmm. Aquest restaurant també.
0: I tant.
1: Quines més tenim de japoneses?
0: I després tenim la paperia Tsubaki, que en aquest cas és un lloc on hi ha escribes, no? On hi ha escrivents, no? Aquesta professió que ja s'ha perdut, no? I en aquest cas és que tu vas allà i algú t'escriurà alguna cosa que necessites en aquell moment de la teva vida. Tot és molt boniquet i molt romàntic, no?
1: Mm-hmm.
0: És allò de... Doncs que d'alguna manera aconseguiran, doncs, això, no? Fer-te content o fer-te feliç, no? En aquell moment que tu ho necessites. I el darrer dels llibres que ens ha arribat sobre aquest gènere, bueno, subgènere, és La pequeña habitación de los misterios.
1: Uh-huh.
0: I en aquest cas és un avi amb una neta. I doncs també es dedicaran a solucionar o intentar solucionar petits misteris que hi ha al voltant seu, no? Al barri, amb els veïns. I què tenen en comú tots aquests llibres? Doncs, com us deia, aquesta part molt emocional. No? El que volen és arribar-nos al cor, no? Tocar-nos una mica la fibra sensible. Fins i tot diria que obtenen un puntet de llibres de creixement personal, no?
1: Uh-huh.
0: Aquests llibres que intenten donar-nos com una moralina, no? Al final... Doncs ja ho tenen.
1: Uh-huh. De fet, tot i que els hem inclòs dintre del mateix gènere, no?
0: Uh-huh.
1: Sí que semblen tot històries molt més amables i les que ja és potser més properes o que poden apel·lar, no?, a algun sentiment que al final doncs, tots portem.
0: Efectivament. Al final no deixa de ser això, no? Un misteri és alguna cosa per solucionar,
1: uh-huh.
0: no? Doncs aquests llibres el que volen és d'alguna manera donar-nos alguna pista doncs, per solucionar, no?, el que nosaltres puguem estar doncs, intentant arreglar en el dia a dia.
1: Uh-huh. A tu personalment, Susana, què és el que et transmet aquest gènere? Ets fan o...
0: Mireu,
1: o no
0: jo
1: gaire?
0: El problema és, com us deia, és que jo sóc molt fan del gènere policíac
1: uh-huh.
0: i sóc també molt fan del gènere de terror i crec que són gèneres que han d'incomodar. I darrerament hi ha aquesta corrent de no incomodar, tant en el terror com en altres gèneres,
1: uh-huh.
0: no? De que tot ha de ser doncs, això, més amigable, no? Perquè ha de ser com més per tots els públics. A mi em sembla fantàstic que hi hagi aquests llibres doncs, amb això, amb aquesta càrrega més rebaixada,
1: uh-huh.
0: però si us plau, no ens deixeu sense el gènere clàssic.
1: Uh-huh. Això ho comentàvem en el darrere de lletra, crec uh-huh. que aquí la plataforma de BookTok no?
0: uh-huh.
1: ha tingut bastanta incidència.
0: Sí, la veritat és que sí, perquè al final el boca a boca és brutal, perquè de cop i volta comencen a demanar un llibre que tu no has sentit en la vida ni has vist mai als aparadors de les llibreries
1: mm-hmm.
0: però sí que és per xarxes socials que se n'està parlant.
1: Mm-hmm. Definitivament, darrerament les les tendències es marquen per xarxes socials i el que es dicta allà, doncs, al final també s'acaba revertint en les biblioteques. Susana, doncs, amb aquestes recomanacions posem punt i final a aquest espai d'Alba de Lletra. Com sempre, doncs, aquelles persones que els agradi aquest gènere, que vulguin doncs, començar a explorar-ne, a la biblioteca tenen totes aquestes recomanacions i molts altres llibres. Com sempre, Susana, agrair-te que ens acompanyis una setmana més i ens trobem a la propera, que vagi molt bé.
0: A reveure.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera marxem. Recordeu que podeu recuperar el nostre programa a través de la pàgina web radiomollet.com. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa. Aquesta és una celebració que aplega figures singulars de la imatgeria festiva d'arreu del país. La Colla Morada va iniciar aquesta festa l'any 2023 en el marc de la Festa Major d'estiu i ara li han volgut donar identitat pròpia. Adrià Espinosa és membre de la colla.
1: Que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició. La segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles a fora, la nostra Festa Major cau en unes dates doncs, que la gent generalment està de vacances i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: Així, la Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per altres figures singulars, com és en Farres dels Blaus Granollers i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. Singulars de la festa s'adreça a un públic familiar i l'inici serà a les 5 de la tarda a la plaça Artesania. I també us informem que el dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda s'obren les inscripcions pels tallers d'estiu jove 2026. Es tracta d'una proposta variada i gratuïta de tallers i activitats en horari de matí que tindran lloc a l'escola Salvat Papaseit. Els cursos tindran una durada de 4 setmanes i s'adrecen a joves nascuts entre l'any 2010 i el 2014. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment al Centre Cívic Lera, com dèiem, a partir de dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda. Recordar que la inscripció és gratuïta. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics

0: turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
1: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
0: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
1: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
0: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? En la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
1: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
0: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
1: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
0: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa. I avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
1: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
0: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com

0: no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com la gent que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs, recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
1: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
0: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
1: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
0: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs, puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
1: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
1: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, Esguard, com anem?
1: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
1: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir 600 metres més amunt els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
2: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors un 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglareta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell on ens espera el cotxe.
2: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
2: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: Claríssim. I no anar amb presses.
2: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
2: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
2: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
2: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
2: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
2: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents,
2: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
4: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
5: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
2: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
5: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat, o sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Bavó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment, des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I, a més, us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I, bueno, quan està ple, pues, tapen i ja la pintem a sobre. Mm. Però, bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si som amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell.
2: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USPEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cost de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6%, pel que fa a la part que depèn de la Generalitat, i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alícia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos. No?
1: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de caretat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia, per cert, i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, els recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roca. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloveras, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: La cooperativa L'Esto Factory us espera davant l'Institut Aiguaviva.
5: A la nostra parada hi trobareu claues, pulseres i portaespelmes.
6: Si amb Pallassos Sense Fronteres voleu col·laborar,
7: a la nostra parada heu de venir a comprar.
4: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
8: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
9: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és per Junts per Catalunya a Mollet i en la seva representació, com és habitual, ens acompanya la seva regidora i portaveu, Carme Eulària. Molt bona tarda, Carme.
2: Molt bona tarda.
1: Benvinguda una setmana més doncs, en aquest espai de la Fons, on periòdicament comentem en més profunditat tots els temes que estan passant a la nostra ciutat o temes en els quals esteu treballant i precisament doncs, comencem parlant d'un d'aquests temes i és que ahir juntament doncs, amb gent representant d'aquí de Mollet viatjàveu fins a Perpinyà doncs, per encara estrenyar més aquests llaços amb l'escola amb la Bressola. Cuenta'ns una mica, Carme, com va anar doncs, aquesta visita? Què vau fer exactament?
2: La visita va anar molt bé. Sabeu que faig un breu apunt d'on comença tot. A final d'any vam tenir un acord per pressupostos on el punt número 1 per Junts per Catalunya era la llengua, la identitat i l'educació. Dintre d'aquest marc hi havia doncs, aquest vincle, aquesta relació amb la Bressola de la Catalunya Nord per apropar les escoles de Mollet amb les escoles de la Catalunya Nord. Tot va començar amb una relació d'intercanvi de converses que vàrem tenir amb amics de la Bressola, que són els que estan a Barcelona, i la Bressola, que pertany a Perpinyà, i l'Ajuntament. A partir d'aquí vam constituir una sèrie d'actes que anirien succeint. Vam començar amb una exposició dels 50 anys de la Bressola que hem tingut a la Marineta aquests dies, amb el seu vicepresident, que vam poder estar parlant l'altre dia amb l'Aleix Andreu. I, per altra banda, el següent pas era aquesta visita institucional, anar a conèixer directament aquestes escoles de la Bressola de Perpinyà, la manera de funcionar, a conèixer la gent que hi està al voltant, els docents, els alumnes, i vam fer molt ben acompanyats. Es va acompanyar un director d'escola de Mollet, vam anar amb la regidora de la llengua de l'Ajuntament, es va acompanyar evidentment un tècnic, i vam estar també acompanyats de dues persones del Departament d'Educació, d'un departament que s'encarrega de la llengua i la cohesió social. De fet, va ser una sortida ben d'hora al matí per conèixer, doncs, de primera mà l'entrada ja en aquests centres educatius. Vam començar per l'escola Pompeu Fabra, vam continuar amb altra escola que és el Mas de Rosselló, vam anar fins a Perpinyà mateix a l'escola Garlic i vam acabar amb un nou projecte que té l'escola Bressola. Tot això, com on podíem englobar? Identitat, immersió lingüística en català, manera de ser, formacions. Vam poder parlar amb els docents, i no només docents, sinó els alumnes de les escoles, i quan els hi demanaves què és el que us agrada, no? I deien, és que és bo parlar en català. I venien molts, quan els parlaves de quines famílies venien famílies que eren de parla francesa, però que havien entès que aquesta immersió, aquesta manera de treballar la llengua tan propera per ells, i per altra banda, aquesta manera educativa, perquè ells allà hi fan vida, deien que les persones més importants que hi havia, més importants, que els agradava més de les escoles, eren els docents, perquè compartien fil per randa tot un dia amb ells, no? Des de les classes selectives fins a l'hora del pati, fins als projectes col·lectius. Vam sortir evidentment vam sortir molt contents veient aquesta realitat, veient com aquests alumnes doncs, parlaven aquest català amb aquesta normalització lingüística de 100% dins de les escoles i, per altra banda, també parlant amb els docents doncs, amb aquesta satisfacció personal de que els anéssim a veure i començar a crear aquests vincles entre Mollet i Perpinyà. Per altra banda, també sabeu que tot el sistema educatiu francès doncs, funciona d'una manera molt diferent del que seria l'escola Bressola, que és una escola, podríem dir, privada. I també ens explicaven doncs, els ets i els uts d'aquest funcionament fora del que seria el context de França. Per altra banda, i que hi ha posats a lligar vincles, doncs, sabeu que hi haurà un primer pas, que serà un carteig de cartes entre alumnes de les escoles de Mollet i alumnes de les escoles de Perpinyà i acabarem amb aquests agermanaments d'intercanvis de persones entre Perpinyà, en aquest cas, i Mollet. La veritat és que vam acabar molt contents perquè veiem que és una cosa molt propera, que es pot fer des de Mollet perfectament. Des de Junts per Catalunya estem molt contents perquè és el punt número 1 del nostre acord i s'està complint, l'estem acabant de complir, perquè tot això després es veurà immers dins d'aquest pla local per la llengua que properament també es presentarà des de l'Ajuntament. És per això que cal dir que la llengua com a identitat, com a patrimoni lingüístic, com a Catalunya Nord i Catalunya Catalunya Sud, com ens diuen des d'allà, doncs aquesta cohesió social, aquest vincle amb ells, doncs jo crec que tindrà un molt bon retorn a la nostra ciutat.
1: Precisament en aquesta visita, no sé també si vau poder agafar algunes idees de com implementar doncs, aquesta normalització lingüística, perquè precisament doncs, a França no és que estigui molt ben vista.
2: No. I hi ha una cosa molt interessant que tots vam veure molt clar, era l'hora del pati. Perquè sabem que aquí... Després, ara faig també un impàs, després vam presentar també les dades que tenim juntament amb la regidora ponent, amb la Estela Mas, i perquè veiessin també la realitat que tenim a casa nostra. I l'hora del pati sempre és aquell punt que el que diem, no? El català se sap, el català l'entenem, però l'hora del pati no el parlem. Aleshores, van haver-hi moltes accions que vàrem poder notar de la manera de treballar que tenen els docents, perquè també hi treballen en el pati, no només el vigilen, sinó que hi treballen. Aleshores, jugar amb català, no? És aquella cosa de que ja t'ho fas teu. Vam fer una altra pregunta als alumnes i ens van ser molt clars, deien que hi havia moments, perquè clar, són de llengua francesa, de parlar francesa, hi havia moments de rampell que podessin sortir el francès, però com que tenien els mestres allà, els docents, de seguida feien el gest i diuen, els veiem i ja parlem en català. És a dir, hi ha aquesta estructura d'estar moltes hores, evidentment, amb el mainatge, que li diuen ells, vull dir, amb la mainada. Clar, allà vam treballar molt, i des del departament d'educació igual, tothom va venir unes llistes impressionants, inclús la representació dels directors de les escoles d'aquí Mollet també, i ara ens hem avançat doncs, a posar-ho sobre la taula i a començar-hi a treballar.
1: També no sé si hi haurà l'opció de que potser representants d'aquestes escoles també vinguin aquí sí. A Mollet, començaran doncs, també aquests vincles
2: sí. I també,
1: personals.
2: I també pensem que els vincles són importants, no només amb les alumnes, sinó també amb els docents. Sí, l'interès també, perquè moltes vegades aplicar allò que estan fent en un lloc, que no vol dir copiar, vol dir aplicar allò que pugui ressemblar més a la teva escola, és molt interessant. Llavors també farem aquestes formacions entre els docents de la Bressola de la Catalunya Nord amb els mestres de la Catalunya Sud.
1: Doncs en tot cas, un projecte que anirem seguint perquè va per llarg. I aprofitant doncs, que parlàvem d'aquest projecte, no, que al final és el resultat d'aquest acord dels pressupostos amb el govern, també hi ha altres temes amb els quals ja estàveu treballant.
2: Sí, com bé sabeu, nosaltres intentàvem cada mes obrir un d'aquests punts que tenim acordats. Uh-huh. L'altre, que també està molt bé, i estem parlant que estem al mes de maig, ho dic bé, oi? Estem al maig, és a dir, que la feina va funcionant. L'altre, que també és molt interessant, és el tema dels aparcaments, que també era molt important per nosaltres. I en aquest també comencem a veure la fórmula. És a dir, nosaltres vam demanar per de Calestrada un canvi d'ús, que pogués ser doncs, per aparcament i després també per oci, però canviar aquesta rotació, que no sigui una cosa d'oci que llavors de tant en tant d'aparcament, sinó justament al contrari, justament amb el sistema dels càrrings, que us vaig comentar també un dia, que estiguin in situ allà perquè la gent pugui arribar, deixar el cotxe, anar a comprar, és a dir, final, lligar-ho tot. Vam parlar del de Santa Rosa, aquesta importància del carrer Sant Agustí, aquell aparcament que tenim una mica d'aquella manera. I vam parlar també el de Can Filosa, que seria, per dir-ho així, darrere de Can Gomà, allà on hi ha aquells horts. El de Can Filosa ja tenim el dibuix fet. És a dir, l'important és anar buscant aquests punts, no? Allò de Can Filosa l'hem dibuixat. L'hem dibuixat, s'ha pressupostat, sabem el que pot costar, i ara és només que vingui allò, pum, el tret de sortida. Però ja sabem les places que hi haurà, serà un aparcament gratuït. O sigui, m'agradaria que això també un dia ho parléssim més, no?, i ho posaríem sobre la taula, perquè uns aparcaments gratuïts en unes zones de la ciutat que sabem que serà una cosa important de no només pel barri, sinó en aquest cas a Can Filosa també tenim doncs, el tema del cementiri allà al costat, el tema de la policia. És a dir, hi ha llocs on hi ha uns serveis on la gent s'hi ha d'apropar. Llavors, tindre un bon aparcament així doncs, és una de les premisses que tenim com de Junts per Catalunya. Aleshores, l'altre, el de Santa Rosa. El de Santa Rosa hi ha una afectació del tema d'ADIF, val? Perquè sabeu que per allà també hi ha tota la història. Aquesta, hi ha un parc, hi ha una part d'aquest parc que està afectat, tot i amb això, que la resolució que varen prendre, i ho vam fer des del primer moment, és posar-lo bé, és a dir, arranjar-lo, i poder posar doncs, el terra amb el quitrà que toqui ben posadet, les rampes d'entrada i sortida més ben endreçades, perquè sabem que serà un aparcament que sempre hi haurà aquesta cosa de que hi ha un espai que no és de l'Ajuntament, que és d'ADIF, i que el que t'estan dient és que sempre que vulguin ells podran agafar aquesta part i utilitzar-lo. Aleshores, clar, també és un risc que correm. Pot també estar molt escrit i l'altre seria el de part de Calestrada. Vol dir, punt número 2, anem treballant. El 3 que tenim obert és el de comerç. Jo, si veieu que d'allò, talleu, perquè...
1: Endavant.
2: L'altre que tenim obert és el de comerç. El de comerç va una mica més lent, perquè el de comerç vam començar demanant un estudi. Clar, quan has d'estudiar certes coses, això també requereix de més temps. Un estudi dels locals buits, un estudi del que pensen els comerciants, una comissió, que ja us ho vaig explicar, que sigui una taula de comerç, però que en aquesta taula de comerç hi hagi veïns i veïnes de les zones comercials, per poder, doncs, entre tots, no hi ha comerç si no hi ha clients, no hi ha clients si no hi ha comerç. Al final és un peix que es mossega la cua. Uh-huh. I aquí estem treballant. I també hi ha hagut, doncs, com ha sigut el Mollet Esfira, la mostra de titelles, al final hi ha hagut molts actes, i l'altre dia la regidora em comentava que en breu ja estan en disposició de poder-nos donar aquesta informació per continuar treballant amb aquestes reunions que hem de dur a terme. És a dir, aquests tres passos i el mes de maig, podem dir que estan tots tres força ben encarrilats. Evidentment, el primer de la Bressola ja gairebé està cosit, i els aparcaments van darrere, després va el comerç.
1: Doncs parlem d'aquests tres blocs, Carme, que entenc que el treballar aquest conjunt amb el govern municipal, doncs, està donant els seus fruits, més o menys estan dibuixant amb la Bressola, doncs, el que deies, eh? Ja veiem, doncs, com s'ha acabat materialitzant, i entenc que des del vostre partit, doncs, esteu contents de tots aquests iniciatives.
2: De fet, nosaltres, i em sembla que també moltes vegades ho hem parlat, nosaltres tenim un projecte per la ciutat, però també som molt coneixedors que aquesta ciutat és per tothom, per aquells que han votat el govern i els que no han votat el govern. Al final, aquí hem de buscar aquest gruix, no?, de viure en aquesta ciutat, i vam tenir molt clar que el que volem és aconseguir aquelles coses que la ciutat ens ha demanat, la ciutadania ens ha reclamat. Aleshores, vam fer una recerca molt important. Vam estar gairebé un any fent aquesta llista de les coses que senzilles, perquè al final no estem demanant grans muntatges, d'aquelles coses senzilles que realment afectaven a la ciutadania. A partir d'aquí vam començar aquestes relacions de converses amb el govern de la ciutat, perquè nosaltres venim a treballar. Fer oposició vol dir criticar allò que no està ben fet, però també significa donar solucions i apostar per coses bones, perquè també hi ha coses bones que s'han fet des del govern, i també cal dir-ho. Però, per altra banda, nosaltres, com a Junts per Catalunya, hem d'aconseguir coses, perquè nosaltres, aquella gent que ens va votar, els hi vam dir, farem això, doncs, poder no tot, perquè, evidentment, no estem al govern, però una bona part sí que la durem a terme i treballarem colze a colze, perquè és la nostra, ja no obligació, la nostra responsabilitat.
1: I parlant de treballar, aprofito també per preguntar-te, Carme, que comença aquest any enrere, aquest tret de sortida pel que són les eleccions municipals de cara al 2027. Alguns partits de l'oposició, doncs, ja s'estan començant a mobilitzar, a presentar candidatures. També veiem altres partits polítics que estan començant a néixer aquí a la nostra ciutat.
2: També.
1: En el vostre cas, Junts per Catalunya Mollet, en quin moment us trobeu? Entenc que treballant en tot
2: això.
1: Sí,
2: nosaltres hi treballem. Nosaltres, quan vam començar tot aquest projecte, és un projecte on hi som compromesos, i té un inici, i al final serà poder aconseguir tot allò que puguem, no? Però, per altra banda, nosaltres sempre, com bé sabeu, tenim una trajectòria que treballem, que fem xerrades, que busquem gent, que compartim, que escoltem, i ara estem en un procés que fem cada X temps, o sigui, gairebé és un cop al mes, com a mínim, fem unes xerrades àmplies amb simpatitzants, amb gent que ens vol explicar coses, i tot això ho estem treballant de cara al 2027. És a dir, nosaltres el projecte el tenim que va néixer, doncs, fa 3 anys, i ara hem anat incorporant coses. Aleshores, ara és el moment de buscar aquest compromís, de saber què més voldrem, com ho podrem fer, què ha passat amb allò que hem fet, no? És a dir, a on ha arribat, no? A quines persones ha arribat, quins són els nostres puntals, no? Uh-huh. Aleshores, tot això són les converses que estem tenint àmplies, que sabeu que nosaltres al local, doncs, hi treballem molt, i doncs, que tenim aquesta trentena de persones que cada dilluns que els hi demanem, doncs, venen, i estem fent aquestes xerrades una mica a l'aire, però prenent nota de com hem de gestionar per començar a parlar de les eleccions del 27.
1: Un tema que de ben segur que en tornarem a parlar en aquest any que queda, perquè és un any, de fet, doncs, bastant decisiu, i on doncs, es van coent, dibuixant totes les idees. Parlem d'altres temes, Carme. El dilluns vinent, des de l'Ajuntament, celebreu una nova sessió plenària ordinària en coincidència amb el darrer dilluns de mes. Què ens vas explicar d'aquest ple de maig?
2: Serà un ple, per dir-ho així, tranquil, Hi ha dues mocions que presenten altres partits polítics genèriques, que evidentment s'hi donarà suport perquè parlem del tema d'educació, parlem del tema dels Mossos d'Esquadra, les escoles, de dos temes molt bàsics que podrem posar sobre la taula. I per altra banda, continua sent hi ha una part de gestió, que és la que sempre toca, i aquí, com que jo també sempre ho critico, que no ens havien contestat que volem un canvi del ROM perquè volem parlar més de mullet, doncs també és el moment de dir que també tenim resposta des del govern i que podem fer aquesta comissió, que gairebé accepten, no tots, però molts punts dels que nosaltres vàrem demanar des de l'oposició. Aleshores, un cop tinguem aquesta comissió posada en marxa, doncs podem començar a treballar amb aquestes mocions més directament mulletanes. Què vol dir això? Que nosaltres, com bé sabeu, utilitzem molt el tema de precs, perquè allà sí que pots parlar de la ciutat, i a cada moment hi posem un tema. I avanço que parlarem de benestar animal. Parlarem de coses que afecten a la ciutadania i que és un reclam que nosaltres necessitem fer palès en el govern perquè ens donin resposta. Com bé sabeu, els precs poden ser amb resposta o sense. Però, si més no, els farem públics, els parlarem i possiblement també ho parlarem amb vosaltres perquè sapigueu quin és el programa o quines són les idees que tenim de cara a benestar animal de la nostra ciutat.
1: Les propostes que, si finalment s'acaba resolent el que és el ROM, es podrien presentar en forma de moció.
2: Correcte. I clar, llavors, en forma de moció anem molt millor perquè podem debatre. Clar, el problema que tenim és aquest. Aleshores, per entrar directament a govern, nosaltres, des de Junts per Catalunya, vam dir nosaltres donarem resposta al que ens demana la ciutadania. L'única manera que ho tenim per fer-ho és a través dels precs, doncs cada cop hi haurà un prec treballat, consensuat i treballat amb moltes persones, molts ciutadans i ciutadanes que ens ho reclamen, doncs el tema del proper dilluns serà el tema de benestar animal.
1: Doncs aquests punts, com dèiem, es portaran a debat, es parlaran en aquest ple municipal i ara parlem de mobilitat i és que aquesta setmana doncs hem sapigut que Mollet serà un dels punts centrals pel que fa a la construcció de la línia orbital ferroviària que s'ha de desenvolupar en els pròxims anys. De fet, Carme, des del vostre partit, des de Junts per Catalunya, no us hi heu mostrat gaire partidaris.
2: No, home, de fet, ja està bé que es facin coses, però tenim Rodalies com tenim, és a dir, encara és difícil baixar a Barcelona per un mulletà, doncs el tren orbital d'aquí 20 anys, creiem que tampoc són coses que siguin... que ja és necessari, però que hi ha altres prioritats que no pas aquest tren orbital. Aleshores, doncs, parlar del tren orbital, que en parlarem molt, perquè clar, jo suposo que ara cada cop que tinguem una conversa en segons quin partit polític, com bé sabeu, que ha donat suport a tot això, doncs serà allò de que nosaltres busquem acords que es puguin complir, no busquem acords com un tren orbital fins que aquí 20 anys i ja veurem què passa. Quan encara hores d'ara Rodalies està com està i encara no podem baixar ni a Barcelona o anar a Vic amb tranquil·litat qualsevol mulleta o mulletana.
1: En tot cas, doncs, com que el projecte és a llarg termini.
2: En continuarem parlant.
1: El que sí que ja s'han acabat són les obres de rehabilitació d'aquí del cap de Plana Lledó, que de fet doncs, aquesta setmana ens hem assabentat que ja s'havien acabat. Llavors, el servei de pediatria, per exemple, que fins ara estava campant tiquet, torna aquí a Plana Lledó.
2: Sí. Això és d'aquelles coses que feien menció. Ja està ben fet, una mica tard. Però, de fet, això és el que volíem. Jo moltes vegades, quan diem hem de demanar, d'acord, però també sabem que els plaços nosaltres no els podem marcar, ens està marcant un govern. Aleshores, el govern pot anar més ràpid o menys ràpid. Llavors, arriba. O sigui, celebrem que hagi arribat. Que ha sigut una mica tard, d'acord, no? Però el que celebrem és que puguem tenir un altre cop pediatria a Untera i així de retruc la CIR també torna a la nostra ciutat, perquè al final una ciutat de 50.000 habitants, 53.000 habitants, no pot ser que estiguéssim de la manera que estàvem. Aleshores, celebrem que s'hagin acabat, encara que amb un plaç una mica més tard del que voldríem.
1: Doncs queda comentat i parlem també altres temes. Malauradament, des de l'Ajuntament avui us hi heu sumat un cop més en aquest minut de silenci pel darrer feminicidi aquí a Catalunya.
2: Sí, un cop més i no sé què està passant. Al final són coses que t'encongeix el cor, perquè dius, altra vegada, o sigui, ja hem agafat aquesta normalitat que sents la notícia per la tele i dius, quin dia farem el minut de silenci? Això no ho podem normalitzar-ho. Què està passant en aquesta societat? Com pot ser que a hores d'ara doncs, encara haguem de sortir a fer aquest minut de silenci? Jo crec que... És que potser som així, nosaltres, però crec que necessitem un país que avanci, no que un país que vagi cada cop més enrere. Avançar significa doncs dir les coses pel seu nom. Posar seguretat vol dir seguretat. No podem trobar-nos amb això. No poden haver-hi lleis que li diguin a aquest senyor que no podia estar a prop de la seva exparella i que acabi estant al costat de la seva parella i acabi passant el que ha passat. Uh-huh. Aleshores, tot això requereix de posar ordre al país i tot això, evidentment, requereix que els que governen que ho facin bé.
1: I també un dels temes més candents aquests dies són les vagues d'educació, en la també. Qual doncs, també els docents de Mollet també s'hi sumen.
2: També. Jo l'altre dia feia el comentari, és que del millor que tenim a la societat són els mestres. Al final, els mestres són el pal de paller de tota una vida educativa dels nostres fills i filles. És el primer moment que comencem a crear doncs, aquestes personalitats, no?, que s'hauran de moure a la nostra societat. Cal que estiguin, ja no dic ben pagats, és que ben pagats, però que se'ls ha de respectar. Uh-huh. I jo, quan surten al carrer i es manifesten i resulta que van a parlar i no arriben a acords, no pot ser, hem d'acordar. Això és una estira i afluixa, però estem parlant d'un dels pals de paller de la societat catalana, com és l'educació, que no pot tremolar d'aquesta manera com està passant ara. Perquè tot això afecta, i afecta els mestres, afecta els alumnes, afecta les famílies, i al final és una manera de veure el país, com et deia abans, de que estem anant un pas enrere en comptes d'anar un pas al davant, no? Ara que hem vingut a la Bressola i veiem com s'està treballant, doncs posem-hi fil a l'agulla al final. Vull dir, els mestres són els mestres dels nostres fills i filles, són l'educació, el civisme, el respecte, que estarà marcat des de molt petits per aquesta trajectòria social que hauran de viure quan sortim de les escoles. Jo crec que els hem de respectar la feina que fan, que hem de seure, que s'ha de parlar i que s'ha d'arribar a acords i han de ser uns bons acords.
1: Ens queden encara uns 4 minuts per finalitzar la conversa, Carme, i parlem de temes més culturals. Aquesta setmana doncs, s'ha presentat el que és la programació del Festival Internacional L'Arlequí, que uh-huh. aquest any, en comptes de 3 dies, com és habitual, doncs, també tindrà un component social i començarà uns dies abans.
2: Jo, i també ho he explicat sempre, Mollet tenim una gran sort, que som una ciutat que té de tot. I culturalment parlant, tenim molt a fer. Molt a fer, molt a dir, molt a explicar, molt a compartir. I tots aquests petits moments que dius, no? Aquest any l'hem ampliat una miqueta més, perquè això vol dir que hi ha una trajectòria cultural a casa nostra. Això vol dir que hi ha una actitud de voler saber aquests festivals què passa i què deixa de passar. I que són molt amplis, perquè cap molta gent. Perquè el que diem, vas de l'Arlequí, el de les Titelles, el de final, hi ha moltes maneres de fer cultura a la nostra ciutat. Mm-hmm. I tot això nosaltres ho hem de celebrar, hem de demanar que es faci encara millor i ho hem de fer-ho conèixer no només als molletans i molletanes, sinó als nostres entorns. Perquè si volem que Mollet, i considerem que és així, sigui la capital del Baix Vallès i culturalment ho podem ser-ho, doncs ens hem de fer bandera d'aquelles coses bones que tenim a la nostra ciutat.
1: I aprofitant que parlem de cultura, també aquest cap de setmana, des de l'Irmandad de Nossa Galiza sí. han organitzat la Festa de les uh-huh. Nacionalitats, que, a més, enguany doncs, també té aquest component de l'Amèrica Llatina.
2: Sí, sí, sí. El que diem, Mollet està format també doncs, per moltes identitats, no? Aquesta cohesió social ens dona això, doncs, que avui parlem de Galícia, l'altre dia parlàvem de l'Aragó i parlem d'Andalusia o d'on convingui, uh-huh. i tot això també es fa més plural. Llavors, la pluralitat de la ciutat, que té trets diferencials, doncs, també es dona doncs, aquesta riquesa, no?, amb diferents cultures que venen donades de diferents espais.
1: I aprofitant també, doncs, comentem la nova programació del Per Molts Anys, que finalitzava doncs, aquesta setmana, que és una setmana centrada en la gent gran, precisament.
2: Sí, la gent gran tenim molta a la nostra ciutat, ja ho sabeu. Intento que els minuts vaig molt ràpida, però perquè sempre m'agrada explicar. Felicitar a la gent gran, perquè són també una mica el que sosté el jovent de la nostra ciutat uh-huh. i aquests acompanyaments a les persones grans, doncs, per molts anys es puguem tenir entre nosaltres i que visquin la bellesa amb aquesta activitat i amb aquesta bona manera de fer, de compartir, de ser feliços i de tenir, doncs, evidentment, aquesta trajectòria, entre cometes, final, no?, envoltada de bons amics, de bona gent, perquè són grups i col·lectius que jo a vegades pregunto i diu, no, som 20, som 30. Són molta gent les que gaudeixen d'aquests espais.
1: De fet, tot l'any, hi ha molta activitat per la gent gran, però sí que és cert, per molts anys s'evidencia, perquè de fet hi ha aquests espectacles de playback que has d'anar ràpid a buscar les entrades, si no s'acaben. Doncs, Carme, amb aquests temes més culturals posem punt i final a aquesta conversa de la fons. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis per comentar l'actualitat de la ciutat i ens trobem a la propera i demà, de fet, doncs, a Portaveus també continuarem a parlar-ne.
2: Fantàstic.
1: Moltes gràcies, Carme.
2: Gràcies a vosaltres.

0: L'Ajuntament de Mollet del Vallès s'assuma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya per mostrar el seu rebuig a les violències masclistes davant el nou feminicidi registrat a Catalunya. La víctima és una dona de 33 anys, veïna de Figueres, que va ser assassinada aquest dimecres a mans de la seva exparella. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un nou cas de violència masclista. Amb aquesta concentració, l'Ajuntament expressa el seu profund compromís amb l'erradicació de les violències masclistes i referma el suport institucional a les víctimes i als seus entorns. Dir també que la robòtica educativa i la programació Codebot és la fira que arriba un any més a la nostra ciutat. Concretament, Mollet tornarà a ser la seu d'aquesta jornada que se celebrarà demà divendres al matí al Pavelló Municipal d'Esports de Riera Seca, una fira que enguany arriba a la seva 6a edició. Entre les 9 del matí i les 12 del migdia, més de 900 alumnes de diversos centres educatius del Baix Vallès prendran part en aquesta fira, on mostraran i compartiran projectes tecnològics per incentivar el treball competencial a través de la robòtica educativa i la programació. Al llarg de la fira, els alumnes podran visitar altres estands i interactuar amb estudiants d'altres centres. Encarna Ortiz ha remarcat que Mollet es convertirà aquest divendres en una seu tecnològica.
1: Codebot té una dimensió territorial important i implica que Mollet esdevingui aquesta seu tecnològica, i per nosaltres invertir en educació, en tecnologia, és clau, perquè tenim molt clar que això és invertir en el futur dels molletans, dels molletanes, i bé, donar-los aquest pensament crític, aquesta creativitat i sobretot les competències digitals que s'està veient, que és sumament important que tinguin aquesta facilitat.
0: El Codebot Vallès busca compartir i afavorir l'aprenentatge en xarxa entre els centres educatius, promoure la formació del professorat en l'ús de la robòtica educativa i el pensament computacional, fomentar la participació de l'alumnat en projectes STEAM i estimular la creativitat, l'autonomia, la resolució de problemes i el treball en equip. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda Educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb Educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Usted ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
4: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li de interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
2: I l'augment d'expedients de regulació d'ocupació del zero deixa prop de 3.000 acomiadats entre el gener i l'abril a Catalunya, un 36% més que els registrats en els 4 mesos de 2025. Són dades recollides avui per l'Observatori de Treball i Model Productiu que s'han publicat. I el Consell Comarcal d'Osona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona han arribat a un acord per evitar el tancament del monestir romànic del segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
1: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
0: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No
4: passa... Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora, sí senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Vinga, va, comencem, que tenim el programa carregadíssim, carregadíssim de bones cançons, com en aquest cas, l'Into the Groove de la Madonna, des dels anys 80, concretament el 86. Get into the groove de la Madonna, vinga, va! Come on, come on!

Get Into The Groove, mare meva, quina mega cançó per part de la Madonna, que m'encanta, i la línia de baix és brutal. Vinga, va, continuem, anem amb Alice DJ i el seu Better Off Alone.

Alice DJ amb el seu Better Off Alone, que actualment d'aquesta cançó n'ha fet un remix amb David Guetta, si no m'ha errat. Segur que l'heu escoltat per la ràdio i l'heu ballat a alguna discoteca. Vinga, va, anem amb Paraíso i el seu Bailando. Aquesta és un cachondeo, eh? Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós.

Bailando, bailando de paraíso, tú y yo, el silencio loco, amigos, adiós, quina paranoia. Vinga, va, anem fins l'any 1990 amb una cançó que a mi m'encanta, la trobo superelegant. Això és un temazo al Regne Unit, Lonnie Gordon, amb el seu Happening All Over Again. Això sona super noventero. All over again.

Together Again. Que bona, Lonnie Gordon, des de l'any 1990. Happening All Over Again. La trobo una cançó tan guapa, de ballar, de discoteca, de bon rotllo, tot i que la lletra és una mica trista. Però a mi m'encanta. Vinga, va, anem a una altra, que aquesta jo la vaig ballar, però com un animal. El Can't Get You Out of My Head, des del 2001. La bona de la Kylie Minogue. La,

Can't Get You Out of My Head, ens deia la Kylie Minogue des de l'any 2001. Aquesta que amb la vas ballar, tu. A l'ABC, on va ser, on va ser? Ai, quin temazo, tu. Vinga, va, anem fins l'any 1988 amb una mega cançó preciosa del Michael Jackson, Man in the Mirror, des de l'àlbum Bad del 1988.

Oh yeah, quina mega cançó, mega coral que tenen aquí. La colla del Michael Jackson amb el Man in the Mirror. Sembla un espiritual negre aquesta part final, eh? Yeah, venga va, yeah, picant de mans. A better place than look at yourself and make the change. The Mirror, Man in the Mirror, 1988. Una passada, que és bonica, clar que sí. Vinga, va, anem també fins l'any 1986 amb una mega cançó que es diu Caribbean Queen. Sona aquesta? No, molt Love on the Run.

No More Love on the Run, en deia el bo d'en Billy Ocean des de l'any 1986 amb el seu Caribbean Queen. Que sapigueu per això que aquesta cançó originalment s'anava a dir European Queen. Però van dir, vinga, va, Caribbean, que era una mica més exòtic, i la van canviar. I aquí va quedar. Vinga, va, anem amb la Viola Willis i el seu Gonna Get Along Without You Now. Se mola de festa sense tu, ara mateix. Viola Willis. Sí, és aquella de... Ah, ah,

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa. Aquesta és una celebració que aplega figures singulars de la imatgeria festiva d'arreu del país. La Colla Morada va iniciar aquesta festa l'any 2023 en el marc de la Festa Major d'estiu i ara li han volgut donar identitat pròpia. Adrià Espinosa és membre de la colla.
1: Que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició. La segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles a fora, la nostra Festa Major cau en unes dates doncs, que la gent generalment està de vacances i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: Així, la Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per altres figures singulars, com és en Farres dels Blaus de Granollers i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. Singulars de la festa s'adreça a un públic familiar i l'inici serà a les 5 de la tarda a la plaça Artesania. I també us informem que el dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda s'obren les inscripcions pels cellers d'Estiu Jove 2026. Es tracta d'una proposta variada i gratuïta de tallers i activitats en horari de matí que tindran lloc a l'escola Salvat Papaseit. Els cursos tindran una durada de 4 setmanes i s'adrecen a joves nascuts entre l'any 2010 i el 2014. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment al Centre Cívic Lera, com dèiem, a partir de dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda. Recordar que la inscripció és gratuïta. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès, recopilatori dels 70, 80, 90 i 2000. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Doncs prepareu-vos, que el que ve ara és la canya. The Rhythm of the Night, Corona, des de l'any 1994. Com fa que no la ballaves, aquesta? Potser l'últim cop que la vas escoltar va ser aquí, amb mi, quan la vaig punxar. The Rhythm of the Night. Vinga, va, fot-li fort aquí.

This is the rhythm of the night, ens deia la Corona. Aquesta cançó no em diràs que no et dona bon rotllo i ganes de ballar. Perquè estem aquí a l'estudi ballant, però vamos, com animals. Vinga, va, la que ve ara també és de ballar. Ja veuràs tu com comença això. Oita. Gonna make you sweat. Everybody dance now. CMC Factory, gonna make you sweat. Let the music.

Now, què tal amb aquest CC Factory? Brutal, eh? Pues prepara't amb el que ve ara, perquè són els Run DMC amb el seu It's Like That. Mira com comença. Some like this. Boom, be, bobby, boom, be, bobby. Running, boning, and you'll wake you to rock.

And that's the way it is. It's like that, Run DMC. Quina mega cançó. Que no se n'han fet versions d'aquesta cançó, mare meva. I agafar aquesta cançó com a base d'altres cançons també ha passat molt. Oh, quin temazo. Com el que ve ara. Rhythm is a dancer. Snap. Rhythm is a dancer. La vas ballar, aquesta, va.

Rhythm is a dance, en deien els Snap. Això és noventero, Eurobeat total. Com el que ve ara també és molt europeu, però no és tan maquinetis. Una mica de guitarreo del bo. Des de Suècia, Sleeping in my car, del duet Roxette, que al final no és un duet, és una banda. Però els dos cantamallanes... no cantamallanes, els dos cantants són el duet. Vinga, va, Roxette, Sleeping in my car.

Sleeping in my car. Quina mega cançó. Sí, senyor. Des de l'any 1994, si no m'equivoco. Des de Suècia, Roxette ens feien aquest temazo amb aquestes guitarres tan xules i aquestes veus i aquest tot. Una supercançó i animada. Com animada és la que ve ara, des de l'any 2008. Rio amb el seu Shine On. Aquesta cançó fa ballar a un coix. És tothom a ballar. One point me have been made clear. Love I go spread round the world, you know.

and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. Just sleep with me. Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? De fet, quan vaig fer la programació del programa, vaig dir, ostres, aquesta cançó, que bona. Vinga, va, la posarem i aquí està, sonat. Vinga, anem amb una cançó que a mi em torna boig, que és de Global DJs, que és The Sound of San Francisco. Aquesta segur que l'has ballat en més d'una ocasió. Sound of San Francisco, Global DJs.

0: Ei, ei, no s'heu enterat que hi haurà una fira Mollet?
1: De veritat, Martí, quin dia es farà?
0: Serà el dia 26 de maig.
1: I a quina hora?
0: De 9:30 a 12:30 del matí.
1: Hala, que guai! Agnès, a on hem d'anar?
2: A la Rambla Nova, davant de l'IES Aigua Viva.
3: Tenim gran varietat de productes, per exemple, pots pels llapis, sabons, espelmes i punts de llibre.
2: Els nostres productes de l'Escola Montseny són artesanals, útils i divertits.
4: Cooperativa Secreta, productes secrets, productes ben fets.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Reemissió de 3 a 4:45 de la tarda.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
7: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat ara amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot al teu coixí.
0: I tu, ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar, un rere l'altre, agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots!
1: Serà el que sigui de ser!
0: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no ha oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira!
4: És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar a aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em referé. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, van a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
6: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
6: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
7: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
8: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
9: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
8: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
9: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
8: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats. El senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat. Has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir...
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: Exacte.
5: Molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: dèiem, publicat al Diari Comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat L'Estic que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, L'Estic que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre Nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 21 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet del Vallès se suma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme. El consistori expressa el seu rebuig a les violències masclistes davant del nou feminicidi registrat a Figueres aquest dimecres. La jutgessa Raquel Nieto Galván, amb una trajectòria professional fortament vinculada a Mollet del Vallès amb la gerència del despatx RNG Advocats i com a exadvocada del CIAT, ha estat una peça clau en la investigació per la mort d'Isaac Àndic, propietari de Mango. I diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. En el cas de Mollet s'ha posat el focus en el Pla Local de Joventut, el qual es va aprovar l'any passat, com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i quines propostes s'incorporaran a futur. I la Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa. La Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per altres figures singulars, com és en Farres dels Blaus de Granollers i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
2: Malauradament...
0: L'Ajuntament de Mollet del Vallès s'ha sumat a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya per mostrar el seu rebuig a les violències masclistes davant del nou feminicidi registrat a Catalunya. La concentració ha tingut lloc a les 12 d'aquest migdia davant de l'Ajuntament i hi han participat representants dels diferents grups municipals. Raül Broto, en representació del govern local, ha lamentat que, malgrat els esforços, continuï aquest degoteig de víctimes per violència masclista.
2: Malauradament, un altre minut de silenci, que sempre doncs, és una molt mala notícia, perquè vol dir que una dona més ha estat assassinada aquí al nostre país i doncs, d'alguna manera posar de relleu aquesta xacra que tenim. És increïble que a hores d'ara, l'any 2026, encara tinguem aquest problema tan greu. Es posen esforços des de les administracions, des de l'educació, des de la pedagogia, però és evident que encara queda molt camí per recórrer fins que cap dona hagi de ser assassinada en aquestes circumstàncies.
0: La víctima és una dona de 33 anys, veïna de Figueres, que va ser assassinada aquest dimecres a mans de la seva exparella. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un nou cas de violència masclista. Amb aquesta mort, Catalunya suma un nou feminicidi aquest 2026, una xacra que continua evidenciant la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció, protecció i sensibilització contra les violències envers les dones. Amb aquesta concentració silenciosa, l'Ajuntament de Mollet del Vallès expressa el seu profund compromís en l'erradicació de les violències masclistes i referma el suport institucional a les víctimes i als seus entorns. El consistori ha fet una crida a la ciutadania a mantenir una actitud activa davant qualsevol expressió de violència masclista.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara us informem que la jutgessa Raquel Nieto Galván, amb una trajectòria professional fortament vinculada a Mollet del Vallès, amb la gerència del despatx RNG Advocats i com a exadvocada del CIAT, ha estat una peça clau en la investigació per la mort d'Isaac Àndic, propietari de Mango. Nieto va assumir el juny del 2025 al jutjat d'instrucció número 5 de Martorell, quan el cas ja estava obert i la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra apuntava una mort accidental durant una excursió a Collbató amb el seu fill, en Jonathan Andic. Amb la seva arribada al jutjat, però, la investigació va fer un gir important. Va ser la mateixa Raquel Nieto qui va ordenar als Mossos examinar el telèfon mòbil del Jonathan. Els investigadors van analitzar si hi havia més fotografies el dia de la caiguda, quines trucades havia realitzat i quina era realment la relació amb el seu pare. La decisió es va prendre després de rebre l'informe sobre el mòbil d'Isaac Andic, que havia quedat destrossat, i de saber que en Jonathan havia canviat de terminal poc després de l'accident. Les diligències van acabar provocant que Jonathan Andic passés de testimoni a investigar la mort pel seu pare. Segons la investigació, l'anàlisi del telèfon de l'empresari hauria revelat una mala relació entre pare i fill, un element que els investigadors consideren clau per entendre el possible mòbil del crim. El secret de sumari i les diferents pròrrogues acordades per la magistrada han permès als Mossos continuar recopilant indicis fins a arribar a la petició de presó provisional sota una fiança d'1 milió d'euros per al fill del fundador de Mango. Raquel Nieto Galván manté una certa vinculació professional a Mollet del Vallès. Es va formar com a advocada entre Granollers i Mollet i durant anys va exercir en l'àmbit civil, especialment en dret de família, mediació, dret hereditari i jurisdicció de menors. També va treballar en casos relacionats amb delictes informàtics i violència masclista a internet i a les xarxes socials.

0: I ara parlem de joventut, i és que diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. La nostra ciutat ha acollit el plenari tècnic de joventut que ha reunit a professionals del Vallès Oriental per explicar les polítiques de joventut que s'estan desenvolupant en cada terme, a parlar dels projectes de futur i posar una mirada conjunta en els reptes compartits en matèria jove. Marina Escribano, regidora de joventut a l'Ajuntament de Mollet, ha remarcat l'importància d'aquestes sessions plenàries comarcals, afirmant que permeten fer xarxa amb professionals i posar al centre les necessitats dels joves.
1: Es va posar sobre la taula la necessitat de fer més xarxa, no? De fer més xarxa amb tots els professionals, dinamitzadors, orientadors i posar al mig d'aquestes necessitats que té el jovent de tot tipus, no? No només, que també de lleure, d'oci, d'alternatives, de cultura, etc., sinó tota aquella part d'orientació acadèmica, d'orientació laboral, de recerca d'habitatge, de suport en la salut mental, etc., etc.
0: En el cas de Mollet, la regidora s'ha centrat al plenari en parlar del Pla Local de Joventut, el qual es va aprovar l'any passat, i com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i quines propostes s'incorporaran a futur. Al llarg de la sessió s'han comentat plans similars desenvolupats a la comarca o altres polítiques en les quals s'està treballant, o bé algunes que ja s'han dut a terme en matèria de joventut. Marina Escribano ha explicat que en la trobada hi ha participat ciutats similars a Mollet, com són Granollers, però també d'altres diferents, com Llinars o Cardedeu, un treball que permet tenir una visió global de joventut a la comarca.
1: És una visió molt, de molts prismes, no? I també doncs, va ser interessant perquè també hi havia doncs, Granollers-Mollet, però també hi havia Llinars o Santa Eulàlia o Cardedeu, i per tant també la diversitat de municipis, però al final també unes línies en alguns casos doncs, són importants.
0: La trobada ha servit per compartir experiències, detectar necessitats comunes i continuar treballant coordinadament per impulsar polítiques de joventut adaptades a la realitat dels joves del Vallès Oriental, un espai de treball conjunt que referma la voluntat dels municipis de continuar situant els joves al centre de les polítiques públiques. I la Fira de la Robòtica Educativa i de Programació Codebot arriba un any més a la nostra ciutat. Mollet torna a ser la seu d'aquesta jornada, que se celebrarà demà divendres al matí al Pavelló Municipal d'Esports de Riera Seca, una fira que enguany arriba a la seva 6a edició. Entre les 9 i les 12 del matí, més de 900 alumnes de diversos centres educatius del Baix Vallès prendran part en aquesta fira, on mostraran i compartiran projectes tecnològics per incentivar el treball competencial a través de la robòtica educativa i la programació. Encarna Ortiz, regidora a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que el Codebot és una fira que connecta educació i tecnologia i s'alinea amb els principis amb els quals planteja la ciutat, que es basen en fomentar la innovació.
2: És una iniciativa doncs, que connecta l'educació, que connecta la innovació, la tecnologia, el futur i afortunadament doncs, Mollet és seu d'aquest Codebot. És un projecte doncs, que va molt lligat també a la manera com nosaltres estem plantejant doncs, el foment de la innovació a la nostra ciutat, no? Apropant la tecnologia doncs, als joves, a les escoles, a la ciutadania, i intentant doncs, que aquestes competències digitals doncs, entrin de la manera doncs, més fàcil, doncs, com et deien, a l'àmbit educatiu i després doncs, això doncs, sigui clau després perquè en el món laboral estigui ja molt assumit.
0: Al llarg de la fira, els alumnes podran visitar altres estands i interactuar amb estudiants d'altres centres per conèixer de primera mà les propostes que cada escola ha realitzat. En aquest sentit, Encarna Ortiz ha remarcat que Mollet es convertirà demà divendres en una seu tecnològica.
2: Codebot té una dimensió territorial important i implica que Mollet esdevingui aquesta seu tecnològica, i per nosaltres invertir en educació, en tecnologia, és clau, perquè tenim molt clar que això és invertir en el futur dels molletans, de les molletanes, i bé, donar-los aquest pensament crític, aquesta creativitat i sobretot les competències digitals que s'està veient, que és sumament important que tinguin aquesta facilitat.
0: El Codabot Vallès busca compartir i afavorir l'aprenentatge en xarxa entre els centres educatius, promoure la formació del professorat en l'ús de la robòtica educativa i el pensament computacional, fomentar la participació de l'alumnat en projectes TIM i estimular la creativitat, l'autonomia, la resolució de problemes i el treball en equip, així com incentivar l'interès per les vocacions tecnològiques.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta, com és habitual, en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges. Aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires, molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt a la farmàcia de Guàrdia Mollet, que és avui la farmàcia Martínez, situada al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord.

0: I ara parlem d'esdeveniments d'aquest cap de setmana culturals, i és que la Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa. Aquesta és una celebració que plega figures singulars de la imatgeria festiva d'arreu del país. La Colla Morada va iniciar aquesta festa l'any 2023 en el marc de la Festa Major d'estiu i ara li han volgut donar identitat pròpia. Així ho ha explicat Adrià Espinosa, membre de la colla.
1: Que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició. La segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles a fora, la nostra Festa Major cau en unes dates doncs, que la gent generalment està de vacances i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: Així, la Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per aquestes altres figures singulars, com és en Farres dels Blaus de Granollers i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. Ens ha fet 5 cèntims Vanessa Sánchez, també membre de la Colla Morada.
2: No ens ha costat gaire, de fet.
1: N'hi ha moltes.
2: Sí, de fet, en aquesta edició venen moltíssimes.
3: Blaus de Granollers.
2: Sí, amb el Farres. I també tenim el Grallinot i la Mamallona de Tàrrega, que també va molt en sintonia amb la figura de la teca, pel nom ja us ho podeu imaginar. Tenim a l'Helena i l'Elisabet d'Elna. Tenim la tieta i el Bacus, que són també molt representatius de Guissona. La Falera, l'Elna i l'Oranxet de Pons. I el Pere el Gran i la Constança de Sicília d'Hospitalet.
0: Singulars de Festa s'adreça en públic familiar. L'inici serà a les 5 de la tarda a la plaça Artesania. Posteriorment es farà una cercavila amb dos punts de lluïment, un cap a les 7 de la tarda a la plaça Prat de la Riba i un darrer cap a les 8 del vespre al Parc de les Pruneres. Singulars de Festa acabarà amb el sopar de les colles participants en el Parc de les Pruneres. Més propostes culturals. La Mollet Jazzband oferirà aquest divendres un concert al Teatre de Can Gomà juntament amb el Combo i el grup de cambra de l'Escola Municipal de Música de Mollet. Enguany, la Mollet Jazzband presenta un nou repertori centrat tant al jazz, al latin jazz i al funk, sota la direcció d'Alejandro Delgado, també professor de saxo de l'escola. La formació continua apostant per una proposta musical dinàmica i creativa amb arranjaments propis i una sonoritat molt personal. El concert comptarà també amb la participació del Combo, la formació instrumental de l'escola orientada al treball de la improvisació i la música moderna, que oferirà un repertori de jazz, pop i música popular. A més, hi participarà el grup de cambra dirigit per Teresa Noguerón, professora de clarinet de l'escola. Com a col·laboració especial, la Mollet Jazzband actuarà conjuntament amb el cor de l'escola dirigit per Júlia Meia en una interpretació molt especial de música gospel. Donat que l'aforament del teatre és limitat, cal recollir les invitacions a la secretaria de l'escola entre les 5 de la tarda i 9:15 del vespre. Recordar que el concert tindrà lloc aquest divendres a partir de les 8. I el dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda s'obren les inscripcions per als tallers d'Estiu Jove 2026. Es tracta d'una proposta variada i gratuïta de tallers i activitats en horari de matí que tindran lloc a l'escola Joan Salvat Papaseit. Els cursos tindran una durada de 4 setmanes i s'adrecen a joves nascuts entre el 2010 i el 2014. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment al Centre Cívic L'Era, com dèiem, a partir del dilluns 1 de juny a les 5 de la tarda. La inscripció és gratuïta.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet del Vallès se suma a la convocatòria del Minut de Silenci impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminisme. El consistori expressa el seu rebuig a les violències masclistes davant del nou feminicidi registrat a Figueres aquest dimecres. La jutgessa Raquel Nieto Galván, amb una trajectòria professional fortament vinculada a Mollet del Vallès amb la gerència del despatx RNG Advocats i com a exadvocada del CIAT, ha estat una peça clau en la investigació per la mort d'Isaac Andic, propietari de Mango. I diversos professionals de joventut de municipis de la comarca s'han reunit a Mollet per posar al centre les polítiques joves. En el cas de Mollet s'ha posat el focus en el Pla Local de Joventut, el qual es va aprovar l'any passat, com aquest s'està desenvolupant, les mesures que contempla i quines propostes s'incorporaran a futur. La Colla Morada ha organitzat per aquest dissabte, dia 23, la tercera edició de Singulars de Festa. La Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per altres figures singulars, com són en Farres dels Blaus de Granollers i la Tieta i el Bacus de la Colla Gegantera de Guissona. I nosaltres posem punt i final a l'informatiu d'avui dijous, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé!

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicant-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'assora favorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa i jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li es deu de rifa a algú. És fer passar molta pena. Està subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no ho van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriscat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat i per postres ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La cooperativa Les Tossopos espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
1: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
2: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
3: A la parada de Les Tossop no podeu faltar!
1: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
4: Hola a tothom!
5: Som l'Urquians, la cooperativa de l'Escola Federico García Lorca.
4: Ens trobareu el dia 26 de maig a la Rambla Balmes, just al costat de l'Institut Aigua Viva de 9 i mitja a 12 i mitja.
6: Voleu conèixer els nostres productes?
4: Són tots artesans, fets per nosaltres i molt econòmics.
5: Tindrem clauers, panjols, pulseres, punts de llibre, molinets de vents, baldufes i moltíssimes sorpreses més.
6: Part dels beneficis aniran destinats a Pallapupes, una ONG formada per pallassos professionals que treballen als hospitals. La seva missió és portar alegria i humor a les persones hospitalitzades.
4: Recordeu, ens veiem el 26 de maig a la Rambla Balmes, a partir de les 9 i mitja del matí.
3: Us hi esperem!
7: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
8: Bona tarda, sí, o benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dijous i, com és habitual, és el torn del Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Susana Calvo, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
9: Hola, bona tarda.
8: Com sempre, en aquesta conversa de portaveus municipals, doncs fem un repàs de tot allò que està passant a la nostra ciutat, d'aquesta actualitat, i comencem parlant d'un dels temes que, de fet, doncs, ja n'hem parlat també en altres ocasions, i és que a través de les vostres xarxes socials fèieu una crida perquè la ciutadania aportés idees o suggeriments, doncs, per poder millorar, remodelar el que és la plaça Joan Miró aquí en el barri de Plana Lladó. Susana, comentem una mica quines propostes estan arribant, també una mica doncs, posant el focus en que en breus aquesta plaça tindrà molta vida perquè serà la seu del que és el Pintalis Fest.
9: Doncs sí, la veritat és que últimament estem rebent, hasta, més que aquests dos o tres dies de que porten, perquè han vingut a netejar la façana per poder fer doncs, la setmana que ve la festa, doncs la gent es pensa que tot això és provocat per el que jo vaig comentar, que volíem buscar un projecte, no té res a veure. La veritat que ja ens agradaria, sincerament, perquè jo ja ho he demanat diverses vegades a l'equip de govern, en els pressupostos amb el senyor Broto li hem traslladat sempre doncs, que nosaltres volem fer una inversió en aquesta plaça per donar-li vida, volíem fer un projecte, bueno, se'ns va dir per part de l'equip de govern que presentéssim un projecte, com comprendreu, nosaltres ho tenim difícil per presentar un projecte, ja m'agradaria tenir tots els tècnics que té l'Ajuntament per poder elaborar-lo, però sí que volíem aportar el nostre granet de sorra, jo pensava que era tot això més fàcil, era demanar a l'Ajuntament i portar idees, això sí, però clar, les idees que hem portat, que sobretot és també tancar una mica de la plaça, no tancar-la amb ciment perquè no es vegi, sinó poder tenir un espai doncs, perquè els nens que juguen a pilota cada tarda no tinguin problemes de que se li vagi la pilota cap a un costat o cap a l'altre, que l'únic que pot generar és un accident. Inclús aquesta pilota va moltes vegades a l'entrada dels cotxes del pàrquing i quan treu algú el cotxe li cau la pilota a sobre. Vull dir, per nosaltres sí que és necessari, no solament per remodelar la plaça, sinó també per un tema de seguretat dels nostres infants que juguen i també de la persona que passa per allà i té una pilota a sobre seu. Això és una cosa. Llavors, clar, com que nosaltres no vam poder portar un projecte, doncs sí que vam obrir una, amb les xarxes una idea que era que la gent traslladés si alguna proposta, i sí, n'hem rebut alguna, no les faré públiques en el sentit de que no estan encara sobre la taula, ens hem reunit, hem parlat, han sortit idees i les portarem, sobretot quan arribi l'hora de negociar pressupostos, portarem aquestes idees, però sí que és veritat que últimament, aquests dos o tres dies, la gent s'ha acostat per preguntar que si s'havia començat a remodelar la plaça. No. Mm-hmm. Això és una idea, que és el que us comentava del pintadís de la setmana que ve, que no tenim constància perquè no ens ha informat ningú, ho hem vist pels mitjans de comunicació, i la veritat, em sento una mica disgustada, no? Perquè l'equip de govern sabia perfectament que és un dels fets que jo vaig perseguint i m'hagués agradat doncs, que se'ns hagués comunicat doncs, aquesta idea de que es faci aquest any el Pintalissa en la plaça Joan Miró. Hauria sigut un detall, més que res. Ja us dic, no és una obra, no és el que estem buscant, és per donar-li, segons ell, una mica més de vida al barri. Jo crec que una festa, un cap de setmana, no és el que genera vida al barri, genera que tinguem més cuidat d'aquesta plaça, que tinguem més vigilància en aquesta plaça i, sobretot, que mirem de fer algun tipus d'actuació, que no fa falta que sigui una actuació molt gran, perquè estem parlant d'una plaça petita, però sí que per donar vida a un lloc, per mi, personalment, es necessita molt més verd, es necessita tenir unes jardineres ben cuidades que no serveixin de paperera com el que serveixen avui en dia, que si ens hi fixem cada dia hi ha llaunes, botelles, hi ha trossos d'alumini que han tallat finestres, bueno, i estem parlant d'unes jardineres que van de carrer a carrer, que no són petites, que es veu molt. Llavors, això sí que és donar vida. I sobretot el que us dic, vigilar pels nostres infants que juguen aquí, que tampoc es tenen en compte. Que vingui aquesta festa? Molt bé, la gaudirem tots el fi de setmana que ve. Estic convençuda que quedarà molt maco el mural que surti guanyador i el tinguem aquí penjat, però la plaça seguirà sent el que és i no hi haurà cap tipus d'inversió. Nosaltres demanarem una altra vegada aquesta inversió, portarem idees que són les que ens han traslladat els ciutadans, però que realment són dues coses completament diferents.
8: En tot cas, Susana, doncs, a un tema del qual segur que en tornarem a parlar ben aquestes converses de portaveus municipals o, si més no, a la fons. I parlem també d'un vídeo doncs, que ha circulat aquestes setmanes per xarxes socials a través de l'usuari de Mollet Opina, en el qual un usuari de Canari Món doncs, denuncia l'estat de les instal·lacions d'aquest gimnàs. Susana, comentem doncs, aquest vídeo que també vosaltres heu aprofitat doncs, per denunciar un cop més l'estat del gimnàs de Canari Món.
9: És que és lamentable. Es va aprofitar aquest vídeo, però n'hi ha molts més i sobretot hi ha moltes queixes d'usuaris de Canari Món. Tothom coneixem gent que és usuària i que aquestes queixes les veuen com una realitat. Jo crec que hem de tenir una mica de consciència del que està passant, perquè es veu molt clar en aquest vídeo l'estat que hi ha, no solament dels objectes que hi ha allà, sinó que és que veiem que hi havien estat cucaratxes. Vull dir, és que no sé si estem parlant d'un tema d'esport on tothom tenim constància que quan hi ha esport es genera o busquem el que és salut, home, salut amb tot el que s'està veient, poca. Llavors, jo crec que un gimnàs, com qualsevol altra dependència, on hi hagin usuaris de totes les assades possibles, doncs primer hem de tenir una cura de tot el que és. I estem parlant d'un gimnàs que encara que sigui una concessió és municipal. I, per tant, hem de tenir una mica de cura. I no podem, perquè és el que diu la gent, no? Nosaltres ben bé que paguem unes quotes per tenir un manteniment, per tenir unes activitats, per tenir, doncs, una dedicació. I ens trobem que, bueno, primer, que és un gimnàs que està completament col·lapsat, les coses com siguin, i segon, doncs, aquestes queixes que jo crec que deixen molt que desitjar. Per tant, aquest senyor que va fer el vídeo és perquè estava allà in situ, però jo us puc assegurar que he parlat amb molt més usuaris i acrediten completament el que diu aquest senyor. És més, se senten barbaritats d'estat, no?, de l'estat de les instal·lacions. Llavors, jo crec que hem de tenir una mica de cura i, sobretot, ser conscients de que a millor que Canari Món, jo dic a millor perquè a mi no em toca, però realment necessita una inversió en les seves instal·lacions, perquè si volem donar un servei hem de saber en quines condicions donem aquest servei. El que no es pot permetre és veure doncs, cucaratxes per allà voltant i les instal·lacions doncs, com estan. Per tant, jo agraeixo a Mollet Opina que el pengés. Hem tingut ocasió de veure'l, de parlar amb gent i d'intentar portar en el ple les seves corresponents preguntes, però que realment s'ha de mirar perquè no podem donar aquest exemple amb una instal·lació que és esportiva, que és que us dic això, que sempre estem parlant dels valors que té l'esport i del que comporta amb el tema de la salut, i home, molt exemple no estem donant.
8: De fet, són unes queixes, com deia Susana, doncs, que es reiteren per xarxes sí. socials i que, de fet, també doncs, els usuaris se n'han fet palès en d'altres ocasions. Susana, comentem també altres temes. La setmana vinent, el dilluns, des de l'Ajuntament celebreu una nova sessió plenària ordinària en coincidència doncs, amb el darrer dilluns de mes. Nosaltres, a hores d'ara, encara desconeixem l'ordre del dia. No sé si vosaltres ens podeu avançar alguna cosa. També si presentareu alguna moció des del vostre partit.
9: Jo, com us he dit sempre, no presentem cap moció, el motiu ja el sabeu. A mi m'agrada presentar una moció que sigui municipal. És veritat que hi ha moltes mocions que es presenten que poden tenir efecte a Mollet, per suposat, però a mi m'agrada més, que és el que sempre he defensat, no? Que a mi la gent em va escollir perquè estigués a l'Ajuntament per arreglar o per millorar la nostra ciutat. Jo tot el que tingui que demanar a la Generalitat, tinc uns parlamentaris que ho fan estupendament, i si tinc que demanar a algú l'Estat, doncs també tinc uns altres parlamentaris que ho fan allà també molt bé. Sí que és veritat que hi ha vegades que presentes una moció perquè l'Ajuntament demani a la Generalitat. No tinc res a objectar, sempre i quan millori Mollet. Però bueno, a mi m'agradaria més que tinguéssim aquesta via lliure que hem demanat tantes vegades de modelar, no? o de millorar el que és el ROM i que pogués quedar cobert el que és la presentació de mocions municipals. Encara no ho hem aconseguit, estem a l'espera i bueno, espero que sigui el més aviat possible. En aquest ple doncs, sí que s'han presentat dues mocions. Una és... bueno, les dues són de Mollet en Comú. Bueno, una és compartida amb Esquerra Republicana, que parla del pla pilot que es preveu, no?, de presència d'agents o Mossos en els centres educatius. I l'altra és per instar la Generalitat a millorar les condicions laborals del personal educatiu i qualitat de l'educació pública. Com ja veieu, és una moció que no és nova, passa cada dos per tres, no tinc res que objectar perquè tothom volem la millor qualitat i, sobretot, les millors condicions laborals pel personal educatiu de l'escola pública i de qualsevol altra escola, les escoles com siguin. Vull dir, no és una moció, no? Estem acostumats que es repeteixin, però bueno, com que afecta Mollet, a mi ja m'està bé. No criticaré una moció que sigui per defensar l'escola pública i menys per defensar a tots aquests mestres que fan una gran funció al capdavant de tots aquests infants que van a l'escola. Però sí que és veritat que a mi m'agradaria doncs, que tinguéssim una mica de consciència i comencéssim a veure que hi ha altres necessitats que té el poble i que no es parla, però clar, no es parla per això, perquè no podem presentar mocions municipals. Després hi ha dos manifests més, un és del Dia Internacional de l'LGTBI, que ens vam posar pràcticament tots d'acord, em sembla que va... No sé si va haver algun grup que no, però crec que tots... I després és un dia, és un manifest sobre que es va sortir del Consell de la Gent Gran per una nova LAP i, bueno, la Llei d'Autonomia i Atenció a la Dependència. Però, bueno, crec que és una moció que també és fàcil arribar a un acord perquè qui no, doncs, desitja o veu la necessitat que tenen

0: a Camp Antiquet, com el de pediatria, tornaran aquí a Prenellador, o els serveis que s'havien derivat, per exemple, a altres caps de la comarca, doncs també es podran ja tornar a reorganitzar aquí a Mollet. Susana, comentem aquest tema en un minut.
1: Doncs jo crec que és una bona notícia. Ha trigat bastant, però és una bona notícia perquè els usuaris de l'ambulatori, del cap de Planellador, doncs es queixaven molt, no, de que el servei de pediatria no hi era, que tenien que marxar a un altre municipi, i jo crec que no facilitaven, doncs, ja saben que quan un va al cap no és per celebrar alguna cosa, tot el contrari, és perquè es troba malament o perquè té alguna visita d'alguna complicació que ha tingut, o una visita metge, com diem, de la pediatria, no? Llavors, el que tenim que fer entre tots és facilitar, doncs, aquest accés, doncs, a la ciutadania que ho necessita, i no complicar de tenir que marxar cap a altres llocs, altres caps o altres municipis. Per tant, jo crec que és una bona notícia, que puguem gaudir ja, i que, si no m'equivoco, començava la setmana que ve les properes visites.
0: Exactament.
1: I ja sabem que les obres sempre triguen, però quan hi ha obres més necessàries que les altres, també són més necessàries i més urgents.
0: Doncs queda comentat aquest tema, i amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Susana, agrair-te que ens acompanyis un dijous més, i ens trobem a la propera per seguir comentant tota l'actualitat de la ciutat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Gràcies, com sempre, per escoltar-me, i fins la setmana que ve.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va la
2: doncs
1: vida?
2: Molt bé.
1: Com... Sí.
2: Sí, de primavera, que tenim molta primavera aquest any, no?
1: Déu-n'hi-do. Primavera fresca, eh? És realment, aquest any, sí. Com a mínim a Lleida estem tenint primavera.
2: És que a les Terres de Ponent no estem acostumats ni acostumades amb aquesta primavera.
1: I refredada o no? Va superant la primavera?
2: No.
1: La va superar.
2: Sí, jo l'he superada, de moment. Sí.
1: Vinga, avui parlem sobre el futur de l'alimentació, no?
2: Sobre el futur.
1: Ja veurem.
2: Sí, podem crear una mica de debat. I és que, t'explico, Pili, fa un any el president d'un supermercat molt conegut va dir que a la meitat del segle, és a dir, cap a l'any 2050, les cuines desapareixerien a casa nostra. I la veritat és que, bé, sembla una miqueta exagerat, però anem-ho a analitzar una mica, Pili, això.
1: Que deixarem de tenir cuines, però no ens cuinarà la IA, eh? Això encara no, crec que no ho farà. La IA no, pot ser un robot, però la IA no crec.
2: Bueno, un robot gràcies a la IA, potser, però potser sí, que és veritat que la IA no sortirà del nostre ordinador per cuinar-nos.
1: Però què vols dir, que la cuina desapareixerà? Que no tindrem fogons? Perquè sí que és cert que la cuina, la cuina de llenya, aquesta ja va desaparèixer fa dies.
2: Sí, sí. Però no tindrem l'espai
1: no
2: de cuina, Pili. Que no tindrem l'espai, no? I vaig a fer un petit apunt que no hi entrarem, però és cert que ja hi ha pisos que s'estan venent sense cuines per abaratir costos. Però aquí no ens hi posarem, perquè no ens hi posarem amb el tema dels lloguers, perquè no és el nostre tema.

0: Però vaja, que això ja és una realitat, que hi ha pisos que no tenen cuines perquè cada cop cuinem menys.
1: I tu creus que cada cop cuinarem menys? És a dir, que comprarem tot més precuinat, vols dir?
0: M'agradaria pensar que no, però sí que és veritat que cada vegada mengem més menjar preparat, no? Més, hi ha cada vegada més aplicacions de delivery, no? De portar a casa, més productes llestos per consumir als lineals del supermercat. Si us fixeu, inclús hi ha supermercats que fins fa poquet no tenien menjar preparat i ara han tret doncs, un lineal específic, no? Potser podríem trobar algun plat preparat als refrigeradors o inclús als congeladors, però ara podem veure ja que els supermercats tenen passadissos específics, no?, per a la venda d'aquest menjar preparat i aquests productes doncs, llestos per consumir, que són al final solucions ràpides. Pili, sempre parlem que vivim en una societat doncs, que cada cop tenim menys temps per fer allò que és important, no?, o que hauria de ser-ho.
1: Tens raó.
0: I estem deixant de banda algo que per mi, això és una opinió meva, però segurament hi trobaríem algun estudi associat, i és que, perdó, i és que, o sigui, cuinar és la base d'alimentar-nos de forma saludable.
1: Clar, sí, perquè no hi ha versions supersaludables a cap menjar precuinat, en el sentit que tots tenen segurament molta sal, no? Tots tenen...
0: Els greixos que s'han utilitzat per cuinar, doncs probablement no són oli d'oliva verge extra com podem cuinar nosaltres a casa nostra, no? Però sí que és veritat que les famílies viuen la sensació constant, no?, de que no tenim temps per cuinar. O sigui, jo no sé el teu entorn o el vostre entorn, les persones que ens estan escoltant, si és algo recurrent. Jo he de dir, Pili, que en els últims mesos cada vegada escolto més això, no tinc temps per cuinar, cada vegada cuino menys, inclús persones que fins ara estaven cuinant. Llavors, aquí la pregunta ja no és només nutricional, no? La pregunta és què passa quan deixem de cuinar? Perquè cuinar no és només preparar els aliments, cuinar és transmetre hàbits als nens i nenes que tenim a casa, a la família, és educació alimentària, és autonomia, és cultura, és relació amb el menjar, i això es perd també, perquè es perd aquest espai. Abans, molts de nosaltres creixíem veient com es feia un sofregit, com es feia una truita, jo seia a la tarda amb la meva mare a pelar patates o a treure les faves, no? O sigui, era una activitat que fèiem a casa. Sí que és cert que el fet de que la dona ens s'hagi incorporat al món laboral, doncs això s'ha anat perdent. I amb això s'ha anat perdent doncs, això, molts hàbits que està fent que cada vegada doncs, anem transmetent menys aquesta part cultural, no?, i aquesta part d'educació, perquè no deixa de ser educació alimentària.
1: Doncs escolta, ara m'he quedat ben parada perquè sí que s'està perdent.
0: És a dir, ara t'he fet reflexionar,
1: sí,
0: no, Pili?
1: Sí, perquè realment pots fer... Si tens el handicap o no, que no t'agradi la cuina, hi ha moltes opcions per fer menjars ràpids i saludables. Uh-huh. Finalment, fer una amanida i una carn a la planxa, un peix a la planxa, és un moment, realment, no? És molt ràpid. No cal que sigui una elaboració... Però sí que és cert que potser hem perdut, i ara parlo per mi, no?, Els xup-xups es van perdent, no? La sopa feta a casa, el caldo fet amb temps, tot això, potser sí que s'està perdent.
0: Jo m'agradaria que féssim una reflexió, no?
1: Sí.
0: Si els nostres fills i filles, no?, si els nens i nenes no aprenen a cuinar a casa, on aprendran a cuinar?
1: És que ara estic fent la reflexió, Naila, i és que fins i tot algunes famílies per Nadal, que ja és el dia de la sopa, que com a mínim doncs, la fas no en família, no?, el brou aquell, l'escudella de Nadal, van al tet d'abric, perquè és molt més ràpid. Per tant, sí, no sé, potser sí que desapareixeran, eh? Potser hauríem d'aconseguir que no...
0: No volem culpabilitzar ningú, perquè la realitat és que, a veure, moltes famílies arribem, i m'incloc, no?, cansades a casa, amb jornades laborals molt llargues, sense poder conciliar, amb molt poca energia mental al final del dia per poder pensar, amb una estimulació de moltíssima informació sobre el que és una alimentació saludable, que al final jo crec que acaba col·lapsant, no? És a dir, tenim tanta informació del que és una alimentació saludable que creiem que és complicadíssim quan, com molt bé deies, Pili, fer un pollastre a la planxa, una patata al microones i quatre fulles d'enciam ja és un sopar saludable, no?
1: Supersaludable, boníssim, és un moment.
0: Exacte, que sí que ens sembla com a que hem de fer, hem d'estar 2 hores a la cuina. És cert que això seria genial, però no tenim aquest temps i hem de ser realistes amb la nostra realitat social ara mateix, no? I és que tenim menys temps perquè doncs, no hi ha ningú a casa que pugui passar aquest temps cuinant i fent aquest xup-xup, però que no podem pensar que només hem de fer aquest xup-xup perquè llavors deixem de cuinar i com menys cuinem, més ens costa després. Perquè al final és una agilitat, no? O sigui, és una habilitat.
2: Sí, sí,
0: una habilitat que fa que com més cuinem, més àgils som preparant, no? O sigui, jo recordo quan començava a cuinar a casa que potser per tallar les verdures tardava 20 minuts, no? Perquè, i ara cada vegada vaig més ràpid, no? Perquè al final, doncs això és una habilitat. També és veritat que podem tirar de fons d'armari precuinats, bueno, precuinats o preelaborats, no? Com poden ser, per exemple, les verdures congelades que hi ha avantallades, no?
1: Sí.
0: Però almenys intentar, doncs, progressivament anar posant-nos a la cuina i després, retornant una mica amb aquesta educació alimentària a casa, tenim poc temps i, per mi, jo crec que l'espai de cuinar junts és una activitat familiar divertida, educativa, no?, i de qualitat per passar amb els nens i nenes i no haver d'estar, perquè a vegades ens sembla com, ai, és que ens hem de posar a jugar amb ells i elles perquè sembla que si no estem passant temps de qualitat. Cuinar també és un temps de qualitat en el que pot ser divertit. Sí, és cert que després la cuina ens quedarà més bruta, però també podem participar tots i totes després en netejar-la.
1: I tant, i tant. I tant, saps que estava pensant que podríem recuperar alguns batch cooking d'aquests xulíssims que fas? Com ho deies tu, no és el pim-pam, però és un pim-pam. Com ho de fàcil?
0: És un pim-pam.
1: Com era allò? Fàcil, bo? No, les tres Bs.
0: Sí,
1: les...
0: No me'n recordo, fa molts anys, això.
1: Ho hem de recuperar,
0: era
1: això.
0: Era saludable, senzill, no? Era algo
1: i saborós, potser.
0: I saborós, potser sí.
1: Potser sí, però hem de recuperar aquelles receptes de la Naila Martínez, fàcils, saludables i amb un pim-pam i xules per a fer amb tota la família.
0: Doncs sí, jo crec que que necessitem tornar a normalitzar la cuina realista, una cuina imperfecta, no ha de ser instagrameable, una cuina compatible... Una cuina compatible amb la nostra vida real, no? Perquè doncs, si perdem completament l'hàbit de cuinar, no només perdem salut, també perdem autonomia, i això a llarg termini, autonomia perquè al final acabem menjant allò que ens presenta la indústria sense una opció B. No? I després també doncs, les conseqüències que això a llarg termini pot tenir especialment amb la infància. Per tant, la pregunta no és si les cuines desapareixeran, sinó la pregunta jo que crec que avui que ens fem tots és si volem que desapareixin.
1: Naila, moltíssimes gràcies. Com sempre, t'enviem una abraçada molt gran i continuem pensant que en necessitem sempre. Una abraçada i et seguim a mai-nutricionista a Instagram. Petons.
0: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

Gabon de Roy, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts. Yes, women, en jasmen del Camps de Cotó. Doncs mira, com sempre, i abans que res, disposats a començar com totes les setmanes i amb honor amb aquesta frase del nostre papi Juan Claudio, el nostre amic i sempre estimat Cifu, doncs benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac, recordant-vos que el Camps de Cotó és aquest programa, és aquest espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'e-books, i que també teniu aquesta adreça, aquestes www.andrewjazz.com, per si us ve de gust us podeu apropar una miqueta més al nostre espai, a aquest petit blog. Ahí trobareu doncs diversos enllaços amb adreces d'interès on podreu anar a veure doncs des de biografies, discogràfiques, festivals i moltes coses més, com tanmateix podreu sentir programes anteriors que no hagueu sentit si us ve de gust, o bé repetir aquest si és que us agrada molt. Bé, doncs avui tenim programa especial. La setmana passada vam tenir programa de novetats i concert, i avui tenim programa especial. Dit tot això, ben presentats que estem, no ens queda res més que dir que benvinguts de nou, que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, això que estem sentint per aquí per darrere, imagino que molt reconegut per molts de vosaltres, és aquest Song for My Father del nostre estimat amic Horace Silver. Un dels àlbums més emblemàtics de Blue Note Records i un dels àlbums més emblemàtics d'aquell any 1963, que serà l'any on nosaltres avui centrarem la nostra música, la nostra selecció. Com sempre, totes les temporades hi ha algun que altre especial dedicat a aquesta discogràfica, com no, a Blue Note Records. I aquest tema que estem sentint per aquí darrere d'Horace Silver, com us deia, és un d'aquests més emblemàtics, tot un clàssic del hard bop i tot un clàssic, a més, del segell Blue Note Records, que, a modus d'informació ràpida, pels que us apropeu per primer cop, doncs és una història que va començar allà pel 1938, quan el senyor Alfred Lion va anar a un concert que es deia Spirituals to Swing al Carnegie Hall de Nova York, i tot això va passar uns dies abans del Nadal del 38. I una setmana més tard, aproximadament, més o menys, va anar a un cafè, el Cafè Society, un club que estava inaugurat doncs recentment, per parlar amb el senyor Albert Harmons i amb el senyor Medi Lux Lewis, a qui Lion havia vist ell mateix tocar al Carnegie Hall, i els va proposar la idea d'enregistrar-los, assegurant als dos pianistes que els hi pagarien. I quan van estar d'acord, Lion va reservar un estudi pel 6 de gener de 1939 a un lloc que es creu que havia estat l'emissora de ràdio WMGM al Westside de Manhattan. A part de Hammond, Lewis, l'enginyer i Lion, només ells quatre van ser els únics que van presenciar aquest moment de la nostra història del jazz i aquest moment tan especial del naixement de Blue Note Records. Més tard vindria l'associació del senyor Alfred Lion i el senyor Francis Wolff. Francis Wolff, aquests dos indispensables, van fer aquesta societat. Això seria allà pel 47, que era precisament Francis Wolff, un altre exiliat de l'Alemanya, que es va convertir en el soci, com hem dit, de Lion, i va fer les meravelloses fotografies que van adornar tant aquells àlbums de Blue Note. I després arribaré, sobre l'any 1953, l'arribada del gran Rudy Van Gelder. I això va passar l'últim dia de gener del 53 i va haver un canvi absolutament radical amb els enregistrat, ja ho sabeu, com molts de vosaltres, pel senyor Rudy Van Gelder. I avui ens anem amb aquests anys 1960. Això és el que farem. Hem fet aquesta breu història pels que us apropeu per primer cop al programa Camps de Cotot, així, molt breu. I avui ens anirem concretament a l'any 1963.

Doncs sí, això és el que farem aquesta nit. Marxarem al 1963, recorrerem, doncs farem un tema de cada mes i els farem en grups de dos temes alhora, perquè així reini molt més la música que no les parrafades que acostuma a fer un servidor. I vosaltres podeu gaudir molt més plenament del programa del Camps de Cotó. I començarem en un dia tal com ni més ni menys el 18 de gener de 1963. Allà estava un dels habituals, el Cecil Brunot, com era el saxofonista tenor, el senyor Stanley Turrentine. Stanley Turrentine. Allí el tenia acompanyat d'una gran organista, la senyora Shirley Scott, el senyor Sam Jones al contrabaix i Clarence Johnston a la bateria. Ell va treure un àlbum que duia per títol Never Let Me Go. Never Let Me Go. Això va passar el 18 de gener de 1963. Precisament, nosaltres escoltarem el tema, aquest Never Let Me Go, que pertany a un àlbum que va sortir aquell gener del 63 que duia aquest mateix títol, Never Let Me Go. I després, en segon lloc, he volgut deixar-vos una altra meravella que aquí a la lidera ni més ni menys que Jackie McLean, el gran saxofonista alt, al costat de Donald Byrd, ni més ni menys a la trompeta, Jackie McLean a l'alto, com hem dit, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i el joveníssim Tony Williams, que després faria les seves aventures amb Miles, al costat de Herbie Hancock i al costat de Shorty i de Dance. I ens quedarem de nou al Van Gelder Studio. Tot el que sentirem està enregistrat als estudis Van Gelder de Ingham Cliffs, de New Jersey, i en aquesta ocasió aquest segon tema du per títol Chairs, i aquest segon tema és enregistrat al mes de febrer. Per tant, el primer dels temes de Stanley Turrentine al gener, aquest segon el 11 de febrer del 63, ja sabeu, sempre el 63, i el tema que escoltarem per part de Jackie McLean i els seus amics és un tema que du per títol Chairs. Per tant, anem a aquest primer bloc, Stanley Turrentine, en primer amb aquest Never Let Me Go, i en segon lloc Jackie McLean i aquest Chairs, en segon gener i febrer del 63.

Magnífic, els dos exemples amb els que hem començat aquest especial d'aquesta nit. Primera, en primer lloc, estava el senyor Stanley Turrentine, recordeu, així és el nom correcte. Doncs Stanley Turrentine estava ahí al costat de Shirley Scott, la gran organista, ja heu vist quina elegància de la Shirley Scott, acompanyant una dona que es va passar, ja diria, massa per alt, i va ser una de les grans organistes B3 Hammond de la història del jazz. Sam Jones, com no, aquí aquest metrònom de les quatre cordes al costat de Clarence Johnson a la bateria. El tema Never Let Me Go, jo heu vist una balada on Stanley Turrentine, especialment amb el seu solo i després Shirley Scott, però especialment Stanley Turrentine demostrava tenir aquesta envergadura, aquest poderío, aquesta intensitat sonora que venia arrelada dels dos grans clàssics, sobretot de Coleman Hawkins i de Lester Young també, en algunes ocasions era capaç de, podríem juntar aquestes dues grans referències i fer un llenguatge al mateix temps molt modern, molt anclat dintre d'aquest període que estaven comentant del hard bop. Allà estava Stanley Turrentine en primer lloc i després teníem, com no, a Jackie McLean. Jackie McLean és que se m'acabarien tots els adjectius per ell, aquest home que tenia aquest so que jo diria que santificava sense cap dubte el sexual. I és que a més Jackie McLean es va alinear o es va situar sempre amb aquesta gran línia de saxofonistes parkerians, tot i que ell sí que va saber difondre el missatge de Bird dintre d'altres contextes, fins i tot amb contextes com hem vist al nostre programa del West Coast o contextes més avantguardistes i més avançats, en companyia, recordem, entre d'altres, amb gent com el propi Ornette Coleman. Com sempre, tocant una miqueta desafinat, i aquí ens ha marcat un solo amb aquest tema a mig tempo realment extraordinari el seu saxo, un pèl desafinat sortia per sobre de manera esplèndida. Contrastava amb l'elegància que heu vist del tema amb Donald Byrd, que portava aquesta elegància la trompeta magnífica. Un jove Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i un joveníssim també Tony Williams, com he dit, tant Hancock com Williams després farien les delícies del segon gran quintet de Miles del 60 i ahir estaven amb aquest tema, el tema Chairs. Per cert, això pertany a aquest altre gran àlbum de la història de Blue Note i del 63, febrer, 11 de febrer del 63, a l'àlbum duia per títol Vertigo. Bé, ens anem amb un altre que acaba de sonar i que no és ni més ni menys que Herbie Hancock, amb un gran àlbum que duia per títol My Point of View, el seu punt de vista. I ahir una altra vegada ens tornem a trobar amb Donald Byrd a la trompeta, a Graham Moncur, tercer al trombó, amb el propi Hank Moody al saxo tenor, Herbie Hancock, com no, líder al piano, Grant Green a la guitarra, Chuck Israels, al contrabaix i Tony Williams de nou a la bateria. I he escollit un tema molt plàcid d'aquest àlbum, no és el més conegut d'aquest àlbum, alguns sabreu que hi ha temes com Blind Man o The Pleasure Is Mine, però ens quedem amb aquest A Tribute to Someone, o sigui, anem a fer-li un tribut a algú i veureu quina delícia de tema. I en segon lloc marxarem amb un altre d'aquesta època, d'aquest 63, i concretament, bueno, el primer dels temes, 19 de març de 1963, ja estem al març, el de Herbie Hancock, i pel mes de abril ens anirem amb Kenny Dorham i el seu quintet. Sí, sí, aquell gran quintet en companyia del trompetista Kenny Dorham, on estava ni més ni menys l'home del 60 i de Blue Note, Joe Henderson al saxo tenor, de nou Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i Tony Williams a la bateria. El tema que he escollit és aquest clàssic Streak Ahead, i això es va enregistrar a l'1 d'abril de 1963. Per tant, Herbie Hancock, 19 de març de 1963, i el senyor Kenny Dorham i el seu quintet, en companyia de Joe Henderson, 1 d'abril de 1963. Som-hi? Vinga.

Uau, vaya dos temes, eh? El primer més tranquil, aquest tema Attribute to Someone, el tema de Herbie Hancock i el seu septet, en aquesta ocasió quintet, perquè no hem sentit ni a Graham Moncur al trombó, a Graham Moncur tercer al trombó, ni a Grant Green a la guitarra, o sigui que només estaven Don Albert, Hank Mobley, el senyor Herbie Hancock, el senyor Chuck Israels i el senyor Tony Williams a la bateria. Amb aquest enregistrament, el primer dels temes del 19 de març de 1963, hi ha que remarcar aquesta bellesa sense igual del nostre estimat Donald Byrd, que és un dels fills de Clifford Brown. Ja sabeu que per aquests trompetistes hard bop la referència va ser el nostre estimat Clifford Brown, amb aquell quintet amb Harold Land, recordeu? Doncs el més elegant de tots ells, Donald Byrd, sense cap dubte, el seu sobri, aquesta bellesa impressionant que tenia, la seva lírica, i ahir veiem com l'acompanyava magníficament econòmicament Hancock. Després hem sentit a Hank Mobley amb la seva sobrietat fent un solo realment serè de so a lo Mobley, molta serenitat, molta tranquil·litat, però al mateix temps

Cabella amb Kenny Dorham i el seu quintet, que abans de Reddy un 10 per la secció rítmica absolut amb tot el tema. Per tant, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i Anthony Williams o Tony Williams a la bateria, durant tot el tema és una delícia sentir com anava aquesta secció rítmica. Era per emmarcar, la veritat, perfectes tots tres. I bé, ha entrat Kenny Dorham amb la seva originalitat característica, ja un veterà, a més, en aquell moment. Kenny Dorham era un dels trompetistes que al moment de donar el solo era dels més originals, dels més propis, dels més singulars, diria jo. I després, pues, bueno, entrant ahí el jefe del 60, que jo l'anomeno com Joe Henderson, que notàvem que devia estar molt atent a Train, perquè sense recórrer a còpies ni links del propi Train, sí que hi ha algunes fórmules que sembla que ell anava anotant, anava apuntant ahí, i Henderson les feia de manera original. Hancock, de nou, amb el seu toc funky, amb aquest darrer tema, i un tema, a més, que ens recordava molt a l'hora de solejar-lo, doncs, el gran Bud Powell, molt, molt bebop por ahí. I bé, la secció rítmica acabant el tema, amb uns quatres molt bonics, amb Tony Williams. El tema duia el títol de Straight Ahead, i era enregistrat a l'1 d'abril de 1963, i pertanyia a aquest àlbum de Kenny Dorham, aquest gran àlbum, aquest Una Más. I seguim viatjant, ens anem ara al maig del 23 i ens anirem ni més ni menys que amb Dexter Gordon. I Dexter Gordon acompanyat, per cert, de Bud Powell al piano, de Pierre Michelot al contrabaix, de Kenny Clarke a la bateria, aquí amb una producció, a més, va produir això expressament Francis Wolff. Sí, sí, va ser ell mateix el que ho va produir, i es va enregistrar a un altre lloc, precisament als CBS Studios, a París, a França, un dia tal com el 23 de maig de 1963. Aquest serà l'únic tema que no escoltarem dels estudis Van Gelder. El tema i el disc és una obra mestra total, i ens arribarà Dexter Gordon amb aquest àlbum All Men in Paris, i el tema Broadway, que no us passi res. Quina meravella. I el segon dels temes que escoltareu és el gran Ludo Dalson. Ludo Dalson i el seu quintet, el saxofonista més funky, jo diria que de tota la història, i ahí estarà al costat de Irving Stokes a la trompeta, el propi Ludo Dalson al saxo alt, John Patton, que en aquell moment estava enregistrant molt pel segell Blue Note, el orga B3, Grant Green a la guitarra, Ben Dixon a la bateria. Ara sí, tornem als Van Gelder Studi de Ingeborg Cliff, el dia 7 de juny del 63, i a l'àlbum aquest Ludo Dalson, A Man with a Horn. Sí, dos grans clàssics. El primer, A Man in Paris, del maig del 1963, protagonitzat per Dexter Gordon, i el segon, aquest altre àlbum, A Man with a Horn, i protagonitzat el 7 de juny de 1963. Vinga, ens anem al maig i al juny a gaudir-ho.

Vaya dos temes de més, també. Vaya passada. Bé, primer ens han quedat amb Dexter Gordon i el seu clàssic, aquest Old Man in Paris, i aquest àlbum, aquest Old Man in Paris, i el tema Brut Boy. I ahí estava al costat de Bob Powell, o sigui, el pare del tenor Bob estava al costat del pare del piano Bob, com Bob Powell, i del pare de la bateria Bob, com Kenny Clarke. O sigui que, imagineu-se, els pares del bebop, o tres dels pares del bebop i dels seus instruments, ahí liderant això. Pierre Michelot, que estava al contrabaix i produït, com hem dit, per Francis Wolff a França. Aquest és l'únic tema que està fora dels estudis Van Gelder, els Civis Estudis de París, a França, el 23 de maig del 63. Estàvem a maig. El tema Broadway. I ja heu vist com aquesta originalitat, aquesta manera d'utilitzar les notes fantasma o Ghost Notes de Dexter Gordon, aquestes cites que en qualsevol moment ens posa en cita cua qualsevol tema, aquesta gran, jo diria, aquesta gran facilitat a l'hora de tocar, aquest potència, poderiu de Dexter Gordon, el pare del saxo tenor Bob, i a més el seu sentit de l'humor, heu vist al final del solo, un humor que vindria i agradaria, com no, al nostre estimat Sonny Rollins. Aquí tenia a Dexter pues, com un dels seus pares, al igual que Coleman Hawkins. I ahir després hem vist a Bud Powell, a Bud Powell, també rei del piano Bob, aquest gran contrast amb els temes que ell més utilitzava, que eren els més bobs, però bé, quina economia li donava la segona mà, sapiguent que això anava d'una altra cosa. I bé, després hem vist uns quatres ahir a càrrec de Dexter Gordon i Kenny Clarke i Powell, Bud Powell, que ha tancat el piano, ja ho heu vist, a lo Count Basie, pin, pin, pin, sí, fent un homenatge ahir amb aquestes tres notes al papi Count Basie. Aquest era el primer del tema que escoltàvem, i el segon estàvem amb Lou Donaldson i el seu quintet. Irving Stokes a la trompeta, el propi Donaldson al saxo, el John Patton a l'òrgano, Grant Green a la guitarra i Ben Dixon a la bateria. I jo diria que Donaldson, pues, com sempre, amb aquesta barreja calorosa que ell té entre el blues i el funky, sempre ahí, aquests dos conceptes sempre permanents. I el primer solo que hem escoltat, per cert, era de Grant Green, el guitarrista per excel·lència Blue Note. Grant Green va ser el gran guitarrista Blue Note per excel·lència, després el sentirem. I també hem sentit a Irving Stolik, a Irving Stokes a la trompeta, amb un so de trompeta molt clàssic, jo diria que molt armstrongià i molt a lo grans trompetistes clàssics dels anys finals dels 30. Ha estat excepcional, a més. I després hem vist, pues, bueno, Donaldson de nou, pues, afiliat a Parker, com la majoria de tots els alts d'aquella època, però sempre amb el seu so aspre, aspre, aspre. John Patton ahir també estava acompanyant a l'orgre magníficament. L'àlbum aquest, A Man With a Horn, i per cert, abans no us he dit el títol del tema, aquest My Melancholy Baby, també un dels grans clàssics de la nostra història. Bé, ens anem amb un altre músic que, si bé no va tenir una trajectòria tan llarga, sí que va ser, déu-n'hi-do lo important que va ser, perquè us parlo del trompetista Johnny Coles, tot un, vamos, una bèstia de la trompeta, que va deixar un disc, el que escoltarem ara, d'aquest any 63, impressionant, un disc que portava el títol de Little Johnny C, o sigui, el petit Johnny Coles, amb una C. I al costat d'ell, ni més ni menys que Leo Bright, el saxo alt, ja veureu quin saxofonista, també alguns temes a la flauta, Joe Henderson, afiliat a aquell 63, com hem dit, des que va encertar el seu àlbum de presentació, aquell Page One, doncs ahir es va quedar Joe Henderson per sempre més amb el Blue Note, amb el segell Blue Note, el tenor Duke Pearson, l'elegant pianista Duke Pearson, al piano, Bob Crenshaw al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Continuem estant als estudis Van Gelder i ens quedarem amb aquest blues. Atenció al blues, Little Johnny C. Aquest és el tema que escoltarem, i també el nom que li dona, el tema que li dona títol a l'àlbum. I després escoltarem el gran elegant
quedant entre les elegàncies, jo diria, al costat d'Art Farmer a la trompeta, pues ni més ni menys que Blue Mitchell i el seu sextet, amb una versió del Cry Me a River que de veritat us posarà la pell de gallina. Això pertany a un àlbum que es diu Steve Lightly, i al costat del gran trompetista elegant Blue Mitchell a la trompeta està Leo Bright al saxo alt, Joe Henderson de nou al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Gene Taylor al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. I ens trobarem ja el 13 d'agost de 1963. Per tant, juliol amb Johnny Coles i el seu blues, i agost amb aquesta, de veritat, preciosa versió del Cry Me a River, interpretat per l'elegància en dues pates, pel senyor, el gran trompetista Blue Mitchell, pel mes d'agost. Som-hi.

Carai, quina versió del Cry Me a River. Bé, ara en parlem, però primer estava en Johnny Coles i el seu sextet. Vaya blues, el blues de la nit, sense cap dubte. Vaya blues que s'han marcat, aquestes bestioles. Leo Wright, que ha començat el sexual amb... ja heu vist que el solo començava Leo Wright amb una inquietud i una energia, jo diria fins i tot nerviosa, però una, vamos, també una essència percariana brutal. Després ha aparegut Joe Henderson, que a pesar del tempo ràpid que portava el Ted Blues, que era un tempo considerable, doncs s'ha mostrat dominant tot això de manera elegant, tranquil·la, fins i tot, amb moltes notes, això sí, però a pesar de la rapidesa s'ha quedat com si no passés absolutament res i ho ha fet absolutament magistral. Després hem escoltat a Duke Pearson al piano, molt melòdic, molt líric, que és un pianista eminentment molt hardbopper, però bon compositor i un músic molt dotat a l'hora de donar-li certa sensibilitat a aquest instrument, tot i que les seves marques són molt silverianes, però bé, ell és un músic molt, va estar un músic molt capaç i molt dotat dintre d'aquests contextos. I després, bé, ja que dic que Bob Crenshaw, que estava allà amb el tema, el contrabaix i Walter Perkins a la bateria, portaven un tempo realment, sobretot Walter Perkins, un tempo amb els xals, o sigui, absolutament perfecte, i els quatres que marcava rapidíssim, aquest walking ràpid de Bob Crenshaw també era absolutament genial. El tema Little Johnny, sí, que pertany a l'àlbum del mateix nom, i estàvem a 18 de juliol de 1963 i ens n'hem anat a l'agost, doncs amb Blue Mitchell. I quan hem començat a sentir aquest Cry Me a River, doncs la veritat és que se t'esgarrifa veure com aquesta bellesa tan impressionant d'aquest trompetista surt i es reflexa d'aquesta manera, que sembla que apareixi el dia, que apareixi el sol d'una vegada, i a més amb un tema que portava aquest arranjament per darrere, doncs dels dos vents, de Leo Wright i de Joe Henderson, que era absolutament preciós. Una manera, els tres han emmarcat amb la secció rítmica permanent ahir, han emmarcat amb aquest arranjament una preciositat, una preciositat de tema, i bé, després el solo de Henderson, que avui és el gran protagonista d'aquesta nit, doncs ja hem vist com empatitzava per aquesta part més sentimental i apostant per un feeling que tampoc a Henderson se li va escapar mai de la mà. Això pertanyia a aquest àlbum Steed Lightly, un àlbum enregistrat el 13 d'agost de 1963, com tots menys un dels temes d'aquesta nit, al Van Gelder Studi, a Englewood Cliff, a New Jersey. Bé, hem dit que Joe Henderson pràcticament era el més sentit aquesta nit, i evidentment ho és. I tornem a sentir un altre company, perquè tot el que van enregistrar ells dos, i amb aquest 63 van fer algunes coses, tant Kenny Dorham com Joe Henderson junt, és perquè no us falti a la vostra discografia. I si a sobre afegim un pianista tan contemporani, tan modern i tan especial com Andrew Hill al piano, Eddie Kahn al contrabaix i Pete LaRocca a la bateria, us podeu imaginar el que sentireu ara. I Joe Henderson i el seu quintet, aquí amb un àlbum dels més emblemàtics també de Blue Note, un dels més coneguts, com és aquest Earthing. Jo en aquesta ocasió, ja que pràcticament aquests àlbums els hem sentit pràcticament a la seva totalitat després de tants anys, he escollit un tema que ens quedava pendent després de molts anys, aquest Escapade. Anem a escoltar-lo i ja veureu quina preciositat de tema. I després, doncs, rei de la serenitat, gran saxofonista, almenys per mi, indiscutible, aquell que Miles Davis, quan va tenir problemes, va tirar d'ell, va dir, vine tu, perquè ha marxat Coltrane, hòstia, i en trobo un ren que no sé què fotre, vine, nen, i va cridar aquí, a Hank Mobley, capaç de fer el que volgués. I ens anirem amb Hank Mobley i el seu quintet, amb un àlbum que du per títol un dels més coneguts d'ell, No Room for Squares, i és un enregistrament de l'octubre, del 2 d'octubre de 1960. 63. Al costat d'ells, atención, Papi, trompeta hardbop por excelencia, uno de mis preferidos, como espero que sigui per vosaltres,
Sí, el meu estimat Lee Morgan a la trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Andrew Hill, com hem dit, al piano, John Hurry al contrabaix i Philly Joe, sí senyors, Philly Joe Jones a la bateria, Van Gelder's Studi, Hanging Cliff, New Jersey, 2 d'octubre de 1963. El tema, el que li dona títol a l'àlbum, que és el que escoltarem, No Room for Squares. Per tant, setembre amb Joe Henderson i el seu quintet i octubre del 63 amb Hank Mobley i aquest àlbum No Room for Squares. D'aquí una estoneta tornem-hi. Atenció, atenció, oído al dato.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç, em posa dels nervis, així que el llaç patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Caram, caram, caram, i mirarem d'anar ràpid perquè ens capia de tot. Ja estem al mes de setembre i octubre, que és el que hem sentit. Primer en Joe Henderson i el seu quintet, i el tema Escapade, Escapada. I quina preciositat de tema que hem sentit, aquesta composició de Henderson tan moderna i complexa, a més per solejar. Ella ha entrat amb aquesta entrada doblant el tempo, ralentitzant-lo amb aquesta espècie de pont. Després Kenny Dorham, el mateix, amb el seu so un tant més apagat, però sobretot, com deia abans, original on hi hagin. I després Andrew Hill, que li posava aquests accents al tema, a més, el més innovadors possibles, i jo diria que quasi a l'Elbow Hope, que els que sou seguidors del programa sabeu que hem fet especial sobre aquest pianista oblidadíssim, o aquests dos, Andrew Hill i Elmo Hope, però l'Elmo Hope, que era tot un geni amb aquest tipus d'harmonització complexa, aquesta riquesa harmònica que tenien aquests dos salvatges de pianistes. Doncs ahir ens hem quedat primer en Joe Henderson i el seu quintet, acompanyat de Kenny Dorham, d'Andrew Hill, d'Eddie Kahn i de Pete LaRocca, el 9 de setembre del 63, amb l'àlbum Earthing i el tema Escapada. I després, aquest tema, jo diria, tan enganxós, tan swinging, i aquest tema que donava tant de sí, com era aquest No Room for Squares, amb el senyor Hank Mobley i el seu quintet. I atenció ahir a Hank Mobley, dir primer que la secció rítmica, Philly Joe Jones, com sempre, fent aquestes variacions que feia tan mètriques i que tant li agradaven també a l'època del primer quintet, recordeu, amb Rick Garland, Coltrane, etc., el quintet dels 50 de Miles, doncs bueno, fent-ho extraordinàriament bé. I hem vist aquí com Morgan, Lee Morgan, el nostre estimat Morgan, amb el seu, bueno, mostrant una quantitat de recursos, entrant amb aquest staccato que entrava, amb aquests perfectes blends, en diuen, aquestes torçadures que fan els trompetistes tan, tan espectaculars, amb aquesta manera de fer aquests trinos, però a més és que ho feia amb total tranquil·litat i sense cap estridència. Ahí estava Lee Morgan, que ara en gaudirem una miqueta més amb ell. I després, bé, Andrew Hill de nou, diferent a tots, absolutament singular, i que hi ha de Mobley, doncs, bueno, posant-li un swing precís al tema que entenia, i molt gràcies a aquesta secció rítmica, la seva serenor clàssica i aquesta modernitat aplastant que tenia, aquesta convivència del classicisme i lo modern, que jo penso que Hank Mobley ha sigut un dels més representatius de tota la història del jazz. Sí, un dels més representatius. Aquest últim tema, com hem dit, 2 d'octubre de 1963, i nosaltres ja marxem, i marxarem aprofitant al màxim el temps, perquè ens n'anirem, us deixaré amb dos dels grans àlbums d'aquell any 1963, molt coneguts per vosaltres, però que penso que val la pena tornar a escoltar almenys un tema. Tornarà a estar Joe Henderson aquí, dintre d'un àlbum que és una joia absoluta, aquest àlbum que, dient fins i tot el títol Idle Moments, a tots ens ve al cap aquest meravellós disc de Grant Green, del guitarrista per excel·lència del segell Blue Note. Doncs bé, ahir es van trobar un dia tal com el 15 de novembre del 63, Joe Henderson, el saxo tenor, Bobby Hutcherson, el vibrafon, Duke Pearson, el piano, el propi Grant Green i líder també a la guitarra, Bob Crenshaw, el contrabaix, i Al Harwood a la bateria, els Van Gelder Studios de Englewood Cliff, New Jersey, un dia tal com el 15 de novembre de 1963. No escoltarem el tema Idle Moments, que és de 15 minuts i és una autèntica preciositat, però sí que ens quedarem amb el tema Django. Ja sabeu, Modern Jazz Quartet, Milt Jackson, John Lewis, doncs bé, ells van composar això, i ens quedarem amb aquesta versió que fan

Keane, sí senyor, a la bateria, 21 de desembre de 1963. A l'àlbum, ja ho sabeu, The Sidewinder, el tema Hocus Pocus. I per la meva part res més, hem aconseguit escoltar 12 temes, un per mes d'aquest 1963, del que va passar dins del segell Brunot, i espero que aquest programa hagi estat del teu gust. Per la meva part res més, com sempre dir-te que facis moltíssim l'amor i gens la guerra. Jo t'espero, us espero la setmana vinent, bona setmana i bon jazz. Morgan i Grant Green, Django i Hocus Pocus. Bye bye.

out of here. Beat Zucchini.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mono, m'encanta. M'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...